0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps es presenta avui estable, dominat pel sol, amb bandes de núvols alts la major part del dia i amb un cel més clar al final de la jornada. La temperatura ha baixat, s'ha situat en els 17 graus de mínima, mentre que la màxima es mantindrà a prop dels 25, amb una humitat avui moderada. Vent feble de ponent al matí i de migjorn no xaloca la tarda, fent que la mar hi hagi marejor més encalmat de cara a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: per acabar de delimitar millor tot l'espai protegit. Les obres van arrencar el 15 de maig i s'han donat per acabades aquest dimarts passat 9 de juny. A l'inici de les obres, Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient, ja va comentar que el govern local ha preferit reconstruir aquest tros de passeig marítim malmès en lloc de fer una zona dunar nova, com tenia previst el Ministeri, a la platja llarga.
1: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al Delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el Delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i, bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
0: Recordem que recuperar la passera de vianants que travessa la desembocadura costarà més temps. Segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, s'han de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte, la licitació i que tot aquest procés, a més, va a càrrec directament del Ministeri de Transició Ecològica i l'Ajuntament, tot insistir, no ha aconseguit que es faci més de pressa que el que el Ministeri marca. Àlex Noeda apunta que es podrà recuperar aquesta passera tal com era, però guanyant una mica d'alçada.
1: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
0: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha pogut encara reconstruir és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara seria més complicada que la passera de la desembocadura perquè implica en aquest cas modificacions urbanístiques i també fer actuacions directament dins de la llera del riu. L'oposició ha sortit decebuda de la Junta de Portaveus sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda que s'ha fet aquest dimecres. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren insuficients les explicacions del govern local d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, qui encara no s'han pronunciat públicament ni sobre el mecanisme de pagament a proveïdors ni sobre les retencions del Ministeri d'Hisenda que hi ha hagut els últims mesos. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ho ha exposat així en nom de tota l'oposició en declaracions a Ràdio Cubelles.
2: Però sí que han dit que des d'allà es posarà remei o s'intentarà posar remei a intentar solucionar tots aquests problemes, no? I en això, pues, tant tots els que estàvem allà, bueno, hem preguntat explícitament als comuns i al Partit Socialista si confiaven en la regidora i en aquesta solució, ens han dit que sí, i nosaltres doncs, el que hem de fer ara és esperar i esperar que tot això se solucioni, més que res pel bé dels proveïdors. Aquesta és la part de les llums. La part de les ombres és que no tenim clar. No ens han sabut respondre com hem arribat fins aquí. Ens han dit que, bueno, que això passa en molts municipis, que s'ha presentat la tormenta perfecta aquí amb qüestions de personal.
0: Segons el regidor de la CUP, Dani Pérez, l'oposició han entès que el govern local no té previst adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors proposat pel Ministeri d'Hisenda.
2: Jo crec que no. El que ha dit la regidora Corbillo és que ara enviaran una circular a tots els departaments perquè també ha dit que no eren tots els departaments que estaven perjudicant a l'Ajuntament amb el període mitjà de pagament. Ha dit que eren alguns, no ens ha volgut dir quins, sospitem, però no ens ha volgut dir quins, que enviaran a circular tots els departaments per fer un seguiment d'aquests pagaments. Entenc que amb això vol dir que no s'adheriran a aquestes propostes del Ministeri. Sí que ens han assegurat que hi haurà interessos de demora, perquè evidentment si portem pagant tard i ara cobren, doncs els proveïdors voldran cobrar interessos de demora.
0: La reunió, sol·licitada pels grups de l'oposició ara fa unes setmanes, s'ha fet finalment aquest dimecres al matí. Des del govern local han assegurat que donaran explicacions pròximament també als mitjans de comunicació. Des d'aquest dimecres ha entrat en funcionament la nova ambulància de suport vital bàsic a Cubelles. El servei passa a ser de 365 dies l'any a partir d'ara i tindrà una base fixa situada en una nau del polígon de les Salines. Aquest dimecres s'ha posat en marxa a Cubelles el nou control

0: contracte d'ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, on es mantindrà a partir d'ara un vehicle i un equip de suport vital bàsic durant tot l'any i no només els mesos d'estiu com fins ara. L'empresa Falck Serveis Sanitaris és l'encarregada de gestionar el servei en aquesta etapa nova i, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la base fixa de l'ambulància estarà situada en una nau del polígon de les Salines. El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que la Regió Sanitària del Penedès reforça també la seva capacitat de resposta amb una nova configuració de les ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Es mantenen unitats de suport vital avançat operatives les 24 hores a Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova, la Geltrú i el Vendrell, així com un vehicle d'intervenció ràpida a Sant Pere de Ribes, una distribució que ha de permetre garantir una resposta més eficient, especialment en situacions amb serveis simultanis. I una de les principals novetats del nou contracte també és la tecnologia sanitària avançada dins de les ambulàncies. Els nous equipaments permeten realitzar una orientació diagnòstica més precisa en el mateix lloc de l'emergència. El cinema negre clàssic serà el tema central del Cubelles Noir 2026. Del 27 al 30 d'agost, escriptors, lectors i amants del gènere es trobaran a la Biblioteca Municipal i al Centre Social Joan Roig i Piera de Cubelles per compartir debats, projeccions, clubs de lectura, teatre i converses al voltant de la literatura criminal. Després de celebrar el desè aniversari l'any passat, el Cubelles Noir afronta una nova edició consolidat com una de les cites de referència del gènere negre a tot Catalunya. Els organitzadors encara no han fet pública quina serà exactament la programació del 2026, però asseguren que tornaran a apostar per combinar noms consolidats amb noves veus alhora que volen ampliar la reflexió sobre les formes múltiples que adopta avui en dia la narrativa negra. Així s'ha expressat en la presentació aquest dimecres a la Biblioteca de Cubelles en Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
1: Creiem que entre la intel·ligència artificial que ara ha aparegut la paraula thriller a la novel·la, que abans no hi havia thrillers, hi havia només novel·les negres, això fa que el ritme hagi canviat, que la gent no se'n recordi dels diàlegs que s'escrivien de les novel·les negres. Parlem de Dashiell, parlem de Hammett, parlem de Jim Thompson.
0: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social Joan Roig i Piera tornaran a ser els escenaris principals de la programació, que arrencarà amb una projecció d'un curtmetratge, El Método M.O. de Rocío Juárez, i una xerrada sobre els orígens de la narrativa negra a càrrec de Joaquín Mico. Serà un tast del tema central d'aquest 2026, que serà el cinema negre clàssic, tal com ha avançat Pedro H., director del Cubelles Noir.
2: Després de la ressaca de l'any passat, en el qual vam celebrar els 10 anys, volem que sigui una edició que estigui dedicada al cinema negre clàssic. I ens preguntarem per què el cinema negre clàssic. Estem en un moment en el qual la novel·la negra pues, té molta influència o també influeix sobre el cinema, sobre les sèries de televisió, sobre els true crimes, que avui dia estan tan de moda, molts d'ells pues, fet amb mitjans d'intel·ligència artificial, etc. I volíem doncs, fer un homenatge a lo que era el cinema negre clàssic i llavors volem dedicar algunes parts d'aquesta edició a aquest tema.
0: Entre els convidats destacats hi haurà autors i autores com Aro Sainz de la Maza, Rafa Melero, Núria Prades, Núria Bacardit, Marc Balcells, Imma Pelegrín, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Laínez, Alexandra Escribà, Paco Gómez Escribano o Arantxa Tuixell, que participaran en diverses taules rodones i debats sobre els nous camins del gènere. Un dels trets característics continuarà sent el Premi Cubelles Noir per a autores publicades en català i en castellà, tal com ha afirmat Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
1: No parem de veure com els premis, sobretot els premis de subscripció popular, les dones, el tant per cent de dones que queden nominades, o sigui, és molt més petit que el dels homes. Llavors, nosaltres cada dia li donem més força al fet de tenir un premi de novel·la negra escrita per dones, tant en català com en castellà, d'obra publicada de l'any anterior, i bé que estem molt contents de tenir també el premi que fem homenatge a figures que, diguem, han sigut capdals al món de la novel·la negra tota la història.
0: Un dels moments especials del festival serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el premi honorífic a la trajectòria dins la novel·la negra en reconeixement a la seva aportació al gènere durant dècades. L'autor compartirà una conversa amb el públic abans de rebre el guardó. En relació la relació també entre la literatura i els audiovisuals, com sempre, tindrà també un paper destacat amb projeccions, per exemple, del primer capítol de Ciudad de Sombras, una adaptació inspirada en les novel·les d'Aro Sainz de la Maza. I fidel a la vocació participativa, el Cubelles Noir continuarà impulsant els clubs de lectura, les trobades entre autors i lectors i els espais de debat, sense oblidar les activitats escèniques. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles representarà l'obra Casablanca i afegirà una vegada més la dimensió teatral a la programació dedicada al gènere negre. Des de l'Ajuntament, la regidora de Cultura, Renata Bedós, i l'alcaldessa Rosa Fonoll han donat suport a la presentació del Cubelles Noir 2026 i han tornat a lloar un festival que consideren bo tant per Cubelles com per la projecció exterior.
3: Té aquesta projecció exterior de col·locar Cubelles en el mapa cultural, per tant doncs, estem molt contents a nivell de regidoria que es faci aquest festival, que es consolidi i que es continuï fent.
4: El Cubelles Noir és també una mostra de compromís del nostre municipi amb la cultura de gran qualitat, amb la promoció de lectura i amb la creació d'espais de trobada oberts i participació de tota la ciutadania. Amb la presència d'autors i autores de reconegut prestigi de primera línia, juntament amb noves veus del gènere, ens convertirà aquest festival en una oportunitat única per convertir experiències, idees, mirades diverses sobre la lectura i la creació contemporània.
0: El Cubelles Noir preveu anunciar el programa d'actes sencer i les novel·les i autores candidates d'aquest 2026 a finals del mes de juliol, aproximadament un mes abans del festival.
5: Alexandra Di Stefano visitarà Cubelles aquest divendres 12 de juny en una nova sessió de l'anomenada activitat Avui ens visita. Serà la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. La periodista i escriptora finalista del Premi Planeta 2020 amb El sueño de una sombra compartirà la seva trajectòria literària i participarà també en un microtaller d'escriptura automàtica a la Biblioteca Municipal, com deia, Mossèn Joan Avinyó. Ella ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional cobrint esdeveniments i conflictes en regions com l'Orient Mitjà i Àsia. La seva experiència periodística, marcada pel compromís amb la justícia social i la realitat humana, impregna també la seva obra literària. Escoltem com ella mateixa ho explica al llarg d'una entrevista aquí a l'emissora municipal.
6: Yo me he dedicado muchos años al periodismo internacional, sobre todo en Oriente Medio, después en Asia. Y tantos años de escribir noticias, escribir artículos, hacer reportajes, entrevistas, pues yo creo que eso ha sido lo que me ha dado el empuje para luego tener ánimos para escribir libros, porque escribir un libro no es tan fácil, necesitas mucha práctica detrás. Y eso yo se lo debo a la práctica de trabajar, por ejemplo, yo he trabajado más de 20 años en una agencia de noticias y las agencias de noticias pues continuamente vas, ¿sabes? A lo mejor cada día tienes que escribir 20 noticias. O sea que esa práctica ha hecho que yo pudiera luego escribir esos tres libros que he escrito, que tengo publicados ahora porque tengo más escritos, pero tres publicados.
5: Aquest divendres a la Biblioteca Municipal, Alexandra Di Stefano parlarà del seu llibre, la seva novel·la, Premi Planeta 2020, El sueño de una sombra. Ella mateixa també ens parlava d'aquest llibre.
6: Este próximo viernes, el día 12, la biblioteca, pues hablaré sobre este libro, sobre las aventuras vividas como corresponsal en Oriente Medio, habla de esto, habla de esa búsqueda espiritual con los maestros que me he ido encontrando en cada país donde he ido viviendo. Ha sido una cosa que un regalo que me ha traído la vida, encontrarme a esas personas tan interesantes. Y luego también enfrentarme con muchas injusticias sociales. Y injusticias sociales que yo quería pues describir como testigo que he sido y dejarlas, digamos, reflejadas en algún sitio, que es lo que he hecho en este libro. Injusticias sociales que he visto en Dubái, en muchos países de Oriente Medio. Bueno, todo eso está reflejado en ese primer libro. Luego los otros dos libros. Un segundo libro es de poesía meditativa, que es a partir de mis experiencias con la meditación, y un tercer libro también es de poesía, pero entonces también está más enfocado en temas de injusticias sociales. O sea que un poco de momento eso es lo que he publicado hasta ahora.
5: D'aquesta manera, Alexandra Di Stefano visitarà Cubelles aquest divendres 12 de juny a partir de les 6 de la tarda dins l'activitat Avui ens visita, un acte que compta amb la col·laboració de Libertània i que és lliure d'entrada fins a completar l'aforament. L'alumnat de segon de l'ESO de l'Institut Les Vinyes de Cubelles grava un nou programa aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles. Els estudiants de l'optativa de mitjans de comunicació han gravat aquest espai radiofònic amb notícies fictícies creades a l'aula sobre l'actualitat de Cubelles. Entre les informacions imaginàries hi ha la inauguració d'una nova escultura al municipi de Cubelles, la construcció definitiva de l'Institut Les Vinyes que permetria deixar enrere els barracons, la descoberta d'un fòssil d'una espècie animal desconeguda fins ara, una mobilització ciutadana provocada per una apagada total d'internet i de la telefonia mòbil, així com el sorprenent rumor sobre una possible retirada del futbolista Neymar al Club de Futbol Cubelles, entre d'altres notícies fictícies. Escoltem un dels moments d'aquest programa.
7: Nova escultura fa un homenatge al poble de Cubelles. El petit poble del Garraf ha inaugurat una nova escultura dedicada a la història i la cultura del poble. L'obra representa la relació entre el mar i les tradicions locals. La seva inauguració va permetre reunir a molts veïns i artistes de la zona.
8: Construeixen finalment l'Institut Les Vinyes deixant enrere els eterns barracons. Han passat molts anys, quasi semblen segles, però finalment han pogut fer el canvi del centre. Directament des de l'Ajuntament de Cubelles ens arriba aquesta notícia, que portem més de 18 anys esperant. L'Institut de Cubelles deixarà enrere els barracons i es transformarà en un institut com Déu mana. La data apunta, segons les fonts de l'Ajuntament, a l'estiu de 2026. La idea és, segons els més optimistes, que durant el curs 27-28 estigui operatiu.
9: Societat, el poble es mobilitza sense internet ni mòbil. Per acabar de donar la catàstrofe, l'agricultura en un llap ha destrossat l'antena principal de telecomunicacions, deixant tota la ciutat de curs complet. Tot el poble està sense internet, sense cobertura de mòbil i sense telèfons que funcionin. Davant d'això, els veïns han hagut de reaccionar a l'antigua i centenars de persones s'estan comunicant a crits pel carrer i fent cadenes humanes per ajudar els futbolistes i salvar el museu.
10: Neymar i no podrà retirar-se al Club Futbol Cubelles? El petit poble de Cubelles s'ha despertat amb una notícia bomba, una notícia que sembla més pròpia del 28 de desembre i de Sant Innocent, i és el que la notícia té a veure amb Neymar Júnior i el seu actual equip, el Santos. Neymar estaria negociant la seva rescissió de contracte amb l'equip brasiler per a començar una nova aventura a Espanya i junt al Futbol Club Barcelona, concretament al Club Futbol Cubelles. El brasiler buscaria una vida més tranquil·la lluny de la pressió i dels focus mediàtics. Fonts properes asseguren que va quedar enamorat de la costa catalana durant la seva etapa blaugrana i a Cubelles valora l'ambient de tranquil·litat que atorga el poble.
5: Aquests han estat alguns dels moments enregistrats del programa amb notícies fictícies creades a l'aula sobre l'actualitat cubellenca per part de l'alumnat de segon de l'ESO de l'Institut Les Vinyes a través de l'optativa de mitjans de comunicació. Una gravació realitzada a càrrec d'Eric Romo, que també és alumne de Les Vinyes i que actualment realitza la seva estada formativa dins del projecte Onada. Aquesta iniciativa permet als estudiants conèixer de primera mà el funcionament d'un mitjà de comunicació local i experimentar també el procés de producció d'un programa de ràdio en un entorn professional com és Ràdio Cubelles, alhora que també desenvolupen la creativitat i les competències comunicatives a través de la creació de continguts propis. L'artista Anna Montfort inaugurarà dimecres 10 de juny a 14:45 de la tarda a la Biblioteca de Cubelles la seva nova exposició titulada Mont Blau Fort, una proposta artística marcada pels grans formats, el protagonisme del color blau i la recerca d'espais interiors i imaginaris. La mostra, que es podrà visitar del 9 al 30 de juny, representa un canvi respecte a les anteriors etapes creatives de l'artista. Montfort deixa enrere els treballs més delicats sobre seda i s'endinsa ara en la acrílic i en composicions de gran dimensió, amb obres que arriben al 1,40 m o fins i tot al 1 m². Segons explica la mateixa artista, l'objectiu és que l'espectador no només observi les pintures, sinó que entri emocionalment a l'obra.
11: El blau és un color que m'encanta, sempre m'ha agradat, és un color que em sembla

0: aquest a tothom li encanta o és molt, molt bonic i té un gran encant perquè representa el blau, la calma, el mar, el cel, el silenci de l'interior. Tenia clar que volia treballar amb el color blau i vaig començar a fer doncs, quadres amb blaus. I mentre pintava amb colors blaus, alguns moments, quan estava dintre la pintura, el mateix quadre em demanava doncs, altres colors. Llavors hi ha el blanc, el rosa, el groc, que dona molta llum, i vaig combinant.
1: Montblau Fort neix també d'un joc amb el cognom de l'artista, integrant la idea de força i identitat dins el mateix títol de la mostra. Entre les obres exposades hi ha peces amb noms com Geometria, Del somni, Món paral·lel, Origen blau, Realitat imaginada o Ciutat silenciosa. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de juny en horari de biblioteca. Cal recordar també que la mateixa artista, Anna Montfort, comparteix la seva obra a través del seu perfil d'Instagram, @annamontfortarte.
2: La policia local i els Mossos d'Esquadra continuen investigant la identitat de la dona apareguda morta a la platja llarga de Cubelles aquest dissabte. Hauria entrat a l'aigua vestida i no hauria deixat cap bossa amb documents o amb objectes personals en lloc, i això està complicant saber-ne l'edat exacta i també la seva procedència i identitat. Tot va començar aquest dissabte a les 11 del matí quan la policia local va rebre l'avís d'un veí que havia vist una dona que havia entrat al mar en el límit entre la platja llarga i la desembocadura del Foix i que ja no n'havia sortit. Els agents municipals, amb el suport d'uns surfistes, van aconseguir localitzar el cos flotant a l'aigua i de seguida van avisar la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra, que van confirmar la mort de la persona i la van poder transportar fins a la platja. Allà es van esperar l'arribada de la comitiva judicial i el metge forense, que van acabar fent l'aixecament oficial del cadàver cap a quarts de dues del migdia i sense saber-ne la identitat. Tant els Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació, com la policia local, no han pogut corroborar fins ara la identitat de la víctima, que continua sent una incògnita. Era una dona gran, sembla ser, sense una edat determinada. No s'ha trobat cap bossa ni cap objecte personal que pogués ajudar en la identificació i tampoc han rebut cap dels cossos policials un avís de desaparició o tampoc consta cap persona que estigui absent de les residències de gent gran del municipi o d'altres centres de salut de l'entorn. D'altra banda, recordem que el servei de socorrisme està previst que comenci a les platges de Cubelles a partir del 15 de juny.
3: Cubelles va tancar aquest cap de setmana la temporada dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya amb una gran festa de l'esport. La trobada va reunir centenars de joves esportistes de la comarca en una jornada festiva que va posar en valor l'esport com a eina educativa. Prop de 3.000 persones van passar aquest cap de setmana per al poliesportiu municipal amb motiu d'aquesta jornada cloenda dels esports d'equips dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya al Garraf. Una jornada que ja fa anys que es celebra a les instal·lacions esportives cubellenques. La cita va reunir, com dèiem, centenars d'infants i joves de la comarca. Lluny de competir per un títol, van compartir una jornada centrada en la convivència, la participació i els valors que promou l'esport escolar. Durant tot el matí es van disputar partits de futbol, futbol sala, bàsquet, voleibol, mentre les famílies van poder gaudir d'activitats lúdiques i espais d'animació. L'acte va servir per posar punt i final a una nova temporada dels Jocs Esportius Escolars, un programa que fomenta la pràctica esportiva entre els més joves des d'una vessant educativa i participativa. Un dels moments més especials de la jornada va ser el lliurament de medalles als equips participants, un reconeixement a la constància i implicació demostrades al llarg de tot el curs. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, va destacar l'ambient viscut durant tota la trobada i el paper de l'esport en la formació dels infants i joves. Fonoll va remarcar que iniciatives com aquesta contribueixen a transmetre valors com el respecte, el treball en equip, la convivència i l'esforç personal. L'alcaldessa va voler reconèixer també la feina del Consell Esportiu del Garraf, entitat responsable de l'organització dels Jocs Esportius Escolars a la comarca i peça clau per fer possible una jornada que va omplir d'activitats les instal·lacions esportives municipals. Per la seva banda, el regidor d'Esports, David Ques, també va posar en valor la capacitat dels Jocs Esportius Escolars per crear espais de relació i aprenentatge entre els participants més enllà dels resultats esportius. Amb aquesta jornada, Cubelles ha esdevingut novament punt de referència de l'esport escolar al Garraf en una trobada que ha convertit l'activitat física, la convivència i la participació en els principals protagonistes. Amb aquesta jornada, doncs, es va donar punt i final a la temporada esportiva escolar a unes setmanes de la final de les classes. D'aquesta manera, doncs, ja comencen a escalfar els motors per als casals d'estiu.
4: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita en 900-926-900.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
7: Ja comença a fer-se clar.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta més estable, dominat pel sol. Això sí, amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia. Sí que a partir de mitja tarda fins i tot aniran a menys i al final del dia tindrem pràcticament el cel clar, amb unes temperatures que avui doncs s'han mantingut, han baixat una mica, s'han situat entre els 17 i 18 graus de mínima, amb un ambient agradable ara a primera hora, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir i voltarà els 25 graus amb una humitat moderada, vents febles i variables fins a mig matí i domini del xaloc o migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejola amb tendència a baixar de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, esplèndid fins i tot, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, amb una temperatura nocturna que es mantindrà com avui agradable entre 17 i 18 graus, mentre que demà la màxima pujarà una mica i ja estarà per sobre dels 26 o constant-se els 27 amb una humitat una miqueta més alta. Vents en conjunt febles, en terrals a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o de garbí al centre de la jornada i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. De cara al cap de setmana, les temperatures aniran pujant i tindrem un cap de setmana propi de finals de juny.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Aquest dimecres al matí s'ha reunit a l'Ajuntament una junta de portaveus sol·licitada pels grups de l'oposició, que recordem que són Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el Partit Popular i la CUP, que reclamaven explicacions al govern municipal sobre dos problemes concrets que ha tingut l'Ajuntament amb el Ministeri d'Hisenda, que recordem breument quins són. D'una banda, que va sortir publicat un llistat de 180 municipis que es podien acollir al mecanisme de pagament a proveïdors, una nota de premsa que va fer el mateix Ministeri d'Hisenda, on hi havia un grup d'ajuntaments que els obligaven a adherir-se a aquest mecanisme i un grup d'ajuntaments a qui se'ls proposava aquest mecanisme, que bàsicament és per combatre la morositat elevada que tenen alguns ajuntaments en el pagament a empreses proveïdores, a empreses externes, de serveis, de productes que han ofert a l'Ajuntament i que estan cobrant molt per damunt del que marca la llei, que seria doncs per damunt dels 90 dies en l'últim trimestre del 2025. Encara no sabem si el govern ha decidit o no adherir-se a aquest mecanisme de pagament a proveïdors. I l'altra qüestió que preocupava a l'oposició era que durant 4 mesos l'Ajuntament de Cubelles va estar inclòs en el llistat dels ajuntaments que incomplien un dels articles de la llei d'economia sostenible, que fa referència a la comunicació de la liquidació del pressupost i del pressupost. Això va passar a desembre, gener, febrer i març i va suposar la retenció de les transferències de l'Estat cap a l'Ajuntament de Cubelles. Bé, hem intentat resumir aquestes dues qüestions, que eren el motiu d'aquesta junta de portaveus, i ara podem parlar-ne amb Dani Pérez, regidor de la CUP, i que en aquest cas també actua com a portaveu de tots els grups de l'oposició després d'aquesta junta de portaveus. Gràcies per atendre'ns, benvingut.
4: Hola, bon dia, gràcies.
1: Bé, ja s'ha fet aquesta reunió aquest dimecres al matí que havíeu sol·licitat ara fa un parell de setmanes, amb aquestes dues qüestions que ja hem comentat. Quina és la primera valoració de com ha anat aquesta reunió des del punt de vista de l'oposició, aquesta junta de portaveus?
4: Bé, llums i ombres perquè per una banda han reconegut que hi havia un problema, ja ho explicarem després més endavant, sí que han posat sobre la taula, han posat de manifest que des d'allà es començarà a actuar per intentar remetre aquesta situació, que ara parlarem de com hem arribat fins aquí, que això no ens ho han volgut explicar, però sí que han dit que des d'allà es posarà remei o s'intentarà posar remei a a intentar solucionar tots aquests problemes, no? I en això, doncs, tant tots els que estàvem allà, bueno, hem preguntat explícitament als comuns i al Partit Socialista si confiaven en la regidora i en aquesta solució, ens han dit que sí, i nosaltres, doncs, el que hem de fer ara és esperar i esperar que tot això se solucioni, més que res, pel bé dels proveïdors. Aquesta és la part de les llums. La part de les ombres és que no tenim clar, no ens han sabut respondre com hem arribat fins aquí. Ens han dit que, bueno, que això passa en molts municipis, que s'ha presentat la tormenta perfecta aquí amb qüestions de personal, i a grans trets ha sigut això. També l'alcaldessa ens ha convidat a marxar, a mi m'ha dit ja diverses vegades que si havia presentat la renúncia, doncs que marxés i que em podia aixecar en aquell moment i marxar. Crec que si el govern ens presenta aquestes propostes és que alguna cosa estem fent bé, no? El preocupant és això, que des de l'any 23, que hi havia el regidor Mudarra, que això es anava mantenint, aquest període mitjà de pagament, es anava mantenint amb el regidor Mudarra, ha de cop ha pujat exponencialment, no? I en un any hem passat de dels 28 dies als 80. El govern no està actuant fins ara, quan ja estem a més de 90 dies. No ens han sabut explicar el per què, temes de personal, quan sabem tots que en informes tant d'intervenció com de contractació fa anys que hi ha un paràgraf a l'inici de cada informe dient que no tenen que tenen problemes de personal, que no s'atrapen la feina, que els informes estan fets com estan fets amb els recursos que tenen, doncs ens sorprèn que la regidora ens digui que s'ha trobat una sorpresa amb problemes de personal, que al gener no hi havia ni la interventora ni la tresorera. Doncs portem un any i mig amb aquesta problemàtica, no? Tot això són aquestes ombres que no ens han sabut explicar, perquè jo crec que tampoc sabien que estàvem intervinguts per Hisenda, o semi-intervinguts, o amb ingressos retinguts. Jo crec que no ho sabien i no se'n van enterar fins abans del ple.
1: Bé, i bé, davant d'aquesta resposta, els partits de l'oposició, doncs, creieu que hi haurà solució? Vaja, no sé quina impressió us ha donat.
4: Clar, partim de que no saben com hem arribat aquí, que tirem pilotes fora, que passa molts municipis, però que a partir d'ara sí que faran alguna cosa. Per això hem interpel·lat directament els comuns i el Partit Socialista de que ens donin la seva opinió de per què estem aquí i si ells veuen llum al final del túnel, no? Ens han dit que sí, no podem fer més que esperar. Des de l'oposició tenim els recursos que tenim els vots que tenim i no podem fer gran cosa. El que sí que estarem tots ara mirant amb lupa a totes aquestes situacions i a veure com es desencalla tota aquesta situació. Al marge de confiança, si no han actuat en 2 anys i mig o 3, pues no sé si poden tenir molt marge de confiança, però clar, si els socis de govern diuen que confiem, no podem fer res més que esperar i que això millori, ja dic, pel bé dels proveïdors, perquè només pot millorar, o sigui, pitjor no pot anar, podem arribar a 180 dies, que si no fan res, com ha passat fins ara, doncs arribarem, però si diuen que posaran alguna cosa, pues...
1: Bé, per part del govern encara no hem obtingut nosaltres resposta, però en tot cas no sé si en aquesta reunió s'ha pres cap decisió sobre aquest tema del mecanisme de pagament a proveïdors en què l'Ajuntament pot decidir si adhereix o no. Adherir-s'hi, doncs, suposa fer uns passos, no?, d'acord amb el Ministeri d'Hisenda, i que això ajudi a reduir precisament, doncs, tot aquest període mitjà de pagament de proveïdors, que ara és molt elevat. I no adherir-s'hi també suposa, doncs, ja ens apanyarem nosaltres, no? Però bé, s'ha de prendre una decisió. En aquest cas sí que el Ministeri no obliga i, per tant, doncs, la decisió és de l'Ajuntament de Cubelles. En aquest sentit, s'ha avançat, s'ha pres cap decisió, hi ha cap intenció, se sap si l'Ajuntament de Cubelles formarà part d'aquest mecanisme o no?
4: Jo crec que no. El que ha dit la regidora Corbillo és que ara envien una circular a tots els departaments, perquè també ha dit que no eren tots els departaments que estaven perjudicant a l'Ajuntament amb el període mitjà de pagament, ha dit que eren alguns, no ens ha volgut dir quins, sospitem, però no ens ha volgut dir quins, que enviaran a circular tots els departaments per fer un seguiment d'aquests pagaments. Entenc que amb això vol dir que no s'adheriran a aquestes propostes del Ministeri. Sí que ens han assegurat que hi haurà interessos de demora, perquè evidentment si portem pagant tard i ara cobren, doncs els proveïdors voldran cobrar interessos de demora. I
1: bé, això, si l'Ajuntament s'acull al mecanisme, no hi ha interessos de demora, eh?
4: Ja, però com que han dit que enviaran aquesta circular, entenem que no s'adheriran al projecte aquest del Ministeri, entenem que no, perquè han dit que la solució la intentaran fer des de dintre. No ens han dit ni que sí ni que no, però entenem que si treballen enviant aquesta famosa circular als departaments i que faran un seguiment exhaustiu de tot això, ens han dit que també a partir del tercer trimestre sembla que hauríem de començar a veure reduïda aquest període mitjà de pagament, i això és el que ens han dit. Entenem que no s'adheriran, i que el que hem de fer és, doncs, és revisar tot això. Ens preocupa que no ens han sabut respondre, insisteixo, com hem arribat fins aquí, que si problemes de que passa molts ajuntaments, que si és la situació política general, no sé, aquestes són les respostes que hem tingut. Situació política general i molts ajuntaments estan afectats per lo mateix i que han tingut gent de baixa o gent de vacances, no sé ben bé què han dit. Aquestes són les excuses per haver arribat des dels 28 dies quan ho portava el regidor de Mudarra, els 90 dies amb un any i mig o dos. L'excusa és aquesta. Situació general i dues persones de baixa. Clar, això és el que ens preocupa, que no sabem quina confiança els hi podem donar dient que a partir d'ara sí que ho arreglaran.
1: I quins teniu pròxims passos previstos per part de l'oposició o bé fer el control habitual que ja feu, diguéssim, i després doncs en els plens preguntar i tot això, o teniu cap altre pas
4: previst? Sí, bueno, la regidora ha dit que sí que intentaré convocar una propera junta de portaveus per explicar-nos això, però automàticament l'alcaldessa li ha dit que no la convoqui. O sigui, la regidora ha dit que sí, l'alcaldessa ha dit que no. Ja tenim problemes, vull dir, comentàvem, també els he comentat que, per exemple, hi ha d'haver un informe de morositat trimestral que s'ha de presentar al ple i des del segon trimestre del 25 no s'està presentant aquest informe. Tampoc ho sabien. Clar, hi ha molts problemes que evidentment això no acabarà aquí, això acabarà a la sindicatura de comptes, doncs perquè ho hauran d'escalar-ho, perquè si no saben com hem arribat fins aquí o la resposta són és un problema de política general, tampoc podem confiar molt en que es pugui arreglar, no? Per tant, no sé, jo crec que estan descobrint moltes coses en poc temps aquesta gent perquè no estan fent res. La gràfica diu que no s'està fent res, o si s'està fent alguna cosa s'està fent molt malament, i això doncs, ho decidirà la sindicatura de comptes, com no pot haver d'una altra manera. S'estan enterant de coses perquè els estem dient nosaltres, i gent que estan allà dia a dia, dia rere dia, amb els tècnics, treballant aquí, se suposa, no saben tot aquest, no tenen tot això que, o sigui, estem destapant coses nosaltres que ells encara no saben, i això és molt preocupant en un govern que, bueno, que no ha tingut pressupost, el tenim majoria absoluta i que estem com estem.
1: I no hi ha hagut suport tècnic que pugui doncs ajudar a resoldre aquests dubtes al govern, no? Si us diu que desconeix o que arriben fins aquí, no? En principi per això també hi ha el suport dels tècnics, no?
4: Ha vingut la tresorera, que sé que ha fet una explicació més tècnica, però clar que la tresorera va entrar el mes de juliol i es va trobar tot aquest pastel i ja se la va trobar fet. I de juliol ara estem a juny i no sembla, bueno, que també ha dit que tampoc tenen molts recursos per treballar i que estan prioritzant pues, el que és el dia a dia, les coses més urgents i superobligatòries. Però clar, des de juliol que està, que ella ja s'ho va trobar quan ja estàvem a 80 i pico dies, ha passat quasi un any, seguim a 90 dies, bueno, clar, és que si el mateix tècnic o ja diuen que les mans són les que són i que els recursos són els que són i que estan prioritzant, doncs clar, també hem preguntat si posar més recursos és una decisió política. Després aquí ja tothom comença a xiular i a mirar cap a l'altra banda i aquí ningú vol saber res. Està clar que s'estan escudant amb els tècnics quan les solucions les han de posar ells i no hi ha una altra. La incompetència i la mala gestió que portem denunciant ja des de fa molt temps, des de fa més de 4 anys, està sobre la taula i ja no és una opinió, són dades.
1: Mm-hmm. I més enllà del pagament a proveïdors, però aquestes retencions que hi va haver durant uns mesos, això tècnicament s'ha pogut explicar, però al final doncs, comunicar la liquidació del pressupost hauria de ser un tràmit, no? No suposa cap decisió, diguéssim.
4: Falta de personal. Han alegat falta de personal. Sí que ens han dit que això no havia tingut un cost per les arques municipals, sí un retard en els pagaments, en els cobraments, però que no havia tingut cap cost. Falta de personal. Però clar, aquesta falta de personal, com ha reconegut el regidor Pineda, és que no hi ha un altre que reconeixi-ho, perquè en els informes, tant d'intervenció com de contractació, aquesta coletilla de 20 files en cada informe hi és. No tenim personal, és el que hi ha, que, clar, no poden negar una evidència, i seguim negant una evidència a dia d'avui, no? Clar, és que... Sí, jo crec que és que s'han enterat ara de tots aquests problemes i ara, pues, clar, han de córrer perquè han de donar explicacions a la ciutadania, han de donar explicacions a l'oposició... I ara tot els hi va gran, crec que tot els hi va gran, i per això aquesta falta de respostes, aquesta falta de transparència, i això, jo crec que el més fàcil, hi ha hagut aquest problema, doncs, nois, el mes de gener, oposició, i això, fem una roda de premsa, ho expliquem, o ni que sigui, doncs això, la Junta de Portaveus i ho expliquem a tota l'oposició. Nois, ha passat això per aquests motius i hem fet aquestes mesures A, B, C i D per arreglar-ho. Doncs fins que no ha demanat l'oposició aquesta Junta de Portaveus, no han volgut explicar res. Perquè no ho sabien, o perquè hi ha moltes més coses a amagar, però el sentit comú porta a pensar això, que hi ha moltes coses a amagar o que realment no ho sabien. Preocupant.
1: Bé, aprofitem també doncs, que com a portaveu de l'oposició avui estem parlant amb Dani Pérez de la CUP de Cubelles per preguntar-li també que finalment doncs, es va frenar aquella sol·licitud també que es va fer conjuntament amb aquesta Junta de Portaveus de que proposau fer un ple extraordinari sobre l'estat del municipi, que hi hagués un acord que establís aquesta mena de plens, no?, sobre l'estat del municipi que es fan en altres ajuntaments. Finalment, però, doncs, us van contestar que la proposta bé, no, tenia un defecte de forma i vau decidir de moment frenar aquesta sol·licitud, oi? No sé si es pots explicar doncs, si hi ha la intenció de presentar-ho més endavant, quina és la intenció de l'oposició sobre aquesta proposta que havíeu fet d'un ple sobre l'estat del municipi.
4: Sí, es va desestimar, ja no és el primer cop que en les desestimen per defecte de forma, nosaltres no ho veiem igual, però tampoc hi farem res ara aquí. I després vam preferir aturar-la, o sigui, no presentar esmena, o sigui, no presentar la correcció per tenir aquest ple, que sí que el presentarem aviat, i bueno, pues per mirar com anaven aquests aconteixements, no sabem, demà tenim una comissió informativa per aprovar o per denegar les al·legacions del pressupost, la setmana que ve segurament hi haurà un pressupost, un altre ple de pressupost, doncs ho hem volgut parar tot una mica pues, per veure quines explicacions es donaven avui també, no? Sí que demanem aquest ple d'estat del municipi perquè fa falta, el municipi no està en condicions normals com hauria d'estar o com se'ns promet que estarà, no? O com se'ns cobra perquè estigui. Aquest ple el tindrem segur i hauran de tornar a donar la cara, si volen, clar, però sempre s'amaguen darrere de l'anonimat o darrere del silenci, no? Quan són ells que han de donar explicacions, el farem, però hem esperat que passaran aquestes coses del ple de pressupostos, tot això, i veurem com funciona per tirar-ho endavant, però anirà segur.
1: Que no sabeu si serà ara o després de l'estiu, és a dir, ho voleu deixar per abans de l'estiu? O...
4: No, serà ara, vull dir, farem, demà tenim la comissió informativa, a veure com va, i no sé, la setmana que ve, teòricament dimarts ja ple, o dimecres, no sé quin dia era, i després d'aquest ple demanarem el ple extraordinari per l'estat del municipi, a veure què ens expliquen.
1: D'acord, doncs no sé si vol afegir res més, com a portaveu avui també de tots els partits de l'oposició, hem parlat amb Dani Pérez de la CUP, que ha explicat també doncs, en nom de la resta de partits, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, doncs aquesta junta de portaveus que s'ha reunit aquest dimecres. Intentarem també tenir aviat l'altre punt de vista, el del govern municipal, que per ara encara no el tenim. Moltíssimes gràcies, Dani Pérez, per atendre'ns. Que vagi molt bé.
4: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: Ahora en Dental Company disfruta de tu pack integral de ortodoncia transparente con blanqueamiento incluido por solo 2.999 euros. Pide tu cita en el 900-926-900.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
8: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
9: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
7: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta més estable, dominat pel sol. Això sí, amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia. Sí que a partir de mitja tarda fins i tot aniran a menys i al final del dia tindrem pràcticament el cel clar, amb unes temperatures que avui doncs s'han mantingut, han baixat una mica, s'han situat entre els 17 i 18 graus de mínima, amb un ambient agradable ara a primera hora, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir i voltarà els 25 graus amb una humitat moderada, vents febles i variables fins a mig matí i domini del xaloc o migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejola amb tendència a baixar de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, esplèndid fins i tot, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, amb una temperatura nocturna que es mantindrà com avui agradable entre 17 i 18 graus, mentre que demà la màxima pujarà una mica i ja estarà per sobre dels 26 o constant-se els 27 amb una humitat una miqueta més alta. Vents en conjunt febles, en terrals a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o de garbí al centre de la jornada i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. De cara al cap de setmana les temperatures aniran pujant i tindrem un cap de setmana propi de finals de juny.

0: L'empresa concessionària que gestiona l'espai natural ha col·locat, ara per ara, un tancament provisional amb cintes i pals que reforçarà pròximament amb tanques provisionals de l'Ajuntament. La intenció és que la gent no entri a la desembocadura per aquest punt que amb la reforma havia quedat obert i que més endavant es faci una altra intervenció per acabar de delimitar millor tot l'espai protegit. Les obres van arrencar el 15 de maig i s'han donat per acabades aquest dimarts passat 9 de juny. A l'inici de les obres, Àlex Noé, de regidor de Medi Ambient, ja va comentar que el govern local ha preferit reconstruir aquest tros de passeig marítim malmès en lloc de fer una zona dunar nova, com tenia previst el Ministeri, a la platja llarga.
1: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estaven posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i, bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
0: Recordem que recuperar la passera de vianants que travessa la desembocadura costarà més temps. Segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, s'han de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte, la licitació i que tot aquest procés, a més, va a càrrec directament del Ministeri de Transició Ecològica i l'Ajuntament, tot insistir, no ha aconseguit que es faci més de pressa que el que el Ministeri marca. Àlex Noeda apunta que es podrà recuperar aquesta passera tal com era, però guanyant una mica d'alçada.
1: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
0: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha pogut encara reconstruir és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara seria més complicada que la passera de la desembocadura perquè implica en aquest cas modificacions urbanístiques i també fer actuacions directament dins de la llera del riu. L'oposició ha sortit decebuda de la Junta de Portaveus sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda, que s'ha fet aquest dimecres. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren insuficients les explicacions del govern local d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, qui encara no s'han pronunciat públicament ni sobre el mecanisme de pagament a proveïdors ni sobre les retencions del Ministeri d'Hisenda que hi ha hagut els últims mesos. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ho ha exposat així, en nom de tota l'oposició, en declaracions a Ràdio Cubelles.
2: Però sí que han dit que des d'allà es posarà remei o s'intentarà posar remei a intentar solucionar tots aquests problemes, no? I en això, pues, tant tots els que estàvem allà, bueno, hem preguntat explícitament als comuns i al Partit Socialista si confiaven en la regidora i en aquesta solució, ens han dit que sí, i nosaltres doncs, el que hem de fer ara és esperar i esperar que tot això se solucioni, més que res pel bé dels proveïdors. Aquesta és la part de les llums. La part de les ombres és que no tenim clar, no ens han sabut respondre com hem arribat fins aquí. Ens han dit que, bueno, que això passa en molts municipis, que s'ha presentat la tormenta perfecta aquí amb qüestions de personal.
0: Segons el regidor de la CUP, Dani Pérez, l'oposició han entès que el govern local no té previst adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors proposat pel Ministeri d'Hisenda.
2: Jo crec que no. El que han dit, el que ha dit la regidora Corbillo, és que ara envien una circular a tots els departaments perquè també ha dit que no eren tots els departaments que estaven perjudicant a l'Ajuntament amb el període mitjà de pagament. Ha dit que eren alguns, uns ha volgut dir quins, sospitem, però no ens ha volgut dir quins, que enviaran a circular tots els departaments per fer un seguiment d'aquests pagaments. Entenc que amb això vol dir que no s'adheriran a aquestes propostes del Ministeri. Sí que ens han assegurat que hi haurà interessos de demora, perquè evidentment si portem pagant tard i ara cobren, doncs els proveïdors voldran cobrar interessos de demora.
0: La reunió sol·licitada pels grups de l'oposició ara fa unes setmanes s'ha fet finalment aquest dimecres al matí. Des del govern local han assegurat que donaran explicacions pròximament també als mitjans de comunicació.

0: Des d'aquest dimecres ha entrat en funcionament la nova ambulància de suport vital bàsic a Cubelles. El servei passa a ser de 365 dies l'any a partir d'ara i tindrà una base fixa situada en una nau del polígon de les Salines. Aquest dimecres s'ha posat en marxa a Cubelles el nou contracte d'ambulàncies del servei d'emergències mèdiques, on es mantindrà a partir d'ara un vehicle i un equip de suport vital bàsic durant tot l'any i no només els mesos d'estiu com fins ara. L'empresa Falc Serveis Sanitaris és l'encarregada de gestionar el servei en aquesta etapa nova i, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la base fixa de l'ambulància estarà situada en una nau del polígon de les Salines. El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que la Regió Sanitària del Penedès reforça també la seva capacitat de resposta amb una nova configuració de les ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Es mantenen unitats de suport vital avançat operatives les 24 hores a Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova, la Geltrú i el Vendrell, així com un vehicle d'intervenció ràpida a Sant Pere de Ribes. Una distribució que ha de permetre garantir una resposta més eficient, especialment en situacions amb serveis simultanis. I una de les principals novetats del nou contracte també és la tecnologia sanitària avançada dins de les ambulàncies. Els nous equipaments permeten realitzar una orientació diagnòstica més precisa en el mateix lloc de l'emergència. El cinema negre clàssic serà el tema central del Cubelles Noir 2026. Del 27 al 30 d'agost, escriptors, lectors i amants del gènere es trobaran a la Biblioteca Municipal i al Centre Social Joan Roig i Piera de Cubelles per compartir debats, projeccions, clubs de lectura, teatre i converses al voltant de la literatura criminal. Després de celebrar el desè aniversari l'any passat, el Cubelles Noir afronta una nova edició consolidat com una de les cites de referència del gènere negre a tot Catalunya. Els organitzadors encara no han fet pública quina serà exactament la programació del 2026, però asseguren que tornaran a apostar per combinar noms consolidats amb noves veus alhora que volen ampliar la reflexió sobre les formes múltiples que adopta avui en dia la narrativa negra. Així s'ha expressat en la presentació aquest dimecres a la Biblioteca de Cubelles en Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
1: Creiem que entre la intel·ligència artificial que ara ha aparegut la paraula thriller a la novel·la, que abans no hi havia thrillers, hi havia només novel·les negres, això fa que el ritme hagi canviat, que la gent no se'n recordi dels diàlegs que s'escrivien de les novel·les negres. Parlem de Dashiell, parlem de Hammett, parlem de Jim Thompson.
0: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social Joan Roig i Piera tornaran a ser els escenaris principals de la programació, que arrencarà amb una projecció d'un curtmetratge, El Método M.O. de Rocío Juárez, i una xerrada sobre els orígens de la narrativa negra a càrrec de Joaquim Mico. Serà un tast del tema central d'aquest 2026, que serà el cinema negre clàssic, tal com ha avançat Pedro H., director del Cubelles Noir.
2: Després de la ressaca de l'any passat, en el qual vam celebrar els 10 anys, volem que sigui una edició que estigui dedicada al cinema negre clàssic. I ens preguntarem per què el cinema negre clàssic. Estem en un moment en el qual la novel·la negra pues, té molta influència o també influeix sobre el cinema, sobre les sèries de televisió, sobre els true crimes, que avui en dia estan tan de moda, molts d'ells pues, fet amb mitjans d'intel·ligència artificial, etc. I volíem doncs, fer un homenatge a lo que era el cinema negre clàssic i llavors volem dedicar algunes parts d'aquesta edició a aquest tema.
0: Entre els convidats destacats hi haurà autors i autores com Aro Sainz de la Maza, Rafa Melero, Núria Prades, Núria Bacardit, Marc Balcells, Imma Pelegrín, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Laínez, Alexandra Escribà, Paco Gómez Escribano o Arantxa Tuixell, que participaran en diverses taules rodones i debats sobre els nous camins del gènere. Un dels trets característics continuarà sent el Premi Cubelles Noir per a autores publicades en català i en castellà, tal com ha afirmat Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
1: No parem de veure com els premis, sobretot els premis de subscripció popular, les dones, el tant per cent de dones que queden nominades, és molt més petit que el dels homes. Llavors, nosaltres cada dia li donem més força al fet de tenir un premi de novel·la negra escrita per dones, tant en català com en castellà, d'obra publicada de l'any anterior, i bé que estem molt contents de tenir també el premi que fem homenatge a figures que, diguem, han sigut capdals el món de la novel·la negra a tota la història.
0: Un dels moments especials del festival serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el premi honorífic a la trajectòria dins la novel·la negra en reconeixement a la seva aportació al gènere durant dècades. L'autor compartirà una conversa amb el públic abans de rebre el guardó. En relació la relació també entre la literatura i els audiovisuals, com sempre, tindrà també un paper destacat en projeccions, per exemple, del primer capítol de Ciutat de Sombres, una adaptació inspirada en les novel·les de Aro Sainz de la Maza. I fidel a la vocació participativa, el Cubelles Noir continuarà impulsant els clubs de lectura, les trobades entre autors i lectors i els espais de debat, sense oblidar les activitats escèniques. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles representarà l'obra Casablanca i afegirà una vegada més la dimensió teatral a la programació dedicada al gènere negre. Des de l'Ajuntament, la regidora de Cultura, Renata Bedós, i l'alcaldessa Rosa Fonoll han donat suport a la presentació del Cubelles Noir 2026 i han tornat a lloar un festival que consideren bo tant per Cubelles com per la projecció exterior.
3: Té aquesta projecció exterior de col·locar Cubelles en el mapa cultural, per tant doncs, estem molt contents a nivell de regidoria que es faci aquest festival, que es consolidi i que es continuï fent.
4: El Cubelles Noir és també una mostra de compromís del nostre municipi amb la cultura de gran qualitat, amb la promoció de lectura i amb la creació d'espais de trobada oberts i participació de tota la ciutadania. Amb la presència d'autors i autores de reconegut prestigi de primera línia, juntament amb noves veus del gènere, ens convertirà aquest festival en una oportunitat única per convertir experiències, idees, mirades diverses sobre la lectura i la creació contemporània.
0: El Cubelles Noir preveu anunciar el programa d'actes sencer i les novel·les i autores candidates d'aquest 2026 a finals del mes de juliol, aproximadament un mes abans del festival.
5: Alexandra Di Stefano visitarà Cubelles aquest divendres 12 de juny en una nova sessió de l'anomenada activitat Avui ens visita. Serà la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. La periodista i escriptora finalista del Premi Planeta 2020, amb El sueño de una sombra, compartirà la seva trajectòria literària i participarà també en un microtaller d'escriptura automàtica a la Biblioteca Municipal, com deia, Mossèn Joan Avinyó. Ella ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional cobrint esdeveniments i conflictes en regions com l'Orient Mitjà i Àsia. La seva experiència periodística, marcada pel compromís amb la justícia social i la realitat humana, impregna també la seva obra literària. Escoltem com ella mateixa ho explica al llarg d'una entrevista aquí a l'emissora municipal.
6: Yo me he dedicado muchos años al periodismo internacional, sobre todo en Oriente Medio, después en Asia. Y tantos años de escribir noticias, escribir artículos, hacer reportajes, entrevistas, pues yo creo que eso ha sido lo que me ha dado el empuje para luego tener ánimos para escribir libros, porque escribir un libro no es tan fácil, necesitas mucha práctica detrás. Y eso yo se lo debo a la práctica de trabajar. Por ejemplo, yo he trabajado más de 20 años en una agencia de noticias, y las agencias de noticias pues continuamente vas, ¿sabes? A lo mejor cada día tienes que escribir 20 noticias. O sea que esa práctica ha hecho que yo pudiera luego escribir esos tres libros que he escrito, que tengo publicados ahora, porque tengo más escritos, pero tres publicados.
5: Aquest divendres a la Biblioteca Municipal, Alexandra Di Stefano parlarà del seu llibre, la seva novel·la, Premi Planeta 2020, El sueño de una sombra. Ella mateixa també ens parlava d'aquest llibre.
6: Este próximo viernes, el día 12, la biblioteca, pues hablaré sobre este libro, sobre las aventuras vividas como corresponsal en Oriente Medio. Habla de esto, habla de esa búsqueda espiritual con los maestros que me he ido encontrando en cada país donde he ido viviendo. Ha sido una cosa que un regalo que me ha traído la vida, encontrarme a esas personas tan interesantes. Y luego también enfrentarme con muchas injusticias sociales. Y injusticias sociales que yo quería pues describir como testigo que he sido y dejarlas, digamos, reflejadas en algún sitio, que es lo que he hecho en este libro. Injusticias sociales que he visto en Dubái, en muchos países de Oriente Medio. Bueno, todo eso está reflejado en ese primer libro. Luego los otros dos libros, un segundo libro es de poesía meditativa, que es a partir de mis experiencias con la meditación, y un tercer libro también es de poesía, pero entonces también está más enfocado en temas de injusticias sociales. O sea que un poco de momento eso es lo que he publicado hasta ahora.
5: D'aquesta manera, Alexandra Di Stefano visitarà Cubelles aquest divendres 12 de juny a partir de les 6 de la tarda dins l'activitat Avui ens visita, un acte que compta amb la col·laboració de Libertània i que és lliure d'entrada fins a completar l'aforament. L'alumnat de segon de l'ESO de l'Institut Les Vinyes de Cubelles grava un nou programa aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles. Els estudiants de l'optativa de mitjans de comunicació han gravat aquest espai radiofònic amb notícies fictícies creades a l'aula sobre l'actualitat de Cubelles. Entre les informacions imaginàries hi ha la inauguració d'una nova escultura al municipi de Cubelles, la construcció definitiva de l'Institut Les Vinyes que permetria deixar enrere els barracons, la descoberta d'un fòssil d'una espècie animal desconeguda fins ara, una mobilització ciutadana provocada per una apagada total d'internet i de la telefonia mòbil, així com el sorprenent rumor sobre una possible retirada del futbolista Neymar al Club de Futbol Cubelles, entre d'altres notícies fictícies. Escoltem un dels moments d'aquest programa.
7: Nova escultura fa un homenatge al poble de Cubelles. El petit poble del Garraf ha inaugurat una nova escultura dedicada a la història i la cultura del poble. L'obra representa la relació entre el mar i les tradicions locals. La seva inauguració va permetre reunir a molts veïns i artistes de la zona.
8: Construeixen finalment l'Institut Les Vinyes deixant enrere els eterns barracons. Han passat molts anys, quasi semblen segles, però finalment han pogut fer el canvi del centre. Directament des de l'Ajuntament de Cubelles ens arriba aquesta notícia, que portem més de 18 anys esperant. L'Institut de Cubelles deixarà enrere els barracons i es transformarà en un institut com Déu mana. La data apunta, segons les fonts de l'Ajuntament, a l'estiu de 2026. La idea és, segons els més optimistes, que durant el curs 27-28 estigui operatiu.
9: Societat. El poble es mobilitza sense internet ni mòbil. Per acabar de donar la catàstrofe, l'agricultura en un llap ha destrossat l'antena principal de telecomunicacions, deixant tota la ciutat de Cubelles completament a les fosques digitalment. Tot el poble està sense internet, sense cobertura de mòbil i sense telèfons que funcionin. Davant d'això, els veïns han hagut de reaccionar a l'antigua i centenars de persones s'estan comunicant a crits pel carrer i fent cadenes humanes per ajudar els futbolistes i salvar el museu.
10: Neymar no el podrà retirar-se al Club Futbol Cubelles? El petit poble de Cubelles s'ha despertat amb una notícia bomba, una notícia que sembla més pròpia del 28 de desembre i del Sant Innocents, i és el que la notícia té a veure amb Neymar Júnior i el seu actual equip, el Santos. Neymar estaria negociant la seva rescissió de contracte amb l'equip brasiler per a començar una nova aventura a Espanya i junt al Futbol Club Barcelona, concretament al Club Futbol Cubelles. El brasiler buscaria una vida més tranquil·la lluny de la pressió i dels focus mediàtics. Fonts properes asseguren que va quedar enamorat de la costa catalana durant la seva etapa blaugrana i a Cubelles valora l'ambient de tranquil·litat que atorga el poble.
5: Aquests han estat alguns dels moments enregistrats del programa amb notícies fictícies creades a l'aula sobre l'actualitat cubellenca per part de l'alumnat de segon de l'ESO de l'Institut Les Vinyes a través de l'optativa de mitjans de comunicació. Una gravació realitzada a càrrec d'Eric Romo, que també és alumne de Les Vinyes i que actualment realitza la seva estada formativa dins del projecte Onada. Aquesta iniciativa permet als estudiants conèixer de primera mà el funcionament d'un mitjà de comunicació local i experimentar també el procés de producció d'un programa de ràdio en un entorn professional com és Ràdio Cubelles, alhora que també desenvolupen la creativitat i les competències comunicatives a través de la creació de continguts propis. L'artista Anna Montfort inaugurarà dimecres 10 de juny a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Cubelles la seva nova exposició titulada Mont Blau Fort, una proposta artística marcada pels grans formats, el protagonisme del color blau i la recerca d'espais interiors i imaginaris. La mostra, que es podrà visitar del 9 al 30 de juny, representa un canvi respecte a les anteriors etapes creatives de l'artista. Montfort deixa enrere els treballs més delicats sobre seda i s'endinsarà en l'acrílic i en composicions de gran dimensió, amb obres que arriben al 1,40 m o fins i tot al 1 m². Segons explica la mateixa artista, l'objectiu és que l'espectador no només observi les pintures, sinó que entri emocionalment a l'obra.
11: El blau és un color que m'encanta, sempre m'ha agradat, és un color que em sembla que a quasi tothom li encanta o és molt, molt bonic i té un gran encant, perquè representa el blau, la calma, el mar, el cel, el silenci de l'interior. Tenia clar que volia treballar amb el color blau i vaig començar a fer doncs, quadres amb blaus. I mentre pintava amb colors blaus, alguns moments, quan estava dintre la pintura, el mateix quadre em demanava doncs, altres colors. Llavors hi ha el blanc, el rosa, el groc, que dona molta llum, i vaig combinant.
5: Mont Blau Fort neix també d'un joc amb el cognom de l'artista, integrant la idea de força i identitat dins el mateix títol de la mostra. Entre les obres exposades hi ha peces amb noms com Geometria, Del Somni, Mont Paral·lel, Origen Blau, Realitat Imaginada o Ciutat Silenciosa. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de juny en horari de biblioteca. Cal recordar també que la mateixa artista, Anna Montfort, comparteix la seva obra a través del seu perfil d'Instagram, @AnnaMontfortArte.
0: La policia local i els Mossos d'Esquadra continuen investigant la identitat de la dona apareguda morta a la platja llarga de Cubelles aquest dissabte. Hauria entrat a l'aigua vestida i no hauria deixat cap bossa amb documents o amb objectes personals en lloc, i això està complicant saber-ne l'edat exacta i també la seva procedència i identitat. Tot va començar aquest dissabte a les 11 del matí quan la policia local va rebre l'avís d'un veí que havia vist una dona que havia entrat al mar en el límit entre la platja llarga i la desembocadura del Foix i que ja no n'havia sortit. Els agents municipals, amb el suport d'uns surfistes, van aconseguir localitzar el cos flotant a l'aigua i de seguida van avisar la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra, que van confirmar la mort de la persona i la van poder transportar fins a la platja. Allà es van esperar l'arribada de la comitiva judicial i el metge forense, que van acabar fent l'aixecament oficial del cadàver cap a 1:45 del migdia i sense saber-ne la identitat. Tant els Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació, com la policia local, no han pogut corroborar fins ara la identitat de la víctima, que continua sent una incògnita. Era una dona gran, sembla ser, sense una edat determinada. No s'ha trobat cap bossa ni cap objecte personal que pogués ajudar en la identificació i tampoc han rebut cap dels cossos policials un avís de desaparició o tampoc consta cap persona que estigui absent de les residències de gent gran del municipi o d'altres centres de salut de l'entorn. D'altra banda, recordem que el servei de socorrisme està previst que comenci a les platges de Cubelles a partir del 15 de juny.
12: Cubelles va tancar aquest cap de setmana la temporada dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya amb una gran festa de l'esport. La trobada va reunir centenars de joves esportistes de la comarca en una jornada festiva que va posar en valor l'esport com a eina educativa. Prop de 3.000 persones van passar aquest cap de setmana per al poliesportiu municipal amb motiu d'aquesta jornada cloenda dels esports d'equips dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya al Garraf, una jornada que ja fa anys que es celebra a les instal·lacions esportives cubellenques. La cita va reunir, com dèiem, centenars d'infants i joves de la comarca. Lluny de competir per un títol, van compartir una jornada centrada en la convivència, la participació i els valors que promou l'esport escolar. Durant tot el matí es van disputar partits de futbol, futbol sala, bàsquet, voleibol, mentre les famílies van poder gaudir d'activitats lúdiques i espais d'animació. L'acte va servir per posar punt i final a una nova temporada dels Jocs Esportius Escolars, un programa que fomenta la pràctica esportiva entre els més joves des d'una vessant educativa i participativa. Un dels moments més especials de la jornada va ser el lliurament de medalles als equips participants, un reconeixement a la constància i implicació demostrades al llarg de tot el curs. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, va destacar l'ambient viscut durant tota la trobada i el paper de l'esport en la formació dels infants i joves. Fonoll va remarcar que iniciatives com aquesta contribueixen a transmetre valors com el respecte, el treball en equip, la convivència i l'esforç personal. L'alcaldessa va voler reconèixer també la feina del Consell Esportiu del Garraf, entitat responsable de l'organització dels Jocs Esportius Escolars a la comarca i peça clau per fer possible una jornada que va omplir d'activitats les instal·lacions esportives municipals. Per la seva banda, el regidor d'Esports, David Ques, també va posar en valor la capacitat dels Jocs Esportius Escolars per crear espais de relació i aprenentatge entre els participants més enllà dels resultats esportius. Amb aquesta jornada, Cubelles ha esdevingut novament punt de referència de l'esport escolar al Garraf en una trobada que ha convertit l'activitat física, la convivència i la participació en els principals protagonistes. Amb aquesta jornada, doncs, es va donar punt i final a la temporada esportiva escolar a unes setmanes de la final de les classes. D'aquesta manera, doncs, ja comencen a escalfar els motors per als casals d'estiu.
13: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
14: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita al 900-926-900.
15: Dental Company, porque sonreír es salud.
13: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
16: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend, divendres de 10 a 11, al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles. Amb...
13: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
17: El temps.
18: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta més estable, dominat pel sol. Això sí, amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia. Sí que a partir de mitja tarda fins i tot aniran a menys i al final del dia tindrem pràcticament el cel clar, amb unes temperatures que avui doncs s'han mantingut, han baixat una mica, s'han situat entre els 17 i 18 graus de mínima, amb un ambient agradable ara a primera hora, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir i voltarà els 25 graus amb una humitat moderada, vents febles i variables fins a mig matí i domini del xaloc o migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejola amb tendència a baixar de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, esplèndid fins i tot, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, amb una temperatura nocturna que es mantindrà com avui agradable entre 17 i 18 graus, mentre que demà la màxima pujarà una mica i ja estarà per sobre dels 26 o constant-se als 27 amb una humitat una miqueta més alta. Vents en conjunt febles, en terrals a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o de garbí al centre de la jornada i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. De cara al cap de setmana, les temperatures aniran pujant i tindrem un cap de setmana propi de finals de juny.
13: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
0: Aquest dimecres al matí s'ha reunit a l'Ajuntament una junta de portaveus sol·licitada pels grups de l'oposició, que recordem que són Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el Partit Popular i la CUP, que reclamaven explicacions al govern municipal sobre dos problemes concrets que ha tingut l'Ajuntament amb el Ministeri d'Hisenda, que recordem breument quins són. D'una banda, que va sortir publicat un llistat de 180 municipis que es podien acollir al mecanisme de pagament a proveïdors, una nota de premsa que va fer el mateix Ministeri d'Hisenda, on hi havia un grup d'ajuntaments que els obligaven a adherir-se a aquest mecanisme i un grup d'ajuntaments a qui se'ls proposava aquest mecanisme, que bàsicament és per combatre la morositat elevada que tenen alguns ajuntaments en el pagament a empreses proveïdores, a empreses externes de serveis, de productes que han ofert a l'Ajuntament i que estan cobrant molt per damunt del que marca la llei, que seria doncs per damunt dels 90 dies en l'últim trimestre del 2025. Encara no sabem si el govern ha decidit o no adherir-se a aquest mecanisme de pagament a proveïdors. I l'altra qüestió que preocupava a l'oposició era que durant 4 mesos l'Ajuntament de Cubelles va estar inclòs en el llistat dels ajuntaments que incomplien un dels articles de la llei d'economia sostenible, que fa referència a la comunicació de la liquidació del pressupost i del pressupost. Això va passar a desembre, gener, febrer i març i va suposar la retenció de les transferències de l'Estat cap a l'Ajuntament de Cubelles. Bé, hem intentat resumir aquestes dues qüestions, que eren el motiu d'aquesta junta de portaveus, i ara podem parlar-ne amb Dani Pérez, regidor de la CUP, i que en aquest cas també actua com a portaveu de tots els grups de l'oposició després d'aquesta junta de portaveus. Gràcies per atendre'ns, benvingut.
19: Hola, bon dia, gràcies.
0: Bé, ja s'ha fet aquesta reunió aquest dimecres al matí que havíeu sol·licitat ara fa un parell de setmanes, amb aquestes dues qüestions que ja hem comentat. Quina és la primera valoració de com ha anat aquesta reunió des del punt de vista de l'oposició, aquesta junta de portaveus?
19: Bé, llums i ombres perquè per una banda han reconegut que hi havia un problema, bueno, ja ho explicarem després més endavant, sí que han posat sobre la taula, han posat de manifest que des d'allà es començarà a actuar per intentar remetre aquesta situació, que ara parlarem de com hem arribat fins aquí, que això no ens ho hem pogut explicar, però sí que han dit que des d'allà es posarà remei o s'intentarà posar remei a intentar solucionar tots aquests problemes, no? I en això, doncs, tant tots els que estàvem allà, bueno, hem preguntat explícitament als comuns i al Partit Socialista si confiaven en la regidora i en aquesta solució, ens han dit que sí, i nosaltres doncs, el que hem de fer ara és esperar i esperar que tot això se solucioni, més que res pel bé dels proveïdors. Aquesta és la part de les llums. La part de les ombres és que no tenim clar, no ens han sabut respondre com hem arribat fins aquí. Ens han dit que, bueno, que això passa en molts municipis, que s'ha presentat la tormenta perfecta aquí amb qüestions de personal, i a grans trets ha sigut això. També l'alcaldessa ens ha convidat a marxar, a mi m'ha dit ja diverses vegades que si havia presentat la renúncia doncs que marxés i que em podia aixecar en aquell moment i marxar. Crec que si el govern ens presenta aquestes propostes és que alguna cosa estem fent bé, no? El preocupant és això, que des de l'any 23... que hi havia el regidor Mudarra, que això es anava mantenint, aquest període mitjà de pagament es anava mantenint amb el regidor Mudarra, ha de cop ha pujat exponencialment, no? I en un any hem passat dels 28 dies als 80. El govern no està actuant fins ara, quan ja estem a més de 90 dies. No ens han sabut explicar el per què, temes de personal, quan sabem tots que en informes tant d'intervenció com de contractació fa anys que hi ha un paràgraf a l'inici de cada informe dient que, no tenen, problem, que tenen problemes de personal, que no s'atrapen la feina, que els informes estan fets com estan fets amb els recursos que tenen, doncs ens sorprèn que la regidora ens digui que s'ha trobat una sorpresa en problemes de personal, que al gener no hi havia ni la interventora ni la tresorera. Doncs portem un any i mig amb aquesta problemàtica, no? Tot això són aquestes ombres que no ens han sabut explicar, perquè jo crec que tampoc sabien que estàvem intervinguts per Hisenda, o semi-intervinguts, o amb ingressos retinguts. Jo crec que no ho sabien i no se'n van enterar fins abans del ple.
0: Bé, i bé, davant d'aquesta resposta, els partits de l'oposició, doncs, creieu que hi haurà solució? Vaja, no sé quina impressió us ha donat.
19: Clar, partim de que no saben com hem arribat aquí, que tirem pilotes fora, que passa molts municipis, però que a partir d'ara sí que faran alguna cosa. Per això hem interpel·lat directament els comuns i el Partit Socialista de que ens donin la seva opinió de per què estem aquí i si ells veuen llum al final del túnel, no? Ens han dit que sí. No podem fer res més que esperar. Des de l'oposició tenim els recursos que tenim els vots que tenim i no podem fer gran cosa. El que sí que estarem tots ara mirant amb lupa a totes aquestes situacions i a veure com es desencalla tota aquesta situació. Al marge de confiança, si no han actuat en 2 anys i mig o 3, pues no sé si poden tenir molt marge de confiança, però clar, si els socis de govern diuen que confiem, no podem fer res més que esperar i que això millori, ja dic, pel bé dels proveïdors, perquè només pot millorar, o sigui, pitjor no pot anar, podem arribar a 180 dies, que si no fan res, com ha passat fins ara, doncs arribarem, però si diuen que posaran alguna cosa, pues...
0: Bé, per part del govern encara no hem obtingut nosaltres resposta, però en tot cas no sé si en aquesta reunió s'ha pres cap decisió sobre aquest tema del mecanisme de pagament a proveïdors en què l'Ajuntament pot decidir si adhereix o no. Adherir-s'hi doncs, suposa fer uns passos, no?, d'acord amb el Ministeri d'Hisenda, i que això ajudi a reduir precisament doncs, tot aquest període mitjà de pagament de proveïdors, que ara és molt elevat, i no adherir-s'hi també suposa doncs, ja ens apanyarem nosaltres, no? però bé, s'ha de prendre una decisió. En aquest cas sí que el Ministeri no obliga i per tant doncs, la decisió és de l'Ajuntament de Cubelles. En aquest sentit s'ha avançat, s'ha pres cap decisió, hi ha cap intenció, se sap si l'Ajuntament de Cubelles formarà part d'aquest mecanisme o no?
19: Jo crec que no. El que ha dit la regidora Corbillo és que ara envien una circular a tots els departaments, perquè també ha dit que no eren tots els departaments que estaven perjudicant a l'Ajuntament amb el període mitjà de pagament. Ha dit que eren alguns, no ens ha volgut dir quins, sospitem, però no ens ha volgut dir quins, que enviaran una circular a tots els departaments per fer un seguiment d'aquests pagaments. Entenc que amb això vol dir que no s'adheriran a aquestes propostes del Ministeri. Sí que ens han assegurat que hi haurà interessos de demora, perquè evidentment si portem pagant tard i ara cobren, doncs els proveïdors voldran cobrar interessos de demora. I
0: bé, això, si l'Ajuntament s'acull al mecanisme, no hi ha interessos de demora, eh?
19: Ja, però com que han dit que enviaran aquesta circular, entenem que no s'adheriran al projecte aquest del Ministeri, entenem que no, perquè han dit que la solució la intentaran fer des de dintre. No ens han dit ni que sí ni que no, però entenem que si treballen enviant aquesta famosa circular als departaments i que faran un seguiment exhaustiu de tot això, ens han dit que també a partir del tercer trimestre sembla que hauríem de començar a veure reduïda aquest període mitjà de pagament, i això és el que ens han dit. Entenem que no s'adheriran i que el que hem de fer és pues, revisar tot això. Ens preocupa que no ens han sabut respondre, insisteixo, com hem arribat fins aquí. Que si problemes de que passa molts ajuntaments, que si és la situació política general, no sé. Aquestes són les respostes que han tingut. Situació política general i molts ajuntaments estan afectats per lo mateix i que han tingut gent de baixa o gent de vacances. No sé ben bé què han dit. Aquestes són les excuses per haver arribat des dels 28 dies quan ho portava el regidor de Mudarra als 90 dies amb un any i mig o dos. L'excusa és aquesta. Situació general i dues persones de baixa. Clar, això és el que ens preocupa, que no sabem quina confiança els hi podem donar dient que a partir d'ara sí que ho arreglaran.
0: I quins teniu pròxims passos previstos per part de l'oposició o bé fer el control habitual que ja feu, diguéssim, i després doncs, en els plens preguntar i tot això, o teniu cap altre pas
19: previst? Sí, bueno, la regidora ha dit que sí que intentaré convocar una propera junta de portaveus per explicar-nos això, però tu vas dir que l'alcaldessa li ha dit que no la convoqui. O sigui, la regidora ha dit que sí, l'alcaldessa ha dit que no. Tenim problemes, vull dir, comentàvem, també els he comentat que per exemple hi ha d'haver un informe de morositat trimestral que s'ha de presentar al ple i des del segon trimestre del 25 no s'està presentant aquest informe. Tampoc ho sabien. Clar, hi ha molts problemes que evidentment això no acabarà aquí, això acabarà a la sindicatura de comptes, doncs perquè ho haurem d'escalar-ho, perquè si no saben com hem arribat fins aquí o la resposta és un problema de política general, tampoc podem confiar molt en que es pugui arreglar, no? Per tant, no sé, jo crec que estan descobrint moltes coses en poc temps aquesta gent perquè no estan fent res. La gràfica diu que no s'està fent res, o si s'està fent alguna cosa s'està fent molt malament. I això doncs, ho decidirà la Sindicatura de Comptes, com no pot haver una altra manera. S'estan enterant de coses perquè els estem dient nosaltres. I gent que estan allà dia a dia, dia rere dia, amb els tècnics, amb, treballant aquí, se suposa, no saben tot aquest, no tenen tot això. Que, o sigui, estem destapant coses nosaltres que ells encara no saben. I això és molt preocupant en un govern que, bueno, que no ha tingut pressupost, tenim majoria absoluta i que estem com estem.
0: I no hi ha hagut suport tècnic que pugui doncs, ajudar a resoldre aquests dubtes al govern, no? Si us ho diu que desconeix o que arriben fins aquí, no? En principi, per això també hi ha el suport dels tècnics, no?
19: Ha vingut la tresorera, que sé que ha fet una explicació més tècnica, però clar que la tresorera va entrar al mes de juliol i es va trobar tot aquest pastel i ja se'l va trobar fet. I de juliol ara estem a juny, i no sembla, bueno, que també ha dit que tampoc tenen molts recursos per treballar i que estan prioritzant pues, el que és el dia a dia, les coses més urgents i superobligatòries. Però clar, des de juliol que està, que ell ja s'ho va trobar quan ja estàvem a 80 i pico dies, ha passat quasi un any, seguim a 90 dies, bueno, clar, és que si el mateix tècnic ja diuen que les mans són les que són i que els recursos són els que són i que estan prioritzant, doncs clar, també hem preguntat si posar més recursos és una decisió política. Després aquí ja tothom comença a xiular i a mirar cap a l'altra banda i aquí ningú vol saber res. Està clar que s'estan escudant amb els tècnics quan les solucions les han de posar ells i no hi ha una altra. La incompetència i la mala gestió que portem denunciant ja des de fa molt temps, des de fa més de 4 anys, està sobre la taula i ja no és una opinió, són dades.
0: I més enllà del pagament a proveïdors, però aquestes retencions que hi va haver durant uns mesos, això tècnicament s'ha pogut explicar, però al final doncs, comunicar la liquidació del pressupost hauria de ser un tràmit, no? No suposa cap decisió, diguéssim.
19: Falta de personal. Falta de personal. Sí que ens han dit que això no havia tingut un cost per les arques municipals, sí un retard en els pagaments, en els cobraments, però que no havia tingut cap cost. Falta de personal. Però clar, aquesta falta de personal, com ha reconegut el regidor Pineda, és que no hi ha un altre que reconeixi-ho, perquè en els informes tant d'intervenció com de contractació, aquesta coletilla de 20 files en cada informe hi és. No tenim personal, és el que hi ha, que, clar, no pot negar una evidència, i seguim negant una evidència a dia d'avui, no? Clar, és que... Sí, jo crec que és que s'han enterat ara de tots aquests problemes i ara, pues, clar, han de córrer perquè han de donar explicacions a la ciutadania, han de donar explicacions a l'oposició, i ara tot els hi va gran, crec que tot els hi va gran, i per això aquesta falta de respostes, aquesta falta de transparència, i això, jo crec que el més fàcil, hi ha hagut aquest problema, doncs, nois, el mes de gener, oposició i això, fem una roda de premsa, ho expliquem, o ni que sigui, doncs això, la Junta de Portaveus, i ho expliquem a tota l'oposició, nois, ha passat això per aquests motius, i hem fet aquestes mesures A, B, C i D per arreglar-ho. Doncs fins que no ha demanat l'oposició aquesta Junta de Portaveus no han volgut explicar res. Perquè no ho sabien? O perquè hi ha moltes més coses a amagar? Però el sentit comú porta a pensar això, que hi ha moltes coses a amagar o que realment no ho sabien. Mm-hmm. Preocupant.
0: Bé, aprofitem també doncs, que com a portaveu de l'oposició avui estem parlant amb Dani Pérez de la CUP de Cubelles per preguntar-li també que finalment doncs, es va frenar aquella sol·licitud també que es va fer conjuntament amb aquesta Junta de Portaveus de que proposàveu fer un ple extraordinari sobre l'estat del municipi, que hi hagués un acord que establís aquesta mena de plens, no?, sobre l'estat del municipi que es fan en altres ajuntaments. Finalment, però, doncs, us van contestar que la proposta bé, no, tenia un defecte de forma i vau decidir de moment frenar aquesta sol·licitud, oi? No sé si es pots explicar doncs, si hi ha la intenció de presentar-ho més endavant, quina és la intenció de l'oposició sobre aquesta proposta que havíeu fet d'un ple sobre l'estat del municipi.
19: Sí, es va desestimar, ja no és el primer cop que en les desestimen per defecte de forma, nosaltres no ho veiem igual, però tampoc hi farem res ara aquí. I després vam preferir aturar-la, o sigui, no presentar esmena, o sigui, no presentar la correcció per tenir aquest ple, que sí que el presentarem aviat, i bueno, pues, per mirar com anaven aquests aconteixements, no? Sabem, demà tenim una comissió informativa per aprovar o per denegar les al·legacions del pressupost, la setmana que ve segurament hi haurà un pressupost, un altre ple de pressupost, doncs ho hem volgut parar tot una mica pues, per veure quines explicacions es donaven avui també, no? Mhm. Sí que demanem aquest ple d'estat del municipi perquè fa falta. El municipi no està en condicions normals com hauria d'estar o com se'ns promet que estarà, no? O com se'ns cobra perquè estigui. Aquest ple el tindrem segur i hauran de tornar a donar la cara, si volen, clar, però sempre s'amaguen darrere de l'anonimat o darrere del silenci, no? Quan són ells que han de donar explicacions. El farem, però hem esperat que passaran aquestes coses del ple de pressupostos, tot això, i veurem com funciona per tirar-ho endavant, però anirà segur. Mm-hmm.
0: Que no sabeu si serà ara o després de l'estiu, ho voleu deixar per abans de l'estiu? O...
19: No, serà ara, vull dir, farem demà, tenim la comissió informativa, a veure com va, i no sé, la setmana que ve, teòricament dimarts ja ple, o dimecres, no sé quin dia era, i després d'aquest ple demanarem el ple extraordinari per l'estat del municipi, a veure què ens expliquen. Mm-hmm.
0: D'acord, doncs no sé si vol afegir res més, com a portaveu avui també de tots els partits de l'oposició. Hem parlat amb Dani Pérez de la CUP, que ha explicat també doncs, en nom de la resta de partits, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, doncs aquesta junta de portaveus que s'ha reunit aquest dimecres. Intentarem també tenir aviat l'altre punt de vista, el del govern municipal, que per ara encara no el tenim. Moltíssimes gràcies, Dani Pérez, per atendre'ns. Que vagi molt bé.
19: Gràcies, bon dia.
13: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
14: Ahora en Dental Company disfruta de tu pack integral de ortodoncia transparente con blanqueamiento incluido por solo 2.999 euros. Pide tu cita en el 900-926-900.
15: Dental Company, porque sonreír es salud.
17: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
20: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
21: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
17: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
13: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de l'FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Seguim dintre de la sèrie amb què estem parlant-vos de cançons amb protagonisme dels instruments accionats per teclats.
0: I en el capítol d'avui trobarem majoritàriament orgues electrònics, però també escoltarem algun piano i força sintetitzadors.
1: Una mica de tot, doncs.
0: Sí, sí, avui ho toquem tot, avui. Començarem amb un tema que precisament es reconeix d'immediat, gràcies a l'inici amb un orgue Vox Continental.

0: Efectivament, aquesta cançó es reconeix des d'un bon començament gràcies al so de l'orgue Vox Continental, com deia el Xavier, i aquest orgue molts grups el van utilitzar cap a finals de la dècada dels 60, sobretot degut a la seva versatilitat i facilitat de transport, al ser de reduïdes dimensions.
1: Es tracta de Light My Fire, de The Doors, grans exponents del que es va anomenar rock psicodèlic. Aquest tema es va publicar dintre del primer àlbum de The Doors i en va ser un dels més celebrats, arribant a situar-se en el número 1 dels Billboard durant 3 anys.

0: Estem escoltant el gènesis de la primera època, en què els seus temes s'encabien en el rock progressiu. Per tant, la veu que escoltem ara és la de Peter Gabriel, qui encara no havia marxat de la banda, esclar.
1: No, esclar. La cançó es titula Firth of Fifth, un títol ideal per dir si t'acaben de treure una dent, Firth of Fifth, I va ser escrita principalment pel teclista Tony Banks, qui, a part de llargs passatges dedicats al piano, hi va incloure intrincats arranjaments per altres instruments.

0: Iron Butterfly van ser un dels precursors del rock psicodèlic que posteriorment evolucionaria cap al rock progressiu, on hi hem trobat, com dèiem abans, a Genesis.
1: Ara escoltem Inagada de vida, dels Iron Butterfly, un tema que, com abans Light My Fire, va haver de treure al mercat una versió reduïda de prop de 3 minuts, ja que l'original durava més de 17 minuts, amb llargs solos, com un de bateria, que en la versió original dura 2 minuts.
0: I si parlem del títol, Inagada de vida, hem de dir que no té cap significat, però sí que té una història al seu voltant.
1: Expliquem-la, doncs.
0: Mira. El compositor d'aquesta cançó va ser el cantant i teclista de la formació, en Doug Ingall. I la cançó havia de portar per títol In the Garden of Eden. O sigui, en el jardí de l'Eden.
1: Molt bé.
0: Però
1: sembla, però sembla que quan el tal Ingall va presentar la cançó als seus companys del grup, anava una mica, diguéssim, que tocat per l'alcohol.
0: Se li enganxava la llengua.
1: O pel que fos, i no li faltava una dent, no, però sí que tenia la llengua una mica dormida.
0: Ah, ja, ja.
1: I quan va pronunciar el nom de la cançó, ho va fer amb una mica de dificultat, provocant que els altres, els companys, entenguessin Inagada de vida, en lloc de l'original In the Garden of Eden, que va ser el títol que finalment va quedar perquè el trobaven aquest Inagada de vida més exòtic.
0: I tant.

I aquests són The Zombies, amb el que podríem dir que és el tema pòstum. Pòstum, ja que Time of the Season es va publicar posteriorment a la dissolució del

0: corrupte.
1: Ah,
0: no perquè morís ningú, no?
1: Bé. Aquest tema està també enquadrat dintre del corrent del rock psicodèlic i es va convertir en la seva època en un himne per a la cultura hippie.

0: L'orgue que escoltem torna a ser un box continental i escoltant-lo actualment hi ha ocasions en què pot arribar a semblar un instrument de joguina.
1: És veritat.
0: Així que ara canviem d'instrument i també canviem d'estil.

0: Ara l'instrument que escoltem és un clavinet Honor C, que és el que Stevie Wonder utilitza ja en l'introducció i al llarg de tot aquest tema titulat Superstition.
1: Aquesta és una cançó que deu part del seu èxit al riff que Stevie Wonder va compondre per aquest petit orgue, que és el que ara estem escoltant.
0: Però aquesta no va ser l'única contribució de Stevie Wonder en aquesta peça, ja que en la seva gravació ell també va tocar la bateria i el sintetitzador, demostrant amb això les seves capacitats com a multiinstrumentista.

0: Ara estem escoltant Steely Dan amb un tema titulat Do It Again.
1: Steely Dan era un grup de rock format al voltant de dos músics, Donald Fagen, vocalista principal i teclista, i Walter Becker, que s'encarregava de la guitarra i el baix.

es van envoltar de músics d'estudi i la seva música es caracteritzava per la seva complexitat harmònica i la barreja d'elements de jazz, rock, pop i funk. Van ser coneguts per la seva meticulositat a la recerca del so perfecte.

0: Ara parlarem de Billy Preston, que va arribar a ser considerat el cinquè Beatle. Ho vam comentar escoltant Let It Be de The Beatles, un tema en què Billy Preston va col·laborar com a músic d'estudi tocant l'orgue.
1: Doncs bé, avui tenim l'oportunitat d'escoltar-lo a ell, en solitari, interpretant també a l'orgue una de les seves composicions, Outer Space, en què utilitza un clavinet Hohner D6, combinat amb un pedal d'efectes anomenat wah-wah.
0: Com el músic en solitari, Billy Preston va ser un innovador dintre del soul, el rock i el funk. El tema que escoltem, Outer Space, va néixer de forma espontània quan en Preston i el seu productor, Ricky Matthews, estaven provant l'instrument, el Hohner D6, i els efectes del pedal aquest que esmentava el Xavier, aquest wah-wah.
1: Sí, el Hohner D6 clavinet, que és aquest, és el nom complet que té l'instrument, és un teclat electrònic dels anys 70, famós pel seu so percussiu i funky, creat mitjançant cordes metàl·liques que vibren com una guitarra elèctrica. Sí, va ser clau en el funk gràcies a artistes com Stevie Wonder i també en Billy Preston, esclar.
0: I Billy Preston no només va col·laborar amb The Beatles en la gravació de Let It Be, també ho va fer en aquesta altra.

0: Estem escoltant Don't Let Me Down, una composició de John Lennon que ell mateix interpreta a la veu i en la qual fa una encesa declaració d'amor a Yoko Ono i al mateix temps li prega que no li falli, com el títol diu, com el títol de la cançó diu.
1: Podem escoltar perfectament la interpretació de Billy Preston al teclat, generant una atmosfera que embolcalla la melodia amb un toc soul.
0: La cançó no va acabar formant part de cap àlbum, però sí que es va publicar com a cara B del single Get Back i també va formar part del repertori del mític concert al terrat de l'edifici Apple, situat a Mayfair, a Londres, i que va ser l'última aparició de The Beatles en directe.

0: Aquests són Tears for Fears, interpretant Shout, una peça on trobem l'ús de sintetitzadors que són els que escoltem de fons, amb llargues notes de baix que van acompanyant la melodia.
1: El títol i la lletra són una denúncia de les injustícies socials i animen a l'oient a cridar, Shout, per expressar la seva disconformitat o frustració davant les situacions d'injustícia.
0: Doncs encarem la recta final del capítol d'avui escoltant a dos genis de la música pop.

0: En primer lloc tenim a Prince amb el tema 1999 o 1999, una cançó que inicialment s'havia pensat que parlés de l'esposa al voltant del canvi del mil·lenni i també un possible apocalipsi, recordeu allò de l'efecte 2000, però que Prince es va convertir en un himne i a festa per gaudir del present.
1: A l'enregistrament de la cançó va ser el mateix Prince qui va tocar el sintetitzador. Ell era un reconegut multiinstrumentista que, a part de la guitarra, que potser era el seu instrument preferit, també tocava, entre d'altres, els teclats.
0: Finalment, hem d'esmentar que en aquesta peça també podem observar una notòria presència de percussió, que també era electrònica. La produïa un instrument electrònic anomenat Lynn Drum, un instrument creat per l'enginyer Roger Lynn, i d'aquí ve el seu nom.
1: Sí, Lynn Drum, clar, clar.
0: I que era el primer instrument de percussió programable amb un so realista.
1: Ah, carai, molt bé. Doncs bé, ara anem pel darrer tema del capítol d'avui.

0: Amb l'ús del sintetitzador, Michael Jackson va aconseguir donar forma a la que és considerada una de les obres mestres degudes a la genialitat de qui va ser anomenat el rei del pop.
1: El sintetitzador aporta a Thriller no només la base harmònica sobre la que es construeix la melodia, sinó que també hi afegeix un complement rítmic als ja molt potents baix i bateria.
0: A part d'això, el sintetitzador també es va utilitzar per incloure sons que imitaven l'udol del llop o els gemecs dels zombis. És a dir, va perfeccionar el pop amb l'aportació electrònica, convertint-se en una fita que tothom reconeix que va marcar un abans i un després.
1: Doncs amb Thriller de Michael Jackson us deixem fins la setmana que ve. Mentrestant, feu molta bondat, amics.
0: Porteu-vos bé.
2: To terrorize your neighborhood, and whosoever shall be found

Mm-hmm.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar la setmana passada amb el Joaquim Micó, amb qui vam estar parlant dels orígens medievals de Cubelles, i vam avançar una mica del que parlarem en aquest programa, que serà sobre bastant més sobre els senyors i sobre concretament el castell. Bé, Joaquim, per l'audiència que no va escoltar el programa anterior, no sé si podries presentar-te breument.
3: Sí, hola, em dic Joaquim Micó i bé, soc historiador medievalista i a part d'això doncs, també soc escriptor i bé, estic relacionat amb Cubelles des de fa molts anys. No?
2: Mm-hmm. Bé, Joaquim, jo diria que per ficar una mica de context a l'audiència abans de començar a parlar dels senyors, etc. No sé si es podries explicar en aquella època com funcionava el sistema del llinatge, com funcionava políticament aquesta institució.
3: Sí, és un tema, diguem-ne, curiós perquè a més hi ha un malentès genèric sobre que les dones no podien governar. Això evidentment ha passat en altres moments de la història, però no pas en aquell inici d'encara no feudalisme, del que podríem dir els segles o dos segles abans del feudalisme. Uh-huh. Si bé és cert que el fill no heró sempre passava per davant de qualsevol filla, això podria ser, diguem-ne, pel títol de comte, vescomte o el que fos corresponent, no? Però clar, si un pare tenia dos fills, diguem-ne, homes i dues filles dona i 33 propietats, les havia de repartir d'alguna manera i a les dones sempre li tocava. Llavors era fàcil trobar-se pues, una dona que era senyora d'un castell o que d'un territori més gran, no? Evidentment, després per matrimoni podia haver-hi una cessió al marit d'aquell territori o el que era molt més habitual, diguem-ne, és compartir el senyoriu que fos, fos un castell, fos un territori més ampli. Perquè després hi ha l'altra qüestió, no?, que és el castell. També moltes vegades associem un castell a una construcció de pedra o del que sigui, no?, i allò és un castell, certament. Però el castell també fa referència al territori on hi ha aquell castell. De fet, a l'origen de l'edat mitjana, o sigui, al principi, perdó, de l'edat mitjana, els castells acostumaven a ser de fusta. I per tant, doncs, evidentment no han quedat restes, són en molt pocs casos, però el territori en si del castell continuava existint, no? I hi havia la paraula de castrum, no?, que és la paraula que designava els campaments romans, i per tant també tenia una extensió militar sempre de defensa, a vegades d'atac també, però realment de defensa d'un territori, no?, que era tot el territori que aquell castell, diguem-ne, controlava. Uh-huh. Llavors, doncs, clar, molts comtats, també l'origen de la paraula, no? Sí. Doncs, diguem-ne que tenien aquest origen en un castell inicial que controlava el territori i allò anava eixamplant. El cas de comtat de Barcelona, el que hi havia previ a la ciutat de Barcelona, pròpiament dita, però si hi havia en tots els altres comtats, que si Osona, que si Pallars, etc., doncs havien començat amb un nucli, diguem-ne, urbà que havia nascut o crescut al voltant d'un castell.
2: Sí.
3: Bé, simplement dir això, no? Llavors ens podem trobar ja com a, diguem, la setmana passada com a primera contessa i senyora de Cubelles a l'Ermessenda de Carcassona, però bé, doncs el senyor documentat que trobarem després, que és Gomau de Besora, ho cedeix a la seva filla Ermessenda de Besora, i aquesta, diguem-ne, que serà senyora de Cubelles fins que, diguem-ne, és mare d'Ermessenda de Cardona, que casada amb deudat Bernat de Claramunt, passen a ser els dos senyors de Cubelles. Sí. Però vaja, que al llarg de la història en trobaríem més casos, no? Saurina de Claramunt, per exemple, serà una altra senyora de Cubelles, o sigui, que ens trobarem unes quantes dones amb aquest títol, no?, del senyoriu de Cubelles. Bé, igual que es trobarem vescomteses, també unes quantes, com Elisabet d'Urgell, per exemple, que també serà a través d'un matrimoni, acabarà sent mare d'un altre senyor de Cubelles, no? Que són Guillem primer, que casat amb Geraua de Llorba, que Llorba també és una antiga quadra del que seria avui Sitges, per entendre'ns, no? I bé, vull dir, es podíem anar allargant amb aquest tema, sí, però cansaríem segurament, no?
2: Bé, ara anomenaves a Gumbau de Besora. Quan hem estat preparant aquesta entrevista, ens ha sorprès que, vaja, no sé si ens pots explicar, perquè si no ho entres malament, hi va haver una certa crisi perquè va desafiar el casal de Barcelona.
3: No ell exactament, va ser un divendres seu, és un tema complex, molt estudiat, però vull dir que hi ha poc consens sobre com van anar les coses. El que és segur és que hi ha un noble del Penedès, que és Mir Lleribert, que s'alça contra el poder comtal, no?, de Barcelona. Havia estat aliat de Ramon Borrell, que estava casat amb Ermessenda de Carcassona. Ramon Borrell mor a Llova. Ermessenda de Carcassona queda com a contessa, al càrrec del territori, perquè el seu fill Borrell encara és menor d'edat, és un nen, i encara que s'ha declarat menor d'edat abans del que tocava, no deixa de tenir la influència de la seva mare durant tota la seva vida. Curiosament, també morirà Llova i el seu fill també serà, diguem-ne, compta sota la regència o d'Ermessenda de Carcassona, vull dir que Ermessenda de Carcassona es contesa amb tres comptes diferents, o serà, diguem-ne, mantindrà el poder comtal amb tres comptes diferents, i sabem que Ermessenda de Carcassona tenia un home de confiança que era Gumbau de Besora. Gumbau de Besora, malgrat ser família d'Emili Lleribert, els documents fan pensar que es posa del costat comtal, encara que intenta arribar a una entesa amb el seu gendre i a la seva filla, òbviament, que és l'esposa, perquè diguem-ne, arriba un acord amb els comtes. I aquí és on hi ha, diguem-ne, la discòrdia entre historiadors, no? Que és els motius reals de Mir Lleribert. Llavors, trobaràs historiadors que diuen que Mir Lleribert el que vol és portar el feudalisme ja d'una vegada definitiva al que seria els territoris catalans i, per tant, sotmetre aquests territoris al poder feudal model francès, per entendre'ns, que és d'on arribava. I altres que el consideren gairebé un independentista del Penedès, no? Que seria un heroi que vol treure's el poder comtal de sobre per poder fer desfer la voluntat dels penedesens. No? Bé, jo crec que hi ha més del primer que del segon, encara que probablement també, doncs, bé, les ànsies d'independència, al cap i a la fi, doncs, són per poder manegar-se amb els seus desitjos i sense dependre de ningú, no? És complicat. Jo crec que és complicat perquè, a més, després arribaran a fer, o sigui, després de la guerra d'enfrontar-se militarment, arribaran a fer les paus i Mir Lleribert jura obediència a Borrell, no? Per tant, on està la frontera? En la realitat, la ficció, falta molt de documentació de l'època i sobretot falta saber què pensava cadascú. El que sí que sembla clar és que Mir Lleribert se surt a la seva en quant a l'arribada del feudalisme, perquè encara que ell és derrotat i autodeclarat príncep d'Olèrdola, ha de renunciar a aquell principat que volia crear, el que sí que és cert és que la seva voluntat d'instaurar el feudalisme es produirà, si no directament en aquell moment, si en la generació posterior, perquè Ermessenda de Carcassona resisteix molt a que això passi, però ja al final acabarà cedint perquè no té més remei per l'edat i per l'impuls de les noves polítiques senyorials que començaran a imposar-se, i al mateix comtat de Barcelona acaba feudalitzant el territori.
2: Ara parlaves de... Bé, ho has esmentat de passada, els Cardona i els Claramunt. En aquest sentit, com es va reforçar la unió entre aquestes dues famílies?
3: Sí, per matrimoni, ja. Sempre es feia per matrimoni en aquella època. I els Cardona, diguem-ne, amb el poder directe que estan poc temps, entre els Besora i els Claramunt, per tema de matrimonis ràpidament passar els Claramunt, i els Claramunt sí que tindran uns quants, diguem-ne, successors dintre de la línia dinàstica de, si en diu, de Cubelles. Hem citat a Sabrina de Claramunt, per exemple, però sí, podríem citar amb altres, no, que vindran després, com el Guillem II de Claramunt o Guillemó. Guillem II de Claramunt, que probablement no va estar mai al castell de Cubelles, però que mantenia, diguem-ne, el senyoriu com a propi, és un personatge important de l'història de Catalunya. És un, diguéssim, col·laborador directe de Jaume I, és un dels invasors, per dir-ho així, o desatacants, sí, a Mallorca, on morirà precisament, diguem-ne que considerat un heroi d'armes i un personatge polític molt influent de la cort de Jaume I. Està enterrat a Santes Creus, encara que el cos no s'ha trobat mai, si el sarcòfag, perquè van ser segurament que en alguna època, no, doncs, van ser expoliats aquests sarcòfags, sí. I és un personatge segurament dels més influents políticament que ha estat mai senyor de Cubelles, de Cubelles medievals, si més no, a part de la pròpia Ermessenda que comentàvem abans. Durant tot aquell període, doncs, els Claramunt, diguem-ne, són els senyors de Cubelles, no? A Guillem succeirà el seu fill Guillemó de Claramunt, que també té la vila de Tamarit com a senyor d'Useu, no? I moltes terres entre un i altre lloc. Guillem de Claramunt seguirà Guilleuma de Claramunt, primer com a tutora, perquè és la mare de Guillemó, però com Guillemó, diguem-ne, té un plet amb Pons de Cervera i una problemàtica i tal, doncs, diguem-ne que serà la senyora de Claramunt, i després passarà a mans de Cervera per aquest pleit que perden els Claramunt, i que diguem-ne que tampoc estarà massa temps perquè de seguida ja tornarà al control comtal i seran ja en aquell moment reis contra reis, que són els que tindran el control directe sobre el senyoriu, no? Llavors, clar, aquí hi ha una circumstància, diguem-ne, curiosa, si voleu, que és que, clar, com en Jaume I, dèiem abans, sí, doncs passa a ser el senyor de Cubelles, doncs, clar, tindrem una sèrie de senyores de Cubelles del més distingit de l'Europa d'aquell moment, perquè bé, primer tindrem a Leonard de Castella, però després a Violant d'Hongria, més tard a Constança de Sicília, més tard a Blanca d'Anjou, després a Maria de Xipre, després a Elisenda de Montcada, que és d'origen català, no? Però diguéssim que, clar, per temes de casament, no? Doncs, aquí tenim una sèrie de senyores de Cubelles que probablement mai van posar els peus al castell, però que bé, que són la gran noblesa, o formen part de la gran noblesa europea d'aquells temps, no? Després ja, quan arriba Pere IV, aquest, diguem-ne, que tindrà una relació, diguem-ne, més propera, no?, amb Maria de Navarra, Leonor de Sicília, Leonor de Portugal, etc., però bé, que no deixa de tenir la seva gràcia, no? I en Joan primer tindrem a la Mata d'Armanyac, a Violant de Bar, i en Ferran primer, que també serà senyor de Cubelles, doncs a Leonor d'Alburquerque, Alfons V i Maria de Castella, que estem parlant ja de Trastamares, sí. A Blanca de Navarra, a Juana o Joana, segons les fonts, Enrique, i aquí passarà també, diguem-ne, ja un retorn a senyors de menys importància, perquè els Trastamara tornen a intentar feudalitzar el territori a través de senyors feudals per mantenir el control, però val a dir que el feudalisme comença a anar de baixa a tota Europa, i per tant tenen les de perdre, per d'alguna manera, perquè està arribant el que serà ja el protocapitalisme, que diguem avui en dia, no? Sí. Que serà, diguem, el règim propi de l'edat moderna, del Renaixement. Llavors, durant un temps tindrem aquí a Sibila de Fortià, tindrem a la Constança de Sicília, però ja passarà, en època moderna, aviat passarà ja a mans, diguéssim, de senyors menors, des del punt de vista de llinatge, i al final acabarà en mans privades, com tothom sap, no? Però bé, això ja forma part d'una altra època històrica, sí, que no toca avui parlar d'aquí.
2: D'acord, Joaquim. Ara quan explicaves tota aquesta situació, m'estava imaginant doncs la investigació que hauries de fer en el seu moment, i m'imagino que els arxius van tenir un paper molt important. En aquest sentit, sabem que el 36 es va cremar l'arxiu municipal de Cubelles. Quina dificultat o què ha suposat això de cara al coneixement històric?
3: Clar, és una gran pèrdua, i no només a l'arxiu de Cubelles, municipal de Cubelles, es van perdre molts arxius, i no només a la Guerra Civil, també a la Guerra del Francès, per exemple, no? I amb alguna carlinada també. Per tant, clar, això són molts problemes per reconstruir la història de segons quin territori i de segons quina època. Es fa el que es pot. A veure, jo vaig estudiar aquest tema en concret a finals dels anys 90, vull dir, encara estava a la universitat. De fet, el primer treball va ser formar part d'un treball de la universitat. I, clar, ho dic això perquè no hi havia ordinador, ni internet, ni res, i llavors s'havia de picar pedra, per alguna manera, no? I mai millor dit en aquest cas, perquè algun dels documents el vaig trobar in situ, diguem-ne, en algun monestir, a Santes Creus, poca cosa, però Sant Cugat encara es manté bastant bé, i en algun cas, algun dels escuts, per exemple, que va estudiar de Guillem de Clamunt, per exemple, va ser amb el seu sarcòfag a Santes Creus, no? I, a més, en el moment que ho vaig publicar, es creia que era un altre escut, però al publicar el sarcòfag pues, ja es va veure que hi havia una errada que venia dels historiadors romàntics de Catalunya, que, per cert, van fer moltes de errades d'aquest tipus, no? Sí. Avui en dia seria molt difícil fer aquest treball perquè, malauradament, aquest sarcòfag que tinc dibuixat i fotografiat, algú es va dedicar als anys posteriors a fer gamberrades amb ell, i està en molt mal estat, perquè avui en dia aquest escut és molt, de molt difícil, diguem-ne, reconeixement. S'hauria de fer, suposo, que alguna feina en raig X i tal, perquè a simple vista ja no es veu res. I després, molts d'aquests arxius avui en dia, diguem-ne, que estan... no perduts, al contrari, continuen mantenint-se molt bé, però són més difícils de consultar, perquè abans, per fer un treball d'investigació, que evidentment necessitaves un carnet d'investigador, etc., que feia la facultat, doncs tenia la seva dificultat, i ho diria, investiga tothom, sigui amateur o no. I quan un amateur comença a investigar, jo ja tremolo, perquè m'he trobat casos de documents molt mal estat, etc. Insisteixo que Sant Cugat se salva perquè, com hi ha el cartulari que és de consulta pública, doncs, en principi, els documents originals són més fàcils de conservar, però, hòstia, Montserrat per sort, de Cubelles no tenim massa, a Montserrat, però, vaja, jo el demà vaig estar, feia greus, de com està allò. I ja no parlem dels municipals, perquè està... Jo l'últim municipal que vaig treballar va ser el de Cunit. Mm-hmm. Ai, deixem-ho així, no? Per això no feia cap comentari. Però, ostres, en fi... I no per culpa de la conservadora, que no, fa tot el que pot, sí. Ja t'ho he dit jo ara. Però bé, com deien diners, si plou, la humitat, ja sap què passa, en fi, ja us podeu imaginar.
4: També he vist que ja ha apuntat que els llibres de Cubelles, uns llibres de Cubelles, que daten del 1646 al 1900, estan dipositats a l'Arxiu Diocesà de Barcelona. Mm. Com és això? Com s'explica?
3: Bé, perquè o sigui, cada llibre pot tenir la seva pròpia història. Vull dir que no, a veure, evidentment, en alguns casos és per protecció, perquè durant moltes èpoques, doncs, si es trobaven llibres que corrien perill, doncs, el bisbat es comprava... llavors s'enduia per emplaçar la biblioteca. També perquè, evidentment, quan un llibre es publicava en aquella època, un dels punts de compra o de vendes, no?, era el bisbat, no?, llavors es repartien i altres, diguem-ne, llibres podien anar a parar, evidentment, a altres llocs, a fons municipals, a esglésies, etc., no?, o a propietaris particulars. Sí. Clar, el bisbat en general... és molt conservador de documents i de llibres, per tant, ha estat més fàcil trobar-los allà, que no vol dir que no hi haguessin també altres llocs, no? De fet, fa uns anys, ara no ho sé perquè això ja fa temps que no ho bellugo, però amb el mateix Castellà i el Trull hi havia un munt de documents per revisar, llibres per revisar que ningú feia, no? I que tenia un risc enorme de pèrdua per això que deia l'humitat, que és el principal perill de documentació. Sé que algunes persones estudioses de la història de Vilanova, per exemple, el Guillem de Molla, no?, que és conegut, no?, també l'Àngels Parés, etc., treballaven per salvaguardar aquella documentació. Sincerament, encara que en Vils se continua veient, no li he preguntat mai si ho van aconseguir o no, perquè em vaig allunyar, diguem-ne, d'aquest treball, d'aquesta línia d'investigació. Però, per exemple, també hi havia molta documentació ja d'època més recent, però molt interessant, que també vaig consultar-la en el seu moment i també la vaig treballar per altres qüestions. Al Museu de Víctor Balaguer, no? I també estava en un estat deplorable. Sé que es va començar a fer filmets, no?, en el seu moment, no?, o sigui, per conservar aquella documentació que fos de consulta, però clar, després de seguida va arribar la revolució tecnològica i per tant es podia digitalitzar i sí que hi havia un projecte de digitalització, però que jo sàpiga no s'ha fet mai encara. I per tant, com aquells arxius eren de difícil accés, sinó a través d'aquests microfilms, que avui en dia molta gent no sap ni com s'han de fer servir, encara que és molt senzill, perquè és simplement una lupa i una llum, no? Doncs no sé què passarà en el futur. Jo crec que és una llàstima que el patrimoni es faci perdent perquè no s'han conservat. No fa pas massa, no direm noms perquè queda lleig, però d'un historiador desaparegut no farà no massa anys de Sant Pere de Ribes, la seva biblioteca se la quedava tota un senyor que tenia una llibreria de vell, no? És a dir, per vendre'ls a l'engròs, no?, com a llibreter de vell que era, no? I tenia llibres, bé, jo vaig rescatar algun que vaig poder, perquè vaig parlar amb la dona i vaig salvar 30 o 40 que vaig crear interès, però clar, tampoc tinc una casa enorme ni tampoc puc oferir els diners que pot oferir un llibreter de vell que farà negoci amb això, no? Clar, em passa bé greu, perquè no una institució pública, una biblioteca municipal, mateixa de Ribes o, jo què sé, el Consell Comarcal, algú no feia una oferta per aquell fons, no? En fi, com, cito aquesta i podria dir-te més casos que m'he trobat, i la veritat és que em preocupa molt que no es perdi en poques generacions molta d'aquesta documentació, perquè, no sé, en el seu temps també, sí, és igual. Un altre dia farem denúncies públiques i com bé, perquè no has dit una altra cosa, però se m'escalfa la boca i no, millor que no, millor que no.
4: Bueno, i ja per anar acabant, Joaquim, per què creus tu que és important que preservem tota aquesta documentació, que podria haver-hi algú que pensés que són només documents vells o que són, doncs, coses que sí, que és història, però què li diríem a aquesta persona per transmetre-li que és important?
3: Podríem dir moltes coses. Òbviament, recordo ara, no, l'estrofa de la cançó de Raimon, no? Que per origen és per identitat. Per tant, si nosaltres volem saber qui som i cap on anem, també hem de saber d'on venim. I, per tant, el coneixement de la història és fonamental. I, evidentment, de la història real, no? De la història oficial, que ja sabem que la història oficial la escriuen els que guanyen. I com els catalans tenen la mania d'anar perdent, doncs ens costa molt després de construir la història real. I, clar, com veies, igual, no? És a dir, segurament que durant els darrers anys del franquisme seria molt fàcil trobar tota la documentació sobre l'època de Cubelles, però de la República enrere, de la Guerra Civil, si vols, enrere, és resultat complicadíssim, no? I, clar, tant cubellencs eren uns com els altres, per dir d'alguna manera, no? Clar, jo m'he trobat gent que ara no tinc aquí, és igual, no? Perquè jo després d'aquests estudis també vaig estar treballant el tema d'història contemporània, perquè em va interessar per una altra cosa que ara no ve el cas, no?
4: Sí.
3: I em vaig trobar, diguem, alguns noms de cubellencs i garrafencs il·lustres que no coneixia ni Déu, o que són molt poc coneguts. Per exemple, doncs, ara més o menys ja està tenint recuperat un dels personatges més importants nascut a Cubelles, encara que durant molt de temps vam creure, per les fonts, jo era el primer, que havia nascut a Vilanova, però no, després van descobrir que havia nascut a Cubelles, no, que era la Soledad Gustavo, que de fet aquest era el pseudònim amb el que escrivia diguem-ne els seus articles o els seus llibres, no? Perquè diguem-ne que era el seu nom real era Teresa Mañé. Teresa Mañé va néixer a Cubelles. Teresa Mañé és la pensadora anarquista més important que ha hagut mai a tota Europa. I això ho reconeixen alguns sindicalistes o anarcosindicalistes europeus de l'època. Algú podria dir, no, però ella no, va ser més important Federica Montseny. Bé, doncs Federica Montseny era la seva filla. I Federica Montseny no va anar mai a escola i la seva professora va ser la seva mare. Per tant, a partir d'aquí traieu les conseqüències que vulgueu. I evidentment la seva filla és un personatge molt important, però que tot el seu pensament i tota la seva acció política està basada en l'assignament de la seva mare. La seva mare va dirigir una revista, evidentment abans de la Guerra Civil i abans de la República, que es deia la Revista Blanca, on va escriure gent de la talla d'Unamuno, Ortega y Gasset, per exemple, no? I era la directora, no? O sigui, per què no la reivindiquem? O sigui, és un personatge cubellent, o sigui, perquè no té un carrer ja, o sigui, i que em perdoni l'alcaldessa, que sé que té molt bona intenció i que alguna vegada doncs n'hem parlat i segurament li acabarem posant aquest nom, no? Però en general, si surts al carrer i preguntes a Cubelles qui era ella, ningú la coneix, no? I és una llàstima, perquè si el Xavi Ribera està molt bé, no dic que no, sí, però és que ha nascut altra gent important aquí, ja en parlarem un altre dia si convé, no?
4: Sí,
3: però jo reivindico tots aquests personatges nascuts a Cubelles o relacionats amb Cubelles d'una manera o una altra, que són importants per la nostra història.
4: I tant, doncs des de Cubelles en la història fem també una crida a la memòria i a recordar el nostre passat. Bé, Joaquim, doncs ens hem quedat sense temps. La veritat és que ha sigut molt interessant. Moltíssimes gràcies.
3: A tu.
4: Estàs convidat a venir quan vulguis a parlar d'altres temes. I bé, per part nostra, res més. Us deixem amb la cançó Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Moltes gràcies.
5: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con

0: Música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Avui conversem amb Neus Arqués, escriptora, comunicadora i divulgadora, autora també d'una extensa trajectòria literària marcada per l'interès en relacions humanes, identitat, canvis socials i desenvolupament personal. Al llarg de la seva carrera també ha compaginat la narrativa amb l'assaig i la comunicació, consolidant-se com una veu reconeguda dins del panorama literari català. Neus Arqués serà una de les protagonistes de la nova sessió d'autors convidats a la Biblioteca de Cubelles, una activitat organitzada en el marc del Club de Lectura de Novel·la El Cubelletres, que tindrà lloc dilluns, dia 15 de juny, a 6:15 de la tarda. La trobada serà moderada per Elena Cejas i combinarà literatura i música amb la participació del músic Jordi Imella, oferint als assistents una oportunitat per conèixer de prop l'autora, conversar sobre la seva obra i gaudir d'una proposta cultural que fusiona diferents disciplines artístiques. Amb ella parlem de la seva trajectòria, del procés creatiu i també d'aquesta relació amb els lectors de la Biblioteca de Cubelles, aquesta oportunitat de participar d'aquest club de lectura. Anem a saludar-la, la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, benvinguda, Neus.
3: Gràcies, bon dia.
2: Què significa per tu participar d'aquesta trobada com la del club de lectura, com dèiem, aquest Cubelletres?
3: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
2: Uh-huh. Com has preparat tu aquesta participació aquí al Cubelletres? Una mica, no sé si teniu una mica clar el format d'aquesta activitat amb la teva participació i també doncs, acompanyada, no? En aquesta ocasió, com bé explicàvem, amb Jordi Imella.
3: Sí, mira, el Jordi i jo som coautors. O sigui, el Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quin és la pregunta que ens fem. Perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre, i fins i tot darrere les novel·les, sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
2: Uh-huh. Anem a presentar també per Ràdio Cubelles una mica aquesta novel·la, aquest Veu de Foc, no? Com la descrius una mica la sinopsi, no?, del que es pot trobar el lector o lectora?
3: Veu de Foc és la història d'un jove que als anys 70 es planteja des d'un barri de Barcelona que ell el que vol és ser artista i triomfar. Pensem que els anys 70 no són els anys que vivim ara, és un moment on no hi ha internet, on donar-se a conèixer la indústria musical és molt complicat, on tot passa per Madrid perquè les discogràfiques estan totes allà, on tot passa per Benidorm perquè hi ha el Festival de la Canción, també hi ha les turistes. És un món molt peculiar als anys 70, però si rasques una mica resulta que també hi ha moltes semblances amb el món d'avui, no? Llavors, nosaltres hem volgut explicar la història de Juan Vicente, que és el protagonista de Veu de Foc, per fer-nos la pregunta, què és en realitat l'èxit?
2: Uh-huh. A partir d'aquesta pregunta es va desenvolupant la novel·la, doncs?
3: La novel·la deriva d'una sèrie documental en la qual vam participar el Jordi i jo, que es diu Mític 70 i es pot veure a Televisió Espanyola, que és una sèrie que ens parla dels cantants famosos dels anys 70, com ara Nino Bravo o Camilo Sesto, no? Aleshores, el que nosaltres hem volgut és dir, vale, partint de l'experiència d'aquests cantants en aquells anys, quines vivències podem compartir encara avui, no? I llavors ho hem fet combinant el que és la meva experiència literària com a escriptora amb l'experiència musical del Jordi, que és productor musical. O sigui, el documental és una cosa, el documental ja es pot veure per televisió, és una sèrie audiovisual, i el documental tot és veritat. Per què? Perquè els documentals tot ha de ser veritat, per això són documentals. La novel·la és una història inventada, però es basa en aquells anys, en aquella indústria musical, en aquell tipus de cançons, en aquell tipus de vida.
2: Molt bé. I, per tant, a aquest club de lectura, les persones que hi prenguin part han llegit, doncs, aquest llibre, aquest Veu de Foc. I a partir d'aquí, doncs, es tracta de que vosaltres expliqueu una mica com ha anat aquest procés creatiu, entenc, i que ells facin també preguntes sobre el que ells, doncs, no sé, es van plantejant al llarg d'aquesta lectura, no? Dubtes o intriga o alguna pregunta en concret que pugui tenir el lector, no?
3: Mira, nosaltres amb el Jordi, que ja hem fet algunes presentacions, ens hem inventat un format que l'anomenem l'autoentrevista. Per què? Perquè jo aprofito les trobades per preguntar-li al Jordi coses que a mi em criden l'atenció del nostre procés creatiu i ell em pregunta a mi. I, òbviament, ens encanta que ens preguntin coses, no? L'avantatge de ser dos autors és que també tens una mirada molt àmplia sobre com ha anat tot, sobre com s'ha escrit, sobre què hem volut dir, sobre les anècdotes. O sigui, a mi m'agrada molt aquestes trobades amb el Jordi i amb els lectors.
2: I de les altres experiències que has tingut, què ens pots explicar, no? És a dir, què n'extreus, no? D'aquesta participació també dins un club de lectura, d'aquelles preguntes que puguin plantejar a través, com deies, d'aquest format d'entrevista que us feu els dos autors, no?
3: Jo crec que quan un llibre t'ha cridat l'atenció prou com per llegir-lo, et deixa moltes preguntes, no?, de com se'ls haurà acudit això. O, per exemple, jo me'n recordo d'haver viscut una cosa semblant al que expliquen en aquesta escena, no? I tens ganes de que la persona que ho ha escrit t'expliqui a tu com hi ha arribat, no? I jo, com a autora, tinc ganes de conèixer què és el que llegir el llibre ha generat en les persones que l'han llegit. I llavors, per això m'encanten els clubs de lectura, perquè tinc aquesta immediatesa, no?, de saber la reacció dels lectors i de les lectores, que moltes vegades em sorprèn.
2: Uh-huh. I, clar, dèiem, el Jordi Mella és músic, no? Hi haurà aquest toc musical al llarg d'aquesta trobada a Cubelles?
3: Jo crec que alguna cosa han preparat a la Biblioteca de Cubelles en aquest sentit. Pel que fa a nosaltres, venim com escriptors, diguéssim, no? Però també, mira, m'agrada que em preguntis això perquè dins el llibre ens hem arribat a imaginar la banda sonora, no? La banda sonora de les cançons que composa i que canta el protagonista. I ha sigut un exercici molt divertit.
2: Uh-huh. I bé, no sé, en què esteu treballant també actualment, per parlar també una mica de projectes de futur, a banda de Veu de Foc, un projecte que juntament...
3: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra.
2: Uh-huh. Si vols pots comentar-los, endavant, pots fer promoció també.
3: Estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial.
2: Sí.
3: Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
2: Uh-huh. Bé, doncs estarem pendents d'aquest nou llibre a través d'aquestes cartes, i no sé si vols llançar un missatge a aquelles persones que ens estan escoltant a través de la ràdio. Poden ser persones, doncs, que ja participen normalment d'aquest Cubelletres, d'aquest club de lectura, o usuaris de la biblioteca que els hi pugui interessar també venir a conèixer-vos, a parlar d'aquest llibre.
3: Jo convido a les persones que formen part de Cubelletres i també als usuaris de la biblioteca i també a les persones que viuen a Cubelles que vinguin amb nosaltres a aquesta trobada per parlar de Veu de Foc, per recordar com eren els 70, per fer-nos una espècie de guateque i passar-nos-ho bé i celebrar que ja arriba l'estiu.
2: Perfecte, doncs esperem que vagi molt bé aquest acte a la biblioteca aquest dilluns 15 de juny, en 4:15 de la tarda, recordem-ho, no? Aquest Cuba Lletres que doncs, tindrem aquí al municipi a través d'aquest Veu de Foc. Moltes gràcies per la teva participació, Neus.
3: Gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
2: Fins ben aviat, moltes gràcies, adeu.
3: Adeu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia i
3: Isabel. Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
2: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: I tornem a la secció sobre plantes. Amb Descobrim l'Enobotànica amb Sílvia Isamat. Aquí ja tenim a punt a l'altra banda del fil telefònic. Sílvia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, doncs, novament un recorregut cap a aquestes virtuts de les plantes i avui ens apropes tot el contingut sobre la savina. Endavant, doncs, Sílvia, què hem de saber sobre aquesta planta?
1: Has vist mai la savina, Àngels?
0: Sí, sempre fas aquesta pregunta i m'he avançat avui i ja la tinc aquí davant de la pantalla. Bé, veig una planta, doncs com, ben bé, sembla com si fos... És que no sabria descriure, no? Però com si fossin les banyes d'un cèrvol, la veritat. Jo ho definiria així,
1: sí.
0: Com unes branquetes molt, molt, molt petites, però amb aquesta forma. Uh-huh. Com si...
1: sí.
0: I després, com, no sé, veig que hi ha com un fruit, com un rodó de color, sí, marró. No et sabria, uh-huh, dir més, perquè és la fotografia que estic veient davant meu quan he fet aquesta recerca cap a la savina.
1: Sí, doncs, a veure, la savina es considera un arbre, encara que no creix, a veure, sí que pot créixer bastant, però aquí al Garraf les que es troben no són gaire altes, que aquí bueno, seria més com un arbust.
0: És un arbust, sí, sí, ara he mirat una altra imatge i es veu...
1: Sí.
0: I l'he vist força, ara que ho dius, per aquí, pel Garraf.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí.
1: Sí, a veure, sobretot les trobes, les savines, sobretot estan a la vora dels masos, de les masies.
0: I diu, té aquest fruit, perquè jo veig aquest fruit així com, no sé, és rodonet, marró.
1: Sí.
0: Com si fos una castanya, però no és una castanya, és més rodó, no?
1: Sí.
0: Per la imatge.
1: S'assembla al ginebre.
0: Com unes pilotetes, no sé.
1: Sí, com unes pilotes.
0: Sí.
1: S'assembla al ginebre o al ginebre.
0: Molt bé. Sí. I què en sabem d'aquest arbust, de la savina?
1: Que no és, sí, a veure, no és massa comú d'anar pel bosc, no?, caminant i te la trobes. Sobretot això, que estan molt a la vora les masies, perquè es considerava antigament una planta protectora.
0: Uh-huh.
1: Llavors, és una planta que, a veure, es considera tòxica, val? Sobretot perquè algú d'aquí, un pastor d'aquí del Garraf em va explicar que era una planta abortiva.
0: Abortiva, val.
1: Sí, sí.
0: Doncs
1: sí.
0: En compte amb, val? Això, sí.
1: Sí, és una planta abortiva, llavors, bueno, com que té una certa toxicitat,
0: uh-huh,
1: val? Després també és una planta que ell feia servir per curar el mal de ventre de les cabres.
0: El mal de ventre de les cabres, dius?
1: Sí, sí, uh-huh, sí. Perquè diu que agafava una... Ell feia una infusió de fulles d'una planta que es diu julivarda, que és una que al setembre està en flor, que sembla com una margarita, però ben bé no ho és.
0: Uh-huh.
1: I al setembre, sí, n'hi ha moltíssimes al setembre, semblava moltes, agost, finals d'agost, setembre, a l'octubre, sí, ja l'hivern ja desapareix.
0: Uh-huh.
1: I després posaven fulles de savina, i després deien que, bueno, aquesta infusió anava bé pel mal de vents de les cabres, però clar, bueno, amb aquest cert ús tòxic, val?
0: Val, això és el que hem de tenir en compte, eh?
1: Sí, sí. O sigui, realment molts m'han dit que és molt tòxica aquesta planta.
0: És tòxica. Uh-huh. Molt bé, sí. I de la savina, clar, a part de la infusió, veig que es fan olis, no?, també de savina.
1: Sí, perquè el que és el fruit es poden fer olis. Després, aquest fruit també, si agafem les boles del ginebró, que també es fa una beguda, doncs es podrien posar alguna de les boletes, que proclama molta precaució,
0: clar,
1: per aromatitzar aquesta ginebra.
0: Val.
1: Uh-huh. Val?
0: Hem de pensar que hi ha aquesta toxicitat de la savina i
1: sí,
0: que, per tant, hem d'anar amb precaució amb les dosis, no? Que si no, igual, no sé si ens podem morir, no? Però vaja.
1: Sí. Clar, també, quan fa flor, val? Diuen que és una planta bastant melífera, però bueno, també, clar, a veure, que això que diuen mel, mil flores, no? Bueno, doncs segur que n'hi ha savina.
0: Uh-huh.
1: Depèn d'on estigui agafada la mel.
0: Molt bé.
1: Val? Després, a veure, l'ús principal de la savina,
0: sí,
1: val? El més conegut aquí al Garraf, és per fer bastons. Val?
0: Bastons? Garrots.
1: Sí,
0: ah,
1: per fer garrots.
0: Uh-huh.
1: Sí. Llavors, bueno, aquest pastor que era dels únics, bueno, d'aquí del Garraf, era dels pocs que n'hi havia, que ja estava, o sigui, diguéssim, el corral, no?, el tenia ja a la pleta, que n'hi ha el punt d'informació de la Diputació del Garraf, sí. En anar cap al Rappenat, un dels punts d'informació, doncs, ell, la casa de la pleta era com la seva casa, hi havia el corral i tot, uh-huh. I ja estava allà. Llavors, ell agafava doncs aquesta sabina, la fusta, llavors ho escalfaven al foc, tal, una mica com que era que se li podia anar donant la forma, no?, de la gallata, no?, que també li diuen gallata o garrota o pastor, doncs la forma de dalt, no?, rodoneta. Llavors li anaven, no?, donant, escalfant-ho per fer aquestes corbes, i després el lligaven, val?, el lligaven dalt de l'arbre, i després el van a buscar quan estava sec. Uh-huh. Llavors ja teníem el bastó fet.
0: Així es feien els bastons en aquella època?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Sí, uh-huh. Sí, era... Sí, quan tu preguntes, no, a la gent gran que té bastons a casa, li diuen, de quin arbre és? Doncs pues molts sapiguen que és per la sabina.
0: Per la sabina. Bé, doncs els bastons per anar doncs, amb les cabres, no?
1: Sí.
0: Surten d'aquí de les sabines, almenys aquí al Garraf, d'elles a la pleta, sí. No? Aquest pastor que t'explicava, no?
1: Uh-huh.
0: Doncs com ho feia ell, no? Per tenir bastons que serveixen sí. Després per passejar, entenc, per la muntanya, uh-huh. No? Els bastons típics.
1: Sí. Llavors, clar, com és una planta bastant tòxica, doncs com a plaguicida també es fa servir. O sigui, per exemple, si... Als armaris, no, això que surten les polilles i tot mm-hmm. això, bueno, doncs podem fer bosses amb les boles, les posem dintre l'armari i seria per orientar les polilles aquestes que tenim.
0: Molt bé. Mm-hmm. Per tant, una solució,
1: Sí.
0: En comptes de comprar un antipolilles, posem les boles sí. De la sabina amb una bosseta i dins l'armari.
1: Sí.
0: I és una cosa més natural. Molt bé.
1: Sí.
0: Què més?
1: Sí.
0: Què més ens pots explicar de la sabina?
1: Clar, com és això, no? Aquest ús tòxic, no? O fort, també, a vegades, no? Els animals agafen sarna. Saps aquesta malaltia, la sarna? Que
0: sarna,
1: cau la
0: sí,
1: pell,
0: sí,
1: tot això.
0: Sí, sí.
1: Doncs, bueno, també fent infusions de sabina, val? O tant de la fulla o també de l'escorça, que és més forta encara, doncs es passava per la pell dels animals i llavors treien la sarna.
0: Sí, sí.
1: És que és molt forta.
0: Sí, per combatre, no? Vols dir la sarna dels animals.
1: Sí. I després també un ús d'aquests, una creença d'aquestes màgiques, era que, igual que el ginebró, que tu comptaves quantes berrugues tenies, no? Comptaves quantes berrugues tenies a la mà, doncs deies tres berrugues, llavors uh-huh. agafaves tres boles. Llavors aquestes boles bé les tiraves cap enrere o bé les enterraves i llavors... Ara no creença, Deien que marxaven, que sí que diuen que sí, que funciona, m'ho ha explicat molta gent.
0: Val.
1: Tant de sabina com de ginebra.
0: Uh-huh. Per tant, sí. Per combatre les berrugues també ens serveix
1: sí.
0: La sabina.
1: Uh-huh. A veure, avui en dia ja no escoltes massa gent que tingui berrugues, però de vegades sí, No sé si ho has sentit sí. Mai.
0: Perquè, clar, per què surten? Clar, jo sempre em pregunto, per què surten les berrugues?
1: No sé, tu de petita però... n'havies tingut, les berrugues?
0: No, no he tingut, però sí que n'he vist, de gent que en té... I uh-huh. penses, però per què els hi surten? Perquè per el tipus de pell que tenen o surten...
1: Sí, és un virus.
0: És un virus, d'acord.
1: Sí, és un virus. Uh-huh. Sí. És un virus, baixes defenses, el que sigui. No?
0: Ah, una baixada sí. De defenses també podria donar-se sí. El cas. No és perquè toquis alguna sí. Cosa i et surti una berruga, doncs.
1: Sí, és un virus.
0: És un virus.
1: Llavors, uh-huh. Sí, jo de petita l'havia tingut, no sé per què, però jo recordo les berrugues, No he tingut moltes.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Sí.
0: Uh-huh. Pues és el que deies, potser baixar de defenses o perquè sí. Sigui. Jo pensava que era perquè tocaves alguna cosa. No sé si s'encomana o no les berrugues.
1: Sí, s'encomana.
0: Per això. Sí. A mi, allò que... Poses les xancles quan vagis a la piscina, no? O...
1: Sí, és com el dels músculs sí. I dels peus.
0: Uh-huh. Exacte.
1: Sí,
0: sí, sí. Molt bé. Sí. Doncs déu-n'hi-do aquests remeis curatius, no? De la sabina, també aquest bastó, pels pastors,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: Hem explicat que combaten les berrugues, que aquesta toxicitat, no?, i que es feia servir també per avortar, entenc, no? O sigui...
1: Sí, sí, per via interna res, eh? Si no la prenem. Com a molt, posar alguna boleta en alguna beguda, però no, no. És molt forta.
0: És molt fort. Molt bé.
1: I després també, clar, com que té això per ahuyentar els bitxos, no?, de partir d'alguna manera, també com els fumets, no?, si agafes la fulla seca i li fas fumets, no?, allò que dius, ah, pues tinc una plaga de mosquitets o tal, pues cremes aquesta fulla, no?, i com que el fum ahuyenta, pues, mosquits, mosques, tal.
0: Vale. Sí. I els armaris, que ho hem dit, que no cal comprar un antepolilles, que amb aquesta planta, posar-ho dins una bosseta, també es va bé, no?, per allò, també evitar les polilles que, clar, es mengen la roba, no?, de l'armari. Què més?
1: Sí, sí, sí.
0: Crec que hem dit tot. No sé si ens deixem alguna cosa
1: més. Sí, penso que ja, així, a veure...
0: Destacat.
1: Clar, també el ser un arbre amb resina,
0: sí,
1: val? Clar, aquest fumet com que fa molta bona olor, val? Però és fort, és molt fort. Clar, el ser tòxic també és fort. Llavors, també penso que n'hi ha essència de savina.
0: També, va.
1: Sí, sí. Que algun ús cosmètic n'ha de tenir.
0: També.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, sí que té propietats, doncs, aquesta planta, bueno, aquest arbust, podem dir que és un arbust, i que, bé, en tot cas, el podem trobar. És bastant accessible, aquest arbust, aquí al Garraf.
1: Clar, i tant per fer els bastons com per fer... M'imagino que, no?, com que és una planta, la fusta és moldejable,
0: doncs
1: també segur que es feia servir per fer culleres o algun altre estri que es feien abans, no?, de cuina, amb la fusta.
0: Molt bé. Bé, doncs hem repassat avui la savina, aquesta toxicitat, aquestes característiques que té aquest arbust, aquests remis naturals, d'elles aquest tipus de savines i també aquests bastons, com deies tu, la fusta que es pot moldejar i que segurament es feien culleres, i crec que ho hem explicat tot, no?
1: Sí, sí. Bueno, a veure, també així com a ús màgic, a veure, que això sí, clar, aquests usos màgics els volem fer servir.
0: Sí.
1: Com que, saps que a la nit de Sant Joan, doncs que hi ha, com que diuen que les plantes
0: són
1: a la seva màxima potència i tal, aquesta és una d'aquestes que es recol·lecten i hi ha gent que ho fa. A veure, hi ha gent que com que la deixes en remull i després el dia de Sant Joan com que et rentes la cara amb la savina.
0: Amb la savina, molt bé.
1: Sí.
0: Doncs vinga, també ens ho anotem tot això.
1: Sí.
0: Sílvia, hem arribat al punt i final d'aquest espai. Vinga. Ho deixaríem aquí. Gràcies per la secció Descobrint l'Enobotànica i tornem la setmana que ve amb més virtuts, més propietats a les plantes. Moltes gràcies.
1: Fins la setmana vinent.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
2: Fuster.
1: Bon dia,
2: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja estan acabades les obres del tram del passeig marítim afectat per la riuada del juliol de l'any passat. Les feines han anat a càrrec del Ministeri de Transició Ecològica i han reduït aproximadament uns 90 metres quadrats de paviment a favor de la desembocadura del riu Foix. L'empresa concessionària que gestiona l'espai natural ha col·locat ara per ara un tancament provisional amb cintes i pals que reforçarà pròximament amb tanques provisionals de l'Ajuntament. La intenció és que la gent no entri a la desembocadura per aquest punt que amb la reforma havia quedat obert i que més endavant es faci una altra intervenció per acabar de delimitar millor tot l'espai protegit. Les obres van arrencar el 15 de maig i s'han donat per acabades aquest dimarts passat 9 de juny. A l'inici de les obres, Àlex Noé, de regidor de Medi Ambient, ja va comentar que el govern local ha preferit reconstruir aquest tros de passeig marítim malmès en lloc de fer una zona dunar nova, com tenia previst el Ministeri, a la platja llarga.
3: Aquestes obres són, s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i, bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
2: Recordem que recuperar la passera de vianants que travessa la desembocadura costarà més temps. Segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, s'han de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte, la licitació i que tot aquest procés, a més, va a càrrec directament del Ministeri de Transició Ecològica i l'Ajuntament, tot insistir, no ha aconseguit que es faci més de pressa que el que el Ministeri marca. Àlex Noeda apunta que es podrà recuperar aquesta passera tal com era, però guanyant una mica d'alçada.
3: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes, la idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
2: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha pogut encara reconstruir és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara seria més complicada que la passera de la desembocadura perquè implica en aquest cas modificacions urbanístiques i també fer actuacions directament dins de la llera del riu. Des d'aquest dimecres ha entrat en funcionament la nova ambulància de suport vital bàsic a Cubelles. El servei passa a ser de 365 dies l'any a partir d'ara i tindrà una base fixa situada en una nau del polígon de les Salines. Aquest dimecres s'ha posat en marxa a Cubelles el nou contracte d'ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, on es mantindrà a partir d'ara un vehicle i un equip de suport vital bàsic durant tot l'any i no només els mesos d'estiu com fins ara. L'empresa Falc Serveis Sanitaris és l'encarregada de gestionar el servei en aquesta etapa nova i, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la base fixa de l'ambulància estarà situada en una nau del polígon de les Salines. El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que la Regió Sanitària del Penedès

그래. 아,

Little Big G, compta, em fa pal aquesta body, me la porta fluixa el prota. Reso perquè no em trobin, intento que no em comprin procurant que no s'aprovin. La tropa està distorta i una mosquita morta es fa la tonta i se l'enfronta. Però

0: Aus die Cartera.
1: Samantha?
2: Fades!
1: Quina beneitura, no?

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Des d'aquest dimecres ha entrat en funcionament la nova ambulància de suport vital bàsic a Cubelles. El servei passa a ser de 365 dies l'any a partir d'ara i tindrà una base fixa situada en una nau del polígon de les Salines. Aquest dimecres s'ha posat en marxa a Cubelles el nou contracte d'ambulàncies del servei d'emergències mèdiques, on es mantindrà a partir d'ara un vehicle i un equip de suport vital bàsic durant tot l'any i no només els mesos d'estiu com fins ara. L'empresa Falc Serveis Sanitaris és l'encarregada de gestionar el servei en aquesta etapa nova i, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la base fixa de l'ambulància estarà situada en una nau del polígon de les Salines. El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que la Regió Sanitària del Penedès reforça també la seva capacitat de resposta amb una nova configuració de les ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Es mantenen unitats de suport vital avançat operatives les 24 hores a Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova, la Geltrú i el Vendrell, així com un vehicle d'intervenció ràpida a Sant Pere de Ribes. Una distribució que ha de permetre garantir una resposta més eficient, especialment en situacions amb serveis simultanis. I una de les principals novetats del nou contracte també és la tecnologia sanitària avançada dins de les ambulàncies. Els nous equipaments permeten realitzar una orientació diagnòstica més precisa en el mateix lloc de l'emergència. L'oposició ha sortit decebuda de la Junta de Portaveus sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda que s'ha fet aquest dimecres. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren insuficients les explicacions del govern local d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, qui encara no s'han pronunciat públicament ni sobre el mecanisme de pagament a proveïdors ni sobre les retencions del Ministeri d'Hisenda que hi ha hagut els últims mesos. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ho ha exposat així en nom de tota l'oposició en declaracions a Ràdio Cubelles.
3: Però sí que han dit que des d'allà es posarà remei o s'intentarà posar remei a intentar solucionar tots aquests problemes, no? I en això, doncs, tant tots els que estàvem allà, bueno, hem preguntat explícitament als comuns i al Partit Socialista si confiaven en la regidora i en aquesta solució, ens han dit que sí, i nosaltres doncs, el que hem de fer ara és esperar que tot això se solucioni, més que res pel bé dels proveïdors. Aquesta és la part de les llums. La part de les ombres és que no tenim clar, no ens han sabut respondre com hem arribat fins aquí. Ens han dit que, bueno, que això passa en molts municipis, que s'ha presentat la tormenta perfecta aquí amb qüestions de personal.
2: Segons el regidor de la CUP, Dani Pérez, l'oposició han entès que el govern local no té previst adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors proposat pel Ministeri d'Hisenda.
3: Jo crec que no. El que ha dit la regidora Corbillo és que ara enviaran una circular a tots els departaments, perquè també ha dit que no eren tots els departaments que estaven perjudicant a l'Ajuntament amb el període mitjà de pagament. Ha dit que eren alguns, no ens ha volgut dir quins, sospitem, però no ens ha volgut dir quins, que enviaran a circular tots els departaments per fer un seguiment d'aquests pagaments. Entenc que amb això vol dir que no s'adheriran a aquestes propostes del Ministeri. Sí que ens han assegurat que hi haurà interessos de demora, perquè evidentment si portem pagant tard i ara cobren, doncs els proveïdors voldran cobrar interessos de demora.
2: La reunió sol·licitada pels grups de l'oposició ara fa unes setmanes s'ha fet finalment aquest dimecres al matí. Des del govern local han assegurat que donaran explicacions pròximament també als mitjans de comunicació.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta més estable, dominat pel sol. Això sí, amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia. Sí que a partir de mitja tarda fins i tot aniran a menys i al final del dia tindrem pràcticament el cel clar, amb unes temperatures que avui doncs s'han mantingut, han baixat una mica, s'han situat entre els 17 i 18 graus de mínima, amb un ambient agradable ara a primera hora, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir i voltarà els 25 graus amb una humitat moderada, vents febles i variables fins a mig matí i domini del xaloc o migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejola amb tendència a baixar de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, esplèndid fins i tot, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, amb una temperatura nocturna que es mantindrà com avui agradable entre 17 i 18 graus, mentre que demà la màxima pujarà una mica i ja estarà per sobre dels 26 o constant-se els 27 amb una humitat una miqueta més alta. Vents en conjunt febles, en terrals a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o de garbí al centre de la jornada i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. De cara al cap de setmana, les temperatures aniran pujant i tindrem un cap de setmana propi de finals de juny.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del que tenien previst. Així ho ha explicat en una entrevista al Canal Blau.
3: Ha sigut un any una mica complex perquè se'ns han acabat moltes licitacions i un ha d'actualitzar els preus, ha de posar-se al dia, ha de redactar els nous plecs i posar-ho tot a puesto. I això doncs, té la seva feina, han passat molts anys, l'última licitació feia 6 anys, pel mig han pujat els convenis i tot això s'ha doncs, hagut d'actualitzar. I a part doncs, existeixen els períodes naturals d'al·legacions, etc., que també poden anar retrasant això. Malauradament, jo ho tenia tot preparat per començar el dia 15 i malauradament doncs, haurem d'esperar uns dies més. Estem valorant a veure si podem fer un petit reforç, mentrestant no s'activa el servei de socorrisme, però si tot va bé, ens sembla que ja ho tenim tot lligat.
0: Segons la documentació publicada per l'Ajuntament, el perfil del contractant, l'empresa guanyadora de les dues que han concursat seria Sealand On Offshore Services, que és una empresa amb seu a Tarragona i que hauria fet una oferta d'uns 270.000 euros per al servei per aquest 2026. El contracte, però, també té la possibilitat que es puguin fer fins a 3 pròrrogues més pels pròxims estius. Ara per ara, però, aquest procés de licitació encara no està del tot resolt, per la qual cosa, fins que no s'acabi de resoldre el procediment administratiu, no es podrà desplegar el servei de socorrisme a les platges de Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles tornarà a oferir aquest estiu, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, un servei gratuït de Cangur, l'espai Concilia, que vol ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal durant el període de vacances escolars. Aquest servei estarà disponible del 22 de juny al 31 de juliol, en horari de 3 de la tarda a 6 de la tarda, a partir de l'hora en què s'acaben els casals. Va adreçat a famílies que tinguin infants d'entre 3 i 14 anys i l'Espai Concili d'Estiu es durà a terme a les escoles Maricel i Vora del Mar, a més de la sala sociocultural en funció dels dies de la setmana. La sala sociocultural es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres, a l'escola Maricel els dimarts, dimecres i dijous i a l'escola Vora del Mar s'oferirà els dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa als dissabtes, durant els mesos d'estiu no hi haurà servei de l'Espai Concili i el darrer dissabte amb aquest servei serà el 20 de juny. per poder demanar el servei de l'Espai Concilia, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf i un cop registrats es pot sol·licitar el servei via correu electrònic o al telèfon comarcal de l'Espai Concilia. Es pot demanar per totes les hores o només per una estona, depenent doncs, de les necessitats de cada família. L'oposició ha sortit decebuda de la Junta de Portaveus sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda que s'ha fet aquest dimecres. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren insuficients les explicacions del govern local d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú, qui encara no s'han pronunciat públicament ni sobre el mecanisme de pagament a proveïdors ni sobre les retencions del Ministeri d'Hisenda que hi ha hagut els últims mesos. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ho ha exposat així en nom de tota l'oposició en declaracions a Ràdio Cubelles.
4: Però sí que han dit que des d'allà es posarà remei o s'intentarà posar remei a intentar solucionar tots aquests problemes, no? I en això, pues, tant tots els que estàvem allà, bueno, hem preguntat explícitament als comuns i al Partit Socialista si confiaven en la regidora i en aquesta solució, ens han dit que sí, i nosaltres doncs, el que hem de fer ara és esperar i esperar que tot això se solucioni, més que res pel bé dels proveïdors. Aquesta és la part de les llums. La part de les ombres és que no tenim clar, no ens han sabut respondre com hem arribat fins aquí, ens han dit que, bueno, que això passa a molts municipis, que s'ha presentat la tormenta perfecta aquí amb qüestions de personal.
0: Segons el regidor de la CUP, Dani Pérez, l'oposició han entès que el govern local no té previst adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors proposat pel Ministeri d'Hisenda.
4: Jo crec que no. El que ha dit la regidora Corbillo és que ara envien una circular a tots els departaments perquè... També ha dit que no eren tots els departaments que estaven perjudicant a l'Ajuntament amb el període mitjà de pagament. Ha dit que eren alguns, uns ha volgut dir quins, sospitem, però no ens ha volgut dir quins, que enviaran a circular tots els departaments per fer un seguiment d'aquests pagaments. Entenc que amb això vol dir que no s'adheriran a aquestes propostes del Ministeri. Sí que ens han assegurat que hi haurà interessos de demora, perquè evidentment si portem pagant tard i ara cobren, doncs els proveïdors voldran cobrar interessos de demora.
0: La reunió sol·licitada pels grups de l'oposició ara fa unes setmanes s'ha fet finalment aquest dimecres al matí. Des del govern local han assegurat que donaran explicacions pròximament també als mitjans de comunicació. Ja estan acabades les obres del tram del passeig marítim afectat per la riuada del juliol de l'any passat. Les feines han anat a càrrec del Ministeri de Transició Ecològica i han reduït aproximadament uns 90 metres quadrats de paviment a favor de la desembocadura del riu Foix. L'empresa concessionària que gestiona l'espai natural ha col·locat ara per ara un tancament provisional amb cintes i pals que reforçarà pròximament amb tanques provisionals de l'Ajuntament. La intenció és que la gent no entri a la desembocadura per aquest punt que amb la reforma havia quedat obert i que més endavant es faci una altra intervenció per acabar de delimitar millor tot l'espai protegit. Les obres van arrencar el 15 de maig i s'han donat per acabades aquest dimarts passat 9 de juny. A l'inici de les obres, Àlex Noé, de regidor de Medi Ambient, ja va comentar que el govern local ha preferit reconstruir aquest tros de passeig marítim malmès en lloc de fer una zona dunar nova, com tenia previst el Ministeri, a la platja llarga.
3: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i, bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
0: Recordem que recuperar la passera de vianants que travessa la desembocadura costarà més temps. Segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, s'han de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte, la licitació i que tot aquest procés, a més, va a càrrec directament del Ministeri de Transició Ecològica i l'Ajuntament, tot insistir, no ha aconseguit que es faci més de pressa que el que el Ministeri marca. Àlex Noeda apunta que es podrà recuperar aquesta passera tal com era, però guanyant una mica d'alçada.
3: Entenc que per l'últim que sabem és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant, podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
0: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha pogut encara reconstruir és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara seria més complicada que la passera de la desembocadura perquè implica en aquest cas modificacions urbanístiques i també fer actuacions directament dins de la llera del riu. Des d'aquest dimecres ha entrat en funcionament la nova ambulància de suport vital bàsic a Cubelles. El servei passa a ser de 365 dies l'any a partir d'ara i tindrà una base fixa situada en una nau del polígon de les Salines. Aquest dimecres s'ha posat en marxa a Cubelles el nou contracte d'ambulàncies del servei d'emergències mèdiques, on es mantindrà a partir d'ara un vehicle i un equip de suport vital bàsic durant tot l'any i no només els mesos d'estiu com fins ara. L'empresa Falc Serveis Sanitaris és l'encarregada de gestionar el servei en aquesta etapa nova i, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la base fixa de l'ambulància estarà situada en una nau del polígon de les Salines. El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que la Regió Sanitària del Penedès reforça també la seva capacitat de resposta amb una nova configuració de les ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Es mantenen unitats de suport vital avançat operatives les 24 hores a Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova, la Geltrú i el Vendrell, així com un vehicle d'intervenció ràpida a Sant Pere de Ribes. Una distribució que ha de permetre garantir una resposta més eficient, especialment en situacions amb serveis simultanis. I una de les principals novetats del nou contracte també és la tecnologia sanitària avançada dins de les ambulàncies. Els nous equipaments permeten realitzar una orientació diagnòstica més precisa en el mateix lloc de l'emergència. El cinema negre clàssic serà el tema central del Cubelles Noir 2026. Del 27 al 30 d'agost, escriptors, lectors i amants del gènere es trobaran a la Biblioteca Municipal i al Centre Social Joan Roig i Piera de Cubelles per compartir debats, projeccions, clubs de lectura, teatre i converses al voltant de la literatura criminal. Després de celebrar el desè aniversari l'any passat, el Cubelles Noir afronta una nova edició consolidat com una de les cites de referència del gènere negre a tot Catalunya. Els organitzadors encara no han fet pública quina serà exactament la programació del 2026, però asseguren que tornaran a apostar per combinar noms consolidats amb noves veus alhora que volen ampliar la reflexió sobre les formes múltiples que adopta avui en dia la narrativa negra. Així s'ha expressat en la presentació aquest dimecres a la Biblioteca de Cubelles en Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
5: Creiem que entre la intel·ligència artificial que ara ha aparegut la paraula thriller a la novel·la, que abans no hi havia thrillers, hi havia només novel·les negres, això fa que el ritme hagi canviat, que la gent no se'n recordi dels diàlegs que s'escrivien de les novel·les negres. Parlem de Dashiell, parlem de Hammett, parlem de Jim Thompson.
0: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social Joan Roig i Piera tornaran a ser els escenaris principals de la programació, que arrencarà amb una projecció d'un curtmetratge, El Método M.O. de Rocío Juárez, i una xerrada sobre els orígens de la narrativa negra a càrrec de Joaquim Mico. Serà un tast del tema central d'aquest 2026, que serà el cinema negre clàssic, tal com ha avançat Pedro H., director del Cubelles Noir.
6: Després de la ressaca de l'any passat, en el qual vam celebrar els 10 anys, volem que sigui una edició que estigui dedicada al cinema negre clàssic. I ens preguntarem per què el cinema negre clàssic. Estem en un moment en el qual la novel·la negra pues, té molta influència o també influeix sobre el cinema, sobre les sèries de televisió, sobre els true crimes, que avui en dia estan tan de moda, molts d'ells pues, fet amb mitjans d'intel·ligència artificial, etc. I volíem doncs, fer un homenatge a el que era el cinema negre clàssic i llavors volem dedicar algunes parts d'aquesta edició a aquest tema.
0: Entre els convidats destacats hi haurà autors i autores com Aro Sainz de la Maza, Rafa Melero, Núria Prades, Núria Bacardit, Marc Balcells, Imma Pelegrín, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Laínez, Alexandra Escribà, Paco Gómez Escribano o Arantxa Tuixell, que participaran en diverses taules rodones i debats sobre els nous camins del gènere. Un dels trets característics continuarà sent el Premi Cubelles Noir per a autores publicades en català i en castellà, tal com ha afirmat Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
7: No parem de veure com els premis, sobretot els premis de la subscripció popular, les dones, el tant per cent de dones que queden nominades, o sigui, és molt més petit que el dels homes. Llavors, nosaltres cada dia li donem més força al fet de tenir un premi de novel·la negra escrita per dones, tant en català com en castellà, d'obra publicada de l'any anterior, i bé, que estem molt contents de tenir també el premi que fem homenatge a figures que, diguem, han sigut capdals al món de la novel·la negra tota la història.
0: Un dels moments especials del festival serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el primer honorífic a la trajectòria dins la novel·la negra en reconeixement a la seva aportació al gènere durant dècades. L'autor compartirà una conversa amb el públic abans de rebre el guardó. En relació la relació també entre la literatura i els audiovisuals, com sempre, tindrà també un paper destacat amb projeccions, per exemple, del primer capítol de Ciudad de Sombras, una adaptació inspirada en les novel·les de Aro Sainz de la Maza. I fidel a la vocació participativa, el Cubelles Noir continuarà impulsant els clubs de lectura, les trobades entre autors i lectors i els espais de debat, sense oblidar les activitats escèniques. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles representarà l'obra Casablanca i afegirà una vegada més la dimensió teatral a la programació dedicada al gènere negre. Des de l'Ajuntament, la regidora de Cultura, Renata Bedós, i l'alcaldessa Rosa Fonoll han donat suport a la presentació del Cubelles Noir 2026 i han tornat a lloar un festival que consideren bo tant per Cubelles com per la projecció exterior.
8: Té aquesta projecció exterior de col·locar Cubelles en el mapa cultural, per tant doncs, estem molt contents a nivell de regidoria que es faci aquest festival, que es consolidi i que es continuï fent.
9: El Cubelles Noir és també una mostra de compromís del nostre municipi amb la cultura de gran qualitat, amb la promoció de lectura i amb la creació d'espais de trobada oberts i participació de tota la ciutadania. Amb la presència d'autors i autores de reconegut prestigi de primera línia, juntament amb noves veus del gènere, ens convertirà aquest festival en una oportunitat única per convertir experiències, idees, mirades diverses sobre la lectura i la creació contemporània.
0: El Cubelles Noir preveu anunciar el programa d'actes sencer i les novel·les i autores candidates d'aquest 2026 a finals del mes de juliol, aproximadament un mes abans del festival.
10: Alexandra Di Stefano visitarà Cubelles aquest divendres 12 de juny en una nova sessió de l'anomenada Activitat Avui ens visita. Serà la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. La periodista i escriptora finalista del Premi Planeta 2020, Amb el sueño de una sombra, compartirà la seva trajectòria literària i participarà també en un microtaller d'escriptura automàtica a la Biblioteca Municipal, com deia, Mossèn Joan Avinyó. Ella ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional cobrint esdeveniments i conflictes en regions com l'Orient Mitjà i Àsia. La seva experiència periodística, marcada pel compromís amb la justícia social i la realitat humana, impregna també la seva obra literària. Escoltem com ella mateixa ho explica al llarg d'una entrevista aquí a l'emissora municipal.
11: Yo me he dedicado muchos años al periodismo internacional, sobretot en Oriente Medio, después en Asia. Y tantos años de escribir noticias, escribir artículos, hacer reportajes, entrevistas, pues yo creo que eso ha sido lo que me ha dado el empuje para luego tener ánimos para escribir libros, porque escribir un libro no es tan fácil, necesitas mucha práctica detrás. Y eso yo se lo debo a la práctica de trabajar, por ejemplo, yo he trabajado más de 20 años en una agencia de noticias y las agencias de noticias pues continuamente vas, ¿sabes? A lo mejor cada día tienes que escribir 20 noticias. O sea que esa práctica ha hecho que yo pudiera luego escribir esos tres libros que he escrito, que tengo publicados ahora porque tengo más escritos, pero tres publicados.
10: Aquest divendres a la Biblioteca Municipal, Alexandra Di Stéfano parlarà del seu llibre, la seva novel·la, Premi Planeta 2020, El sueño de una sombra. Ella mateixa també ens parlava d'aquest llibre.
11: Este próximo viernes, el día 12, la biblioteca, pues hablaré sobre este libro, sobre las aventuras vividas como corresponsal en Oriente Medio. Habla de esto, habla de esa búsqueda espiritual con los maestros que me he ido encontrando en cada país donde he ido viviendo. Ha sido una cosa que me ha, un regalo que me ha traído la vida, encontrarme a esas personas tan interesantes. Y luego también enfrentarme con muchas injusticias sociales. Y injusticias sociales que yo quería pues describir como testigo que he sido y dejarlas, digamos, reflejadas en algún sitio, que es lo que he hecho en este libro. Injusticias sociales que he visto en Dubái, en muchos países de Oriente Medio. Bueno, todo eso está reflejado en ese primer libro. Luego los otros dos libros. Un segundo libro es de poesía meditativa, que es a partir de mis experiencias con la meditación, y un tercer libro también es de poesía, pero entonces también está más enfocado en temas de injusticias sociales. O sea que un poco de momento eso es lo que he publicado hasta ahora.
10: D'aquesta manera, Alexandra Di Stéfano visitarà Cubelles aquest divendres 12 de juny a partir de les 6 de la tarda dins l'activitat Avui ens visita, un acte que compta amb la col·laboració de Libertània i que és lliure d'entrada fins a completar l'aforament. L'alumnat de segon de l'ESO de l'Institut Les Vinyes de Cubelles grava un nou programa aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles. Els estudiants de l'optativa de mitjans de comunicació han gravat aquest espai radiofònic amb notícies fictícies creades a l'aula sobre l'actualitat de Cubelles. Entre les informacions imaginàries hi ha la inauguració d'una nova escultura al municipi de Cubelles, la construcció definitiva de l'Institut Les Vinyes que permetria deixar enrere els barracons, la descoberta d'un fòssil d'una espècie animal desconeguda fins ara, una mobilització ciutadana provocada per una apagada total d'internet i de la telefonia mòbil, així com el sorprenent rumor sobre una possible retirada del futbolista Neymar al Club de Futbol Cubelles, entre d'altres notícies fictícies. Escoltem un dels moments d'aquest programa.
12: Nova escultura fa un homenatge al poble de Cubelles. El petit poble del Garraf ha inaugurat una nova escultura dedicada a la història i la cultura del poble. L'obra representa la relació entre el mar i les tradicions locals. La seva inauguració va permetre reunir a molts veïns i artistes de la zona.
13: Construeixen finalment l'Institut Les Vinyes deixant enrere els eterns barracons. Han passat molts anys, quasi semblen segles, però finalment han pogut fer el canvi del centre. Directament des de l'Ajuntament de Cubelles ens arriba aquesta notícia, que portem més de 18 anys esperant. L'Institut de Cubelles deixarà enrere els barracons i es transformarà en un institut com Déu mana. La data apunta, segons les fonts de l'Ajuntament, a l'estiu de 2026. La idea és, segons els més optimistes, que durant el curs 27-28 estigui operatiu.
14: Societat. El poble es mobilitza sense internet ni mòbil. Per acabar de donar la catàstrofe, l'agricultura en un llap ha destrossat l'antena principal de telecomunicacions, deixant tota la ciutat de Cubelles completament a les fosques digitalment. Tot el poble està sense internet, sense cobertura de mòbil i sense telèfons que funcionin. Davant d'això, els veïns han hagut de reaccionar a l'antigua i centenars de persones s'estan comunicant a crits pel carrer i fent cadenes humanes per ajudar els futbolistes i salvar el museu.
15: Neymar no el podrà retirar-se al Club Futbol Cubelles? El petit poble de Cubelles s'ha despertat amb una notícia bomba, una notícia que sembla més pròpia del 28 de desembre i de Sant Innocents, i és el que la notícia té a veure amb Neymar Júnior i el seu actual equip, el Santos. Neymar estaria negociant la seva rescissió de contracte amb l'equip brasiler per a començar una nova aventura a Espanya i junt al Futbol Club Barcelona, concretament al Club Futbol Cubelles. El brasiler buscaria una vida més tranquil·la lluny de la pressió i dels focus mediàtics. Fonts properes asseguren que va quedar enamorat de la costa catalana durant la seva etapa blaugrana i a Cubelles valora l'ambient de tranquil·litat que atorga el poble.
10: Aquests han estat alguns dels moments enregistrats del programa amb notícies fictícies creades a l'aula sobre l'actualitat covellenca per part de l'alumnat de segon de l'ESO de l'Institut Les Vinyes a través de l'optativa de mitjans de comunicació. Una gravació realitzada a càrrec d'Eric Romo, que també és alumne de Les Vinyes i que actualment realitza la seva estada formativa dins del projecte Onada. Aquesta iniciativa permet als estudiants conèixer de primera mà el funcionament d'un mitjà de comunicació local i experimentar també el procés de producció d'un programa de ràdio en un entorn professional com és Ràdio Cubelles, alhora que també desenvolupen la creativitat i les competències comunicatives a través de la creació de continguts propis.
16: El sènior femení del Club Patí Cubelles buscarà aquest diumenge l'ascens a la Nacional Catalana en una exigent fase final. Les cubellenques s'enfrontaran al Sant Celoni en una semifinal que podria obrir les portes d'una final per l'ascens prevista per a la mateixa tarda del diumenge. D'aquesta manera, l'equip femení del Club Patí Cubelles afronta aquest diumenge 14 de juny una de les cites més importants de la seva història recent amb la disputa del play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Després d'una temporada marcada per al creixement esportiu i la consolidació d'un projecte, les jugadores tindran l'oportunitat de lluitar per una plaça a la màxima categoria catalana. La fase final reunirà els quatre equips classificats en una jornada decisiva. La primera semifinal enfrontarà el Torrelles davant de l'Olot a les 11 del matí, mentre que el conjunt cubellenc jugarà la segona semifinal a la 1 del migdia davant del Sant Celoni, anfitrió de la competició. Els dos equips vencedors es disputaran l'ascens en la final prevista per al mateix diumenge, en aquest cas a 6:45 de la tarda. L'equip arriba a aquesta fase després d'una temporada molt competitiva en què ha estat lluitant fins a les darreres jornades per les primeres posicions del grup. Malgrat que en els últims partits es van escapar per petits detalls, les bones sensacions mostrades davant de rivals directes reforcen la confiança del vestidor de cara a aquest repte. Així ho explicava la mateixa capitana del Club Patí Cubelles, Judit Esteve.
17: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
16: Des del club es considera que la classificació per aquest play-off ja representa un èxit per a un projecte que enguany ha incorporat un nou model de joc i ha hagut d'adaptar-se a diversos canvis esportius. Amb els objectius inicials assolits, la fase final es viu com un premi, però també com una oportunitat única per continuar fent història. L'ascens a Nacional Catalana suposaria una fita sense precedents per al club, que mai no ha comptat amb un equip femení en aquesta categoria. Per aconseguir-ho, però, caldrà superar dues eliminatòries en una mateixa jornada i ser l'únic equip vencedor d'aquest play-off, en què només hi ha una plaça en joc. La temporada arriba així al seu moment més decisiu, amb la il·lusió intacta i després de mesos de treball. El sènior femení buscarà aquest diumenge culminar un curs brillant amb el premi més gran, l'ascens a la Nacional Catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
18: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: amb nen d'ací fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és un gen.
1: Aquí estaré sol. Això
2: és una mica
3: sol. Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable, dominat pel sol. Això sí, amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia. Sí que a partir de mitja tarda fins i tot aniran a menys i al final del dia tindrem pràcticament el cel clar, amb unes temperatures que avui s'han mantingut, han baixat una mica, s'han situat entre els 17 i 18 graus de mínima, amb un ambient agradable ara a primera hora, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir i voltarà els 25 graus amb una humitat moderada, vents febles i variables fins a mig matí i domini del xaloc o mitjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejola amb tendència a baixar de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, esplèndid fins i tot, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, amb una temperatura nocturna que es mantindrà com avui agradable entre 17 i 18 graus, mentre que demà la màxima pujarà una mica i ja estarà per sobre dels 26 o constant-se als 27 amb una humitat una miqueta més alta. Vents en conjunt febles, en terrals a l'inici i final del dia i marinades de mitjorn o de garbí al centre de la jornada i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. De cara al cap de setmana, les temperatures aniran pujant i tindrem un cap de setmana propi de finals de juny.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: El socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del que tenien previst. Així ho ha explicat en una entrevista al Canal Blau.
4: Ha sigut un any una mica complexa perquè se'ns han acabat moltes licitacions i un ha d'actualitzar els preus, ha de posar-se al dia, ha de redactar els nous plecs i posar-ho tot a puesto. I això doncs, té la seva feina, han passat molts anys, l'última licitació feia 6 anys, pel mig han pujat els convenis i tot això s'ha hagut d'actualitzar. I a part doncs, existeixen els períodes naturals d'al·legacions, etc., que també poden anar retrasant això. Malauradament, jo ho tenia tot preparat per començar el dia 15 i malauradament doncs, haurem d'esperar uns dies més. Estem valorant a veure si podem fer un petit reforç mentrestant no s'activa el servei de socorrisme, però si tot va bé, em sembla que ja ho tenim tot lligat.
0: Segons la documentació publicada per l'Ajuntament, el perfil del contractant, l'empresa guanyadora de les dues que han concursat seria Sealand On Offshore Services, que és una empresa amb seu a Tarragona i que hauria fet una oferta d'uns 270.000 euros per al servei per aquest 2026. El contracte, però, també té la possibilitat que es puguin fer fins a 3 pròrrogues més pels pròxims estius. Ara per ara, però, aquest procés de licitació encara no està del tot resolt, per la qual cosa, fins que no s'acabi de resoldre el procediment administratiu, no es podrà desplegar el servei de socorrisme a les platges de Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles tornarà a oferir aquest estiu, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, un servei gratuït de cangur, l'Espai Concilia, que vol ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal durant el període de vacances escolars. Aquest servei estarà disponible del 22 de juny al 31 de juliol, en horari de 3 de la tarda a 6 de la tarda, a partir de l'hora en què s'acaben els casals. Va adreçat a famílies que tinguin infants d'entre 3 i 14 anys i l'Espai Concilia d'Estiu es durà a terme a les escoles Maricel i Vora del Mar, a més de la sala sociocultural en funció dels dies de la setmana. La sala sociocultural es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres, a l'escola Maricel els dimarts, dimecres i dijous i a l'escola Vora del Mar s'oferirà els dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa als dissabtes, durant els mesos d'estiu no hi haurà servei de l'Espai Concilia i el darrer dissabte amb aquest servei serà el 20 de juny. per poder demanar el servei de l'espai Concilia, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf i un cop registrats es pot sol·licitar el servei via correu electrònic o al telèfon comarcal de l'espai Concilia. Es pot demanar per totes les hores o només per una estona, depenent doncs, de les necessitats de cada família. L'oposició ha sortit decebuda de la Junta de Portaveus sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda que s'ha fet aquest dimecres. Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren insuficients les explicacions del govern local d'Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú, qui encara no s'han pronunciat públicament ni sobre el mecanisme de pagament a proveïdors ni sobre les retencions del Ministeri d'Hisenda que hi ha hagut els últims mesos. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ho ha exposat així en nom de tota l'oposició en declaracions a Ràdio Covelles.
5: Però sí que han dit que des d'allà es posarà remei o s'intentarà posar remei a intentar solucionar tots aquests problemes, no? I en això, doncs, tant tots els que estàvem allà, bueno, hem preguntat explícitament als comuns i al Partit Socialista si confiaven en la regidora i en aquesta solució, ens han dit que sí, i nosaltres doncs, el que hem de fer ara és esperar i esperar que tot això se solucioni, més que res pel bé dels proveïdors. Aquesta és la part de les llums. La part de les ombres és que no tenim clar, no ens han sabut

0: aquestes propostes del Ministeri. Sí que ens han assegurat que hi haurà interessos de demora, perquè, evidentment, si portem pagant tard i ara cobren, doncs els proveïdors voldran cobrar interessos de demora.
1: La reunió sol·licitada pels grups de l'oposició ara fa unes setmanes s'ha fet finalment aquest dimecres al matí. Des del govern local han assegurat que donaran explicacions pròximament també als mitjans de comunicació. Ja estan acabades les obres del tram del passeig marítim afectat per la riuada del juliol de l'any passat. Les feines han anat a càrrec del Ministeri de Transició Ecològica i han reduït aproximadament uns 90 metres quadrats de paviment a favor de la desembocadura del riu Foix. L'empresa concessionària que gestiona l'espai natural ha col·locat ara per ara un tancament provisional amb cintes i pals que reforçarà pròximament amb tanques provisionals de l'Ajuntament. La intenció és que la gent no entri a la desembocadura per aquest punt que amb la reforma havia quedat obert i que més endavant es faci una altra intervenció per acabar de delimitar millor tot l'espai protegit. Les obres van arrencar el 15 de maig i s'han donat per acabades aquest dimarts passat 9 de juny. A l'inici de les obres, Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient, ja va comentar que el govern local ha preferit reconstruir aquest tros de passeig marítim malmès en lloc de fer una zona dunar nova, com tenia previst el Ministeri, a la platja llarga.
2: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i, bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
1: Recordem que recuperar la passera de vianants que travessa la desembocadura costarà més temps. Segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, s'han de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte, la licitació i que tot aquest procés, a més, va a càrrec directament del Ministeri de Transició Ecològica i l'Ajuntament, tot i insistir, no ha aconseguit que es faci més de pressa que el que el Ministeri marca. Àlex Noeda apunta que es podrà recuperar aquesta passera tal com era, però guanyant una mica d'alçada.
2: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes, la idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
1: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha pogut encara reconstruir és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara seria més complicada que la passera de la desembocadura perquè implica en aquest cas modificacions urbanístiques i també fer actuacions directament dins de la llera del riu. Des d'aquest dimecres ha entrat en funcionament la nova ambulància de suport vital bàsic a Cubelles. El servei passa a ser de 365 dies l'any a partir d'ara i tindrà una base fixa situada en una nau del polígon de les Salines. Aquest dimecres s'ha posat en marxa a Cubelles el nou contracte d'ambulàncies del servei d'emergències mèdiques, on es mantindrà a partir d'ara un vehicle i un equip de suport vital bàsic durant tot l'any i no només els mesos d'estiu com fins ara. L'empresa Falc Serveis Sanitaris és l'encarregada de gestionar el servei en aquesta etapa nova i, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la base fixa de l'ambulància estarà situada en una nau del polígon de les Salines. El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que la Regió Sanitària del Penedès reforça també la seva capacitat de resposta amb una nova configuració de les ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Es mantenen unitats de suport vital avançat operatives les 24 hores a Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova, la Geltrú i el Vendrell, així com un vehicle d'intervenció ràpida a Sant Pere de Ribes. Una distribució que ha de permetre garantir una resposta més eficient, especialment en situacions amb serveis simultanis. I una de les principals novetats del nou contracte també és la tecnologia sanitària avançada dins de les ambulàncies. Els nous equipaments permeten realitzar una orientació diagnòstica més precisa en el mateix lloc.

0: de l'emergència. El cinema negre clàssic serà el tema central del Cubelles Noir 2026. Del 27 al 30 d'agost, escriptors, lectors i amants del gènere es trobaran a la Biblioteca Municipal i al Centre Social Joan Roig i Piera de Cubelles per compartir debats, projeccions, clubs de lectura, teatre i converses al voltant de la literatura criminal. Després de celebrar el desè aniversari l'any passat, el Cubelles Noir afronta una nova edició consolidat com una de les cites de referència del gènere negre a tot Catalunya. Els organitzadors encara no han fet pública quina serà exactament la programació del 2026, però asseguren que tornaran a apostar per combinar noms consolidats amb noves veus alhora que volen ampliar la reflexió sobre les formes múltiples que adopta avui en dia la narrativa negra. Així s'ha expressat en la presentació aquest dimecres a la Biblioteca de Cubelles en Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
1: Creiem que entre la intel·ligència artificial que ara ha aparegut la paraula thriller a la novel·la, que abans no hi havia thrillers, hi havia només novel·les negres, això fa que el ritme hagi canviat, que la gent no se'n recordi dels diàlegs que s'escrivien de les novel·les negres. Parlem de Dashiell, parlem de Hammett, parlem de Jim Thompson.
0: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social Joan Roig i Piera tornaran a ser els escenaris principals de la programació, que arrencarà amb una projecció d'un curtmetratge, El Método M.O., de Rocío Juárez, i una xerrada sobre els orígens de la narrativa negra a càrrec de Joaquim Mico. Serà un tast del tema central d'aquest 2026, que serà el cinema negre clàssic, tal com ha avançat Pedro H., director del Cubelles Noir.
2: Després de la ressaca de l'any passat, en el qual vam celebrar els 10 anys, volem que sigui una edició que estigui dedicada al cinema negre clàssic. I ens preguntarem per què el cinema negre clàssic. Estem en un moment en el qual la novel·la negra pues, té molta influència o també influeix sobre el cinema, sobre les sèries de televisió, sobre els true crimes, que avui en dia estan tan de moda, molts d'ells pues, fet amb mitjans d'intel·ligència artificial, etc. I volíem doncs, fer un homenatge a lo que era el cinema negre clàssic i llavors volem dedicar algunes parts d'aquesta edició a aquest tema.
0: Entre els convidats destacats hi haurà autors i autores com Aro Sainz de la Maza, Rafa Melero, Núria Prades, Núria Bacardit, Marc Balcells, Imma Pelegrín, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Laínez, Alexandra Escribà, Paco Gómez Escribano o Arantxa Tuixell, que participaran en diverses taules rodones i debats sobre els nous camins del gènere. Un dels trets característics continuarà sent el Premi Cubelles Noir per a autores publicades en català i en castellà, tal com ha afirmat Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
1: No parem de veure com els premis, sobretot els premis de subscripció popular, les dones, el tant per cent de dones que queden nominades és molt més petit que el dels homes. Llavors, nosaltres cada dia li donem més força al fet de tenir un premi de novel·la negra escrita per dones, tant en català com en castellà, d'obra publicada de l'any anterior, i bé que estem molt contents de tenir també el premi que fem homenatge a figures que, diguem, han sigut capdals al món de la novel·la negra tota la història.
0: Un dels moments especials del festival serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el premi honorífic a la trajectòria dins la novel·la negra en reconeixement a la seva aportació al gènere durant dècades. L'autor compartirà una conversa amb el públic abans de rebre el guardó. En relació la relació també entre la literatura i els audiovisuals, com sempre, tindrà també un paper destacat amb projeccions, per exemple, del primer capítol de Ciutat de Sombres, una adaptació inspirada en les novel·les de Aro Sainz de la Maza. I fidel a la vocació participativa, el Cubelles Noir continuarà impulsant els clubs de lectura, les trobades entre autors i lectors i els espais de debat, sense oblidar les activitats escèniques. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles representarà l'obra Casablanca i afegirà una vegada més la dimensió teatral a la programació dedicada al gènere negre. Des de l'Ajuntament, la regidora de Cultura, Renata Bedós, i l'alcaldessa Rosa Fonoll han donat suport a la presentació del Cubelles Noir 2026 i han tornat a lloar un festival festival que consideren bo tant per Cubelles com per la projecció exterior.
3: Té aquesta projecció exterior de col·locar Cubelles en el mapa cultural, per tant doncs, estem molt contents a nivell de regidoria que es faci aquest festival, que es consolidi i que es continuï fent.
4: El Cubelles Noir és també una mostra de compromís del nostre municipi amb la cultura de gran qualitat, amb la promoció de lectura i amb la creació d'espais de trobada oberts i participació de tota la ciutadania. Amb la presència d'autors i autores de reconegut prestigi de primera línia, juntament amb noves veus del gènere, ens convertirà aquest festival en una oportunitat única per convertir experiències, idees, mirades diverses sobre la lectura i la creació contemporània.
0: El Cubelles Noir preveu anunciar el programa d'actes sencer i les novel·les i autores candidates d'aquest 2026 a finals del mes de juliol, aproximadament un mes abans del festival.
5: Alexandra Di Stefano visitarà Cubelles aquest divendres 12 de juny en una nova sessió de l'anomenada Activitat Avui ens visita. Serà la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. La periodista i escriptora finalista del Premi Planeta 2020, Amb el sueño de una sombra, compartirà la seva trajectòria literària i participarà també en un microtaller d'escriptura automàtica a la Biblioteca Municipal, com deia, Mossèn Joan Avinyó. Ella ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional cobrint esdeveniments i conflictes en regions com l'Orient Mitjà i Àsia. La seva experiència periodística, marcada pel compromís amb la justícia social i la realitat humana, impregna també la seva obra literària. Escoltem com ella mateixa ho explica al llarg d'una entrevista aquí a l'emissora municipal.
6: Yo me he dedicado muchos años al periodismo internacional, sobre todo en Oriente Medio, después en Asia. Y tantos años de escribir noticias, escribir artículos, hacer reportajes, entrevistas, pues yo creo que eso ha sido lo que me ha dado el empuje para luego tener ánimos para escribir libros, porque escribir un libro no es tan fácil, necesitas mucha práctica detrás. Y eso yo se lo debo a la práctica de trabajar, por ejemplo, yo he trabajado más de 20 años en una agencia de noticias y las agencias de noticias pues continuamente vas, ¿sabes? A lo mejor cada día tienes que escribir 20 noticias. O sea que esa práctica ha hecho que yo pudiera luego escribir esos tres libros que he escrito, que tengo publicados ahora porque tengo más escritos, pero tres publicados.
5: Aquest divendres a la Biblioteca Municipal, Alexandra Di Stefano parlarà del seu llibre, la seva novel·la, Premi Planeta 2020, El sueño de una sombra. Ella mateixa també ens parlava d'aquest llibre.
6: Este próximo viernes, el día 12, la biblioteca, pues hablaré sobre este libro, sobre las aventuras vividas como corresponsal en Oriente Medio, habla de esto, habla de esa búsqueda espiritual con los maestros que me he ido encontrando en cada país donde he ido viviendo. Ha sido una cosa que me ha, un regalo que me ha traído la vida, encontrarme a esas personas tan interesantes. Y luego también enfrentarme con muchas injusticias sociales. Y injusticias sociales que yo quería pues describir como testigo que he sido y dejarlas, digamos, reflejadas en algún sitio, que es lo que he hecho en este libro. Injusticias sociales que he visto en Dubái, en muchos países de Oriente Medio. Bueno, todo eso está reflejado en ese primer libro. Luego los otros dos libros. Un segundo libro es de poesía meditativa, que es a partir de mis experiencias con la meditación, y un tercer libro también es de poesía, pero entonces también está más enfocado en temas de injusticias sociales. O sea que un poco de momento eso es lo que he publicado hasta ahora.
5: D'aquesta manera, Alexandra Di Stefano visitarà Cubelles aquest divendres 12 de juny a partir de les 6 de la tarda dins l'activitat Avui ens visita, un acte que compta amb la col·laboració de Libertània i que és lliure d'entrada fins a completar l'aforament. L'alumnat de segon de l'ESO de l'Institut Les Vinyes de Cubelles grava un nou programa aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles. Els estudiants de l'optativa de mitjans de comunicació han gravat aquest espai radiofònic amb notícies fictícies creades a l'aula sobre l'actualitat de Cubelles. Entre les informacions imaginàries hi ha la inauguració d'una nova escultura al municipi de Cubelles, la construcció definitiva de l'Institut Les Vinyes que permetria deixar enrere els barracons, la descoberta d'un fòssil d'una espècie animal desconeguda fins ara, una mobilització ciutadana provocada per una apagada total d'internet i de la telefonia mòbil, així com el sorprenent rumor sobre una possible retirada del futbolista Neymar al Club de Futbol Cubelles, entre d'altres notícies fictícies. Escoltem un dels moments d'aquest programa.
7: Nova escultura fa un homenatge al poble de Cubelles. El petit poble del Garraf ha inaugurat una nova escultura dedicada a la història i la cultura del poble. L'obra representa la relació entre el mar i les tradicions locals. La seva inauguració va permetre reunir a molts veïns i artistes de la zona.
8: Construeixen finalment l'Institut Les Vinyes deixant enrere els eterns barracons. Han passat molts anys, quasi semblen segles, però finalment han pogut fer el canvi del centre. Directament des de l'Ajuntament de Cubelles ens arriba aquesta notícia, que portem més de 18 anys esperant. L'Institut de Cubelles deixarà enrere els barracons i es transformarà en un institut com Déu mana. La data apunta, segons les fonts de l'Ajuntament, a l'estiu de 2026. La idea és, segons els més optimistes, que durant el curs 27-28 estigui operatiu.
9: Societat, el poble es mobilitza sense internet ni mòbil. Per acabar de donar la catàstrofe, l'agricultura en un llap ha destrossat l'antena principal de telecomunicacions, deixant tota la ciutat de Cubelles completament a les fosques digitalment. Tot el poble està sense internet, sense cobertura de mòbil i sense telèfons que funcionen. Davant d'això, els veïns han hagut de reaccionar a l'antigua i centenars de persones s'estan comunicant a crits pel carrer i fent cadenes humanes per ajudar els futbolistes i salvar el museu.
10: Neymar i no el podrà retirar-se al Club Futbol Cubelles? El petit poble de Cubelles s'ha despertat amb una notícia bomba, una notícia que sembla més pròpia del 28 de desembre i de Sant Innocents, i és el que la notícia té a veure amb Neymar Júnior i el seu actual equip, el Santos. Neymar estaria negociant la seva rescissió de contracte amb l'equip brasiler per a començar una nova aventura a Espanya i junt al Futbol Club Barcelona, concretament al Club Futbol Cubelles. El brasiler buscaria una vida més tranquil·la lluny de la pressió i dels focus mediàtics. Fonts properes asseguren que va quedar enamorat de la costa catalana durant la seva etapa blaugrana i a Cubelles valora l'ambient de tranquil·litat que atorga el poble.
5: Aquests han estat alguns dels moments enregistrats del programa amb notícies fictícies creades a l'aula sobre l'actualitat cubellenca per part de l'alumnat de segon de l'ESO de l'Institut Les Vinyes a través de l'optativa de mitjans de comunicació. Una gravació realitzada a càrrec d'Eric Romo, que també és alumne de Les Vinyes i que actualment realitza la seva estada formativa dins del projecte Onada. Aquesta iniciativa permet als estudiants conèixer de primera mà el funcionament d'un mitjà de comunicació local i experimentar també el procés de producció d'un programa de ràdio en un entorn professional com és Ràdio Cubelles, alhora que també desenvolupen la creativitat i les competències comunicatives a través de la creació de continguts propis.
11: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: El sènior femení del Club Patí Cubelles buscarà aquest diumenge l'ascens a la Nacional Catalana en una exigent fase final. Les cubellenques s'enfrontaran al Sant Celoni en una semifinal que podria obrir les portes d'una final per l'ascens prevista per a la mateixa tarda del diumenge. D'aquesta manera, l'equip femení del Club Patí Cubelles afronta aquest diumenge 14 de juny una de les cites més importants de la seva història recent amb la disputa del play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Després d'una temporada marcada per al creixement esportiu i la consolidació d'un projecte, les jugadores tindran l'oportunitat de lluitar per una plaça a la màxima categoria catalana. La fase final reunirà els quatre equips classificats en una jornada decisiva. La primera semifinal enfrontarà el Torrelles davant de l'Olot a les 11 del matí, mentre que el conjunt cubellenc jugarà la segona semifinal a la 1 del migdia davant del Sant Celoni, anfitrió de la competició. Els dos equips vencedors es disputaran l'ascens en la final prevista per al mateix diumenge, en aquest cas a 6:45 de la tarda. L'equip arriba a aquesta fase després d'una temporada molt competitiva en què ha estat lluitant fins a les darreres jornades per les primeres posicions del grup. Malgrat que en els últims partits es van escapar per petits detalls, les bones sensacions mostrades davant de rivals directes reforcen la confiança del vestidor de cara a aquest repte. Així ho explicava la mateixa capitana del Club Patí Cubelles, Judit Esteve.
1: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana que juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més o destacar tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
0: Des del club es considera que la classificació per aquest play-off ja representa un èxit per a un projecte que enguany ha incorporat un nou model de joc i ha hagut d'adaptar-se a diversos canvis esportius. Amb els objectius inicials assolits, la fase final es viu com un premi, però també com una oportunitat única per continuar fent història. L'ascens a Nacional Catalana suposaria una fita sense precedents per al club, que mai no ha comptat amb un equip femení en aquesta categoria. Per aconseguir-ho, però, caldrà superar dues eliminatòries en una mateixa jornada i ser l'únic equip vencedor d'aquest play-off, en què només hi ha una plaça en joc. La temporada arriba així al seu moment més decisiu, amb la il·lusió intacta i després de mesos de treball. El sènior femení buscarà aquest diumenge culminar un curs brillant amb el premi més gran, l'ascens a la Nacional Catalana.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
4: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
3: Adrià Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Ara ja sí, plena pretemporada o posttemporada, tenint en compte doncs, que ja s'han acabat les competicions, però no els actes esportius. I és que aquest proper 20 de juny, el Josep Pons i Ventura, el Club de Futbol Cubelles, organitza el primer memorial Marià Talló. Per parlar d'això tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Futbol Cubelles, el Toni López. Toni, bon dia.
5: Hola, bon dia, Marc.
2: Dèiem que s'ha acabat la temporada, evidentment no al futbol, perquè doncs, el Club de Futbol Cubelles no s'atura, estem en els últims entrenaments, a punt de començar els campus, vaja, que el futbol no s'atura mai, no? L'activitat allà no s'atura, eh?
5: Pràcticament, sí, sí, a veure, tenim a l'agost hi ha 15 dies, que, bueno, que sí que agafem una mica de forces.
2: 15 dies, però encara queda per l'agost, per tant, doncs, seguim en marxa. I dèiem que un dels últims actes que organitza el Club de Futbol Cubelles és aquest 20 de juny, amb aquest memorial Marià Talló. Explica'ns una mica d'on sorgeix la idea i una mica què és el que planteja el club.
5: Bueno, doncs mira, aquest primer memorial de Marià, doncs bueno, ja el que coneixeu a Marià és una persona molt entranyable, molt lligada al nostre club i al nostre poble, i bueno, vam decidir, sobretot després del seu funeral, bueno, pues, com treballava a TV3, i bueno, vam parlar amb el Xavi Torres de TV3, que tenia també molt bona relació amb ell, havia jugat alguna vegada també als partits que feien de veterans de TV3, i bueno, vam coincidir allà i vam parlar que seria bonic fer-li un homenatge, no? I llavors, doncs bueno, ens vam agafar el telèfon i així ha sigut. Farem un partit d'homenatge veterans de TV3, amb veterans de Cubelles i sobretot amics del Marià. I bueno, pues, farem un partidet a les 12 i bueno, que serà bueno, com una... Bueno, això, com per tindre una mica en record del nostre amic Marià. Després farem una botifarrada, que la farem aquí al pàrquing del club, i bueno, amenitzarem amb una mica de musiqueta de tardeo per fer, bueno, pues, per recordar, sobretot per recordar els dos moments de Marià amb la seva gent.
2: En aquest cas ho hem vist a través de les xarxes socials, heu fet, bé, no sé si és una crida o no, però sí anunciant aquest memorial. I una mica, doncs, aquests logos, no?, del Club de Futbol Cubelles i de TV3, no sé si per banda de TV3, bé, vindran, doncs, professionals de la casa.
5: Perdona, que és que tinc poca cobertura i s'ha trebat una mica, no t'entens bé.
2: Dic que a les xarxes socials heu fet difusió d'aquest memorial, hi ha el logo de TV3, no sé si sabeu ja qui són aquests veterans de TV3, que evidentment no sé si juguen habitualment.
5: Sí, sí, és l'equip de... Bueno, no tenim... Encara no s'han passat l'alineació, però sí, són jugadors que actualment estan jugant a... Ells fan una lliga de veterans i estan jugant. Un d'ells és el Xavi Torra, que surt a l'11 i a alguns programes d'esport de futbol, i bueno, i més periodistes que treballen allà a la casa i que juguen. Però sí, sí, encara no tenim, no tenim qui vindrà d'ells, no, no s'han donat l'alineació encara, però sí, sí, bé, gent coneguda.
2: A les xarxes socials també poseu inscripcions. No sé si es tracta per participar de la botifarrada, del partit, per, bé, una mica com funciona, no?, aquest esdeveniment. No sé si estarà obert, si t'has d'inscriure abans.
5: Sí, sí. Mira, no, nosaltres el que hem fet és una petita pàgina web del memorial, i allà pues, posa pues, si el que vulgui participar com a jugador, omples el formulari, has de comprar la samarreta, una samarreta commemorativa que hem dissenyat per l'ocasió, i després hi ha gent que, bueno, que pot vindre no a jugar, però que a fer aquesta botifarrada i aquest, bueno, vindre la família també de Marià, i bueno, una mica pues, pel reconeixement i per l'amistat que tenia amb quasi tot el poble, pues, qualsevol que pugui o que vulgui que pugui vindre, evidentment, pot deixar les seves dades. Més que res, el tema del que hem fet de la botifarrada és una mica per tenir una previsió, per no quedar-nos curts de material. Per si estarà el bar obert i estarem les botifarres i passarem una estoneta agradable.
2: Doncs, per tant, la gent es pot connectar a través de la pàgina del club, entenc, no?
5: Sí, sí, bueno, ja és està dintre de la pàgina del club i hi ha un enllaç, és que allò d'això no massa, hi ha un enllaç que ho hem passat a les xarxes socials, i des d'allà pues, ja et posa tot el que és l'esdeveniment, com funciona i com apuntar-se.
2: Perfecte. La web del Cubelles, bueno, posant club de CF Cubelles al buscador, de seguida
5: sí,
2: surt.
5: Si poses el buscador Memorial Marià Talló, CF Cubelles, surt, t'explica tot.
2: Perfecte. Doncs la gent que vulgui participar, recordem que és el proper 20 de juny a les 12 del migdia, el Josep Pons i Ventura, aquest primer memorial, amb aquest partit entre veterans del Cubelles i veterans del TV3. Veurem qui són aquests veterans. Espero que no vingui cap analista futbolístic, exjugador, perquè si no...
5: Bueno,
2: al nivell
5: analista sí que vindran, però bueno, nosaltres tenim també alguna sorpresa, eh? Hem fet algun fitxatge
2: vale.
5: per l'ocasió, bueno, no el posarem, no el posarem senzill.
2: Vale, vale. Per tant, hi ha fins i tot reforços aquí, per si un cas, per anivellar el tema. En tot cas, qui vulgui participar a través de la web del club de Futbol Cubelles pot trobar aquest formulari per apuntar-se, ja sigui com a jugador, ja sigui, vaja, com a assistent només o per participar d'aquest memorial. Toni, abans d'acomiadar-te i aprofitant que et tenim en línia, sí que ja hem pogut conèixer el nou entrenador del club de futbol Cubelles, anem veient com es van fent doncs, els moviments a la plantilla, evidentment renovacions i algunes baixes. Imagino que, suposo que des del club, contents també, no?, de com ha començat el nou entrenador, del plantejament. No sé com ho valoreu, aquest inici una mica de la preparació de la nova temporada.
5: Bueno, com sempre, bueno, aquest any anem amb una mica més de temps. O sigui, hem començat abans, hem parlat amb tots els jugadors del planter, pràcticament... Ho tenim bastant clar de qui continua, qui no continua, però, bueno, anem fent una mica aquesta setmana, no sé si avui ha sortit un o dos que renoven. Durant aquesta setmana continuarem les renovacions i a partir del final d'aquesta setmana, a principis, ja començarem a anunciar els nous fitxatges per la temporada propera. I sí, el que em preguntes, bueno, amb molta il·lusió, crec que... Hem tingut un molt bon entrenador i que ell està convençut que es pot treballar bé i amb molta il·lusió i amb molt respecte per qui intenta aconseguir. No vull parlar d'aquest de descensos abans de temps, però sí, aquesta és la idea, treballar amb aquesta il·lusió de com a mínim, partit a partit, però estar a final de temporada en posicions de lograr l'objectiu de tornar a primera catalana, si pot ser.
2: Ara ens deies que aneu fent amb la plantilla i aneu avançant, evidentment això porta temps. El que sí que és la gran incògnita és en quin grup anirà a parar el Cubelles, no? Si tornarà una altra vegada en el cantó de Tarragona, si es quedarà per Barcelona, no sé si us han pogut avançar alguna coseta o podeu esbrinar alguna coseta.
5: Bueno, a veure, això fins a la propera setmana, que no quedin al final el tema de les... Ja saps que hi ha promocions d'ascensos, descensos i tot això, i al final fins que no estiguin totes les inscripcions dels equips, no se sap 100%. Sí que és veritat que hi ha una petita possibilitat que hi hagi... que algú del grup de Barcelona tingui que anar al grup 6, però sí que és veritat que hi ha també equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan també molt a prop, i després hi ha equips d'aquí també de la zona, com el Ribes, que acaba de pujar també, o sigui, no se sap. Nosaltres, evidentment, hem parlat amb la Federació Catalana de Futbol, que bueno, ja hem patit dos anys consecutius. El primer, sobretot, va ser molt, molt dur, perquè eren, a més, 18 equips el que estaven englobats a la part de Tarragona, i a més, eren 13 o 14 que eren de les Terres de l'Ebre, o sigui que eren uns trajectes inaguantables. I l'anterior, la passada temporada que van jugar allà, ja no era tant, perquè eren 16 equips i no tots eren de la part tan llunyana, però clar, nosaltres ja s'hi hem dit que nosaltres ja hem passat per allà dos anys i que hi ha clubs que arriben a la segona catalana i, bueno, pues que siguin ells, que al final, que hi ha equips de la zona de Lleida, del sud de Lleida, que estan quasi igual com nosaltres, i bueno, nosaltres no volem anar. Això sí que ho hem dit per activa i per passiva.
2: Serà una de les dels culebrons de l'estiu, no? Perquè els fitxatges al final són els que són, però quasi és més important fins i tot saber en quin grup, i sobretot això, no? Aquesta càrrega que suposava aquests desplaçaments tan llunyans, el cost econòmic, evidentment, per un club, que suposa doncs fer aquests trasllats i moltes vegades tenir que dinar fora o buscar autobusos, tot això, evidentment, és una càrrega econòmica que pesa a l'entitat.
5: Sí, sí.
2: I que, doncs...
5: Més que res, la càrrega és econòmica. A veure, també són més hores, perquè, clar, de posar mitja hora, una hora més de desplaçament d'un partit qualsevol, però sobretot el que més costa al final és el tema dels calés, perquè has d'agafar autobusos, autocars, i amb això és un cost. Doncs, i me'n recordo del primer any, no sé si van ser a prop de 5.000 o 6.000 euros al tema d'autocars. I bueno, al final tot suma. La veritat és que, clar, som un club petitet, que tampoc som amateurs, i això també costa.
2: Bé, doncs estarem pendents, evidentment, d'aquesta notícia, d'aquesta col·locació dels equips en els grups. Evidentment haurem d'anar esperant, primer passaran els grups, després els calendaris i tota la pesca. Ja sabem que a finals de setembre començarà la competició i el club començarà, doncs, l'equip començarà a entrenar doncs la segona quinzena d'agost. Toni, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi bé l'estiu, que vagi molt bé.
5: Molt bé, gràcies, Marc. Una abraçada.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
3: Fuster.
6: Bon dia,
3: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
6: Avui conversem amb Neus Arqués, escriptora, comunicadora i divulgadora, autora també d'una extensa trajectòria literària marcada per l'interès en relacions humanes, identitat, canvis socials i desenvolupament personal. Al llarg de la seva carrera també ha compaginat la narrativa amb l'assaig i la comunicació, consolidant-se com una veu reconeguda dins del panorama literari català. Neus Arqués serà una de les protagonistes de la nova sessió d'autors convidats a la Biblioteca de Cubelles, una activitat organitzada en el marc del Club de Lectura de Novel·la El Cuballetres, que tindrà lloc dilluns, dia 15 de juny, a 6:15 de la tarda. La trobada serà moderada per Elena Cejas i combinarà literatura i música amb la participació del músic Jordi Imella, oferint als assistents una oportunitat per conèixer de prop l'autora, conversar sobre la seva obra i gaudir d'una proposta cultural que fusiona diferents disciplines artístiques. Amb ella parlem de la seva trajectòria, del procés creatiu i també d'aquesta relació amb els lectors de la Biblioteca de Cubelles, aquesta oportunitat de participar d'aquest club de lectura. Anem a saludar-la, la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, benvinguda, Neus.
7: Gràcies, bon dia.
6: Què significa per tu participar d'aquesta trobada com la del club de lectura, com dèiem, aquest Cuballetres?
7: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
6: Uh-huh. Com has preparat tu aquesta participació aquí al Cuballetres? Una mica, no sé si teniu una mica clar el format d'aquesta activitat amb la teva participació i també doncs, acompanyada, no? En aquesta ocasió, com bé explicàvem, amb Jordi Imella.
7: Sí, mira, el Jordi i jo som coautors. O sigui, el Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quina és la pregunta que ens fem. Perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre, i fins i tot darrere de les novel·les, sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
6: Uh-huh. Anem a presentar també per Ràdio Cubelles una mica aquesta novel·la, aquest Veu de Foc, no? Com la descrius una mica la sinopsi, no?, del que es pot trobar el lector o lectora?
7: Veu de Foc és la història d'un jove que als anys 70 es planteja des d'un barri de Barcelona que ell el que vol és ser artista i triomfar. Pensem que els anys 70 no són els anys que vivim ara, és un moment on no hi ha internet, on donar-se a conèixer la indústria musical és molt complicat, on tot passa per Madrid perquè les discogràfiques estan totes allà, on tot passa per Benidorm perquè hi ha el Festival de la Canción, també hi ha els turistes, és un món molt peculiar als anys 70. Però si rasques una mica, resulta que també hi ha moltes semblances amb el món d'avui, no? Llavors, nosaltres hem volgut explicar la història de Juan Vicente, que és el protagonista de Veu de Foc, per fer-nos la pregunta, què és en realitat l'èxit?
6: Uh-huh. A partir d'aquesta pregunta es va desenvolupant la novel·la, doncs?
7: La novel·la deriva d'una sèrie documental en la qual vam participar el Jordi i jo, que es diu Mític 70 i es pot veure a Televisió Espanyola, que és una sèrie que ens parla dels cantants famosos dels anys 70, com ara Nino Bravo o Camilo Sesto, no? Aleshores, el que nosaltres hem volgut és dir, vale, partint de l'experiència d'aquests cantants en aquells anys, quines vivències podem compartir encara avui, no? I llavors ho hem fet combinant el que és la meva experiència literària com a escriptora amb l'experiència musical del Jordi, que és productor musical. O sigui, el documental és una cosa, el documental sí, ja es pot veure per televisió, és una sèrie audiovisual, i el documental tot és veritat. Per què? Perquè els documentals tot ha de ser veritat, per això són documentals. La novel·la és una història inventada, però es basa en aquells anys, en aquella indústria musical, en aquell tipus de cançons, en aquell tipus de vida.
6: Molt bé. I, per tant, aquest club de lectura, les persones que hi prenguin part han llegit, doncs, aquest llibre, aquest Veu de Foc. I a partir d'aquí, doncs, es tracta de que vosaltres expliqueu una mica com ha anat aquest procés creatiu, entenc, i que ells facin també preguntes sobre el que ells, doncs, no sé, es van plantejant al llarg d'aquesta lectura, no? Dubtes o intriga o alguna pregunta en concret que pugui tenir el lector, no?
7: Mira, nosaltres amb el Jordi, que ja hem fet algunes presentacions, ens hem inventat un format que l'anomenem l'autoentrevista. Per què? Perquè jo aprofito les trobades per preguntar-li al Jordi coses que a mi em criden l'atenció del nostre procés creatiu i ell em pregunta a mi. I, òbviament, ens encanta que ens preguntin coses, no? L'avantatge de ser dos autors és que també tens una mirada molt àmplia sobre com ha anat tot, sobre com s'ha escrit, sobre què hem volut dir, sobre les anècdotes. O sigui, no sé, a mi m'agrada molt aquestes trobades amb el Jordi i amb els lectors.
6: Uh-huh. I de les altres experiències que has tingut, doncs, no sé, què ens pots explicar, no? És a dir, què n'extreus, no? D'aquesta participació també dins un club de lectura, d'aquelles preguntes que puguin plantejar a través, com deies, d'aquest format d'entrevista que us feu, doncs, els dos autors, no?
7: Jo crec que quan un llibre t'ha cridat l'atenció prou com per llegir-lo, et deixa moltes preguntes, no?, de com se'ls haurà acudit això, o, per exemple, jo me'n recordo d'haver viscut una cosa semblant al que expliquen en aquesta escena, no? I tens ganes de que la persona que ho ha escrit t'expliqui a tu com hi ha arribat, no? I jo, com a autora, tinc ganes de conèixer què és el que llegir el llibre ha generat en les persones que l'han llegit, i llavors per això m'encanten els clubs de lectura, perquè tinc aquesta immediatesa, no?, de saber la reacció dels lectors i de les lectores, que moltes vegades em sorprèn.
6: Uh-huh. I, clar, dèiem, el Jordi Mella és músic, no? Hi haurà aquest toc musical al llarg d'aquesta trobada a Cubelles?
7: Jo crec que alguna cosa han preparat a la Biblioteca de Cubelles en aquest sentit. Pel que fa a nosaltres, venim com escriptors, diguéssim, no? Però també, mira, m'agrada que em preguntis això perquè dins el llibre ens hem arribat a imaginar la banda sonora, no? La banda sonora de les cançons que composa i que canta el protagonista. I això també ha sigut un exercici molt divertit.
6: Uh-huh. I bé, no sé, en què esteu treballant també actualment, per parlar també una mica de projectes de futur, a banda de Veu de Foc, hi ha algun projecte que estigueu treballant conjuntament?
7: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra.
6: Uh-huh. Si vols pots comentar-los, com vull dir, endavant, doncs, pots fer promoció també.
7: Bueno, és que clar, estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial.
6: Sí.
7: Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I bueno, m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
6: Bé, doncs estarem pendents d'aquest nou llibre a través d'aquestes cartes, i no sé si vols llançar un missatge a aquelles persones que ens estan escoltant a través de la ràdio. Poden ser persones, doncs, que ja participen normalment d'aquest Cubelletres, d'aquest club de lectura, o usuaris de la biblioteca que els hi pugui interessar també venir a conèixer-vos, a parlar d'aquest llibre
7: jo convido a les persones que formen part de Cubelletres i també als usuaris de la biblioteca i també a les persones que viuen a Cubelles que vinguin amb nosaltres a aquesta trobada per parlar de Veu de Foc, per recordar com eren els 70, per fer-nos una espècie de guateque i passar-nos-ho bé i celebrar que ja arriba l'estiu.
6: Perfecte, doncs esperem que vagi molt bé aquest acte a la biblioteca aquest dilluns 15 de juny, a 4:15 de la tarda, recordem-ho, no? Aquest Cubelletres que doncs, tindrem aquí al municipi a través d'aquest Veu de Foc. Moltes gràcies per la teva participació, Neus.
7: Gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
6: Fins ben aviat, moltes gràcies, adeu.
7: Adeu.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
2: Fuster.
1: Bon dia,
2: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del que tenien previst. Així ho ha explicat en una entrevista al Canal Blau.
3: Ha sigut un any una mica complexa perquè se'ns han acabat moltes licitacions i un ha d'actualitzar els preus, ha de posar-se al dia, ha de redactar els nous plecs i posar-ho tot a puesto. I això doncs té la seva feina, han passat molts anys, l'última licitació feia 6 anys, pel mig han pujat els convenis i tot això doncs s'ha hagut d'actualitzar. I a part doncs existeixen els períodes naturals d'al·legacions, etc, que també poden anar retrasant això. Malauradament, jo ho tenia tot preparat per començar el dia 15 i, malauradament, doncs haurem d'esperar uns dies més. Estem valorant a veure si podem fer un petit reforç, mentrestant no s'activa el servei de socorrisme, però si tot va bé, ens sembla que ja ho tenim tot lligat.
2: Segons la documentació publicada per l'Ajuntament, el perfil del contractant, l'empresa guanyadora de les dues que han concursat seria Sealand On Offshore Services, que és una empresa amb seu a Tarragona i que hauria fet una oferta d'uns 270.000 euros per al servei per aquest 2026. El contracte, però, també té la possibilitat que es puguin fer fins a 3 pròrrogues més pels pròxims estius. Ara per ara, però, aquest procés de licitació encara no està del tot resolt, per la qual cosa, fins que no s'acabi de resoldre el procediment administratiu, no es podrà desplegar el servei de socorrisme a les platges de Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles tornarà a oferir aquest estiu, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, un servei gratuït de Cangur, l'espai Concilia, que vol ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal durant el període de vacances escolars. Aquest servei estarà disponible del 22 de juny al 31 de juliol, en horari de 3 de la tarda a 6 de la tarda, a partir de l'hora en què s'acaben els casals. Va adreçat a famílies que tinguin infants d'entre 3 i 14 anys i l'Espai Concili d'Estiu es durà a terme a les escoles Maricel i Vora del Mar, a més de la sala sociocultural en funció dels dies de la setmana. La sala sociocultural es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres, a l'escola Maricel els dimarts, dimecres i dijous i a l'escola Vora del Mar s'oferirà els dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa als dissabtes, durant els mesos d'estiu no hi haurà servei de l'Espai Concili i el darrer dissabte amb aquest servei serà el 20 de juny. Per poder demanar el servei de l'Espai Concilia, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf i un cop registrats es pot sol·licitar el servei via correu electrònic o al telèfon comarcal de l'Espai Concilia. Es pot demanar per totes les hores o només per una estona, depenent doncs, de les necessitats de cada família.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Pero digo más.

vull aprendre a desaparèixer i així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del que tenien previst. Així ho ha explicat en una entrevista al Canal Blau.
3: Ha sigut un any una mica complexa perquè se'ns han acabat moltes licitacions i un ha d'actualitzar els preus, ha de posar-se al dia, ha de redactar els nous plecs i posar-ho tot a puesto. I això doncs també té la seva feina, han passat molts anys, l'última licitació feia 6 anys, pel mig han pujat els convenis i tot això s'ha doncs, hagut d'actualitzar. I a part doncs existeixen els períodes naturals d'al·legacions, etc, que també poden anar retrasant això. Malauradament, jo ho tenia tot preparat per començar el dia 15 i malauradament doncs haurem d'esperar uns dies més. Estem valorant a veure si podem fer un petit reforç, mentrestant no s'activa el servei de socorrisme, però si tot va bé, em sembla que ja ho tenim tot lligat.
2: Segons la documentació publicada per l'Ajuntament, el perfil del contractant, l'empresa guanyadora de les dues que han concursat seria Sealand On Offshore Services, que és una empresa amb seu a Tarragona i que hauria fet una oferta d'uns 270.000 euros per al servei per aquest 2026. El contracte, però, també té la possibilitat que es puguin fer fins a 3 pròrrogues més pels pròxims estius. Ara per ara, però, aquest procés de licitació encara no ha estat del tot resolt, per la qual cosa, fins que no s'acabi de resoldre el procediment administratiu, no es podrà desplegar el servei de socorrisme a les platges de Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles tornarà a oferir aquest estiu, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, un servei gratuït de Cangur, l'espai Concilia, que vol ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal durant el període de vacances escolars. Aquest servei estarà disponible del 22 de juny al 31 de juliol, en horari de 3 de la tarda a 6 de la tarda, a partir de l'hora en què s'acaben els casals. Va adreçat a famílies que tinguin infants d'entre 3 i 14 anys i l'espai Concili d'Estiu es durà a terme a les escoles Maricel i Vora del Mar, a més de la sala sociocultural en funció dels dies de la setmana. La sala sociocultural es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres, a l'escola Maricel els dimarts, dimecres i dijous i a l'escola Vora del Mar s'oferirà els dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa als dissabtes, durant els mesos d'estiu no hi haurà servei de l'espai Concili i el darrer dissabte amb aquest servei serà el 20 de juny. Per poder demanar el servei de l'Espai Concilia, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf i un cop registrats es pot sol·licitar el servei via correu electrònic o al telèfon comarcal de l'Espai Concilia. Es pot demanar per totes les hores o només per una estona, depenent doncs, de les necessitats de cada família.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
2: bon
5: Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Doncs diem hola al programa La Maleta de la Guspireta, qui us parla la Txell Marcilles, que com ha anat la setmana, espero que bé. Aquí doncs ja sabeu que sempre respirem bon rotllo i positivisme amb el programa d'avui. Doncs us he portat artistes d'abans i d'avui. Ai, aquests temps, canvis de temps no van bé per la gola. I llavors hem començat amb el Bill Fury, aquesta cançó la vaig descobrir l'any passat a l'Screaming, després us parlaré d'ell, que avui tenim aquesta setmana, tenim a l'Screaming, que comença dilluns, dia 8, i acaba, a veure que miro el calendari, el dia 14, a Fontcarrer Esmorza, acaba el diumenge, ui, estic fatal, eh? I res, això, després us parlaré de l'Screaming, i hem començat el programa d'avui amb el senyor Billy Fury, ja us he dit, amb Gonna Type a Letter, espero que us hagi agradat. És molt xula aquesta cançó, l'he punxat moltes vegades i l'he ballat també moltes vegades. I després tenim, avui tenim diverses cançons d'un cantant que m'encanta, ja us diré quines són, però ara la següent que tenim es diu el senyor J.D. McPherson. Aquest senyor ens va acompanyar l'any passat a Barcelona, com alguna vegada us he comentat, i els que van tenir sort de veure'l, doncs espectacular. I res, us deixo amb aquesta cançó que m'encanta, bueno, totes d'ell, es diu Wolf Teeth, escoltem-la i gaudim del J.D. McPherson.

I diem adeu al senyor J.D. fins després, perquè no marxa, ens acompanya durant tot el programa d'avui, i amb Wolf Teeth, dents de llop. I ara passem amb un altre senyor, es diu Johnny Burnett, aquest sí que és de més antic, i amb una cançó que m'encanta també, que l'hem ballat moltes vegades, que es diu All By Myself. Escoltem-la. Ah, espera, sí, ara. És que no vol començar el senyor Johnny Burnett. Ara.

Doncs el By Myself del Johnny Burnett. I ara passem a una altra cançó, perquè ja us he comentat abans que aquesta setmana tenim a l'Screaming a Calella, no és Calella de Palafrugell, és l'altra Calella, i l'any passat vaig poder gaudir d'aquest espectacle, vaig ser una afortunada, vaig anar divendres, dissabte i diumenge, tot i que comencen dilluns i acaben diumenge. No vaig estar el dia que va venir la filla de la llegenda viva, que és el Bill Haley, va venir la seva filla el dijous, jo vaig anar el divendres, i un espectacle, o sigui, hi ha diverses localitzacions, perquè us feu una idea, passa en un hotel i després en una fàbrica, i passa, doncs, diguéssim, a dins de l'hotel, a la part de dins de l'hotel, aquests hotels així de pel·lícula, no? De la part de dalt de les nostres terres, que són la majoria per dins, hi ha la piscina, tots els balcons enfocats a dins a l'hotel, doncs allà fan jams i fan mogudes, punxades tot el dia. Tot el dia està escoltant rock and roll. Això és el que a mi em va encantar, 24 hores escoltant rock and roll. Menys estona que dorms, clar. Va ser espectacular. I després els artistes internacionals que van venir, també van venir els d'aquí de la Terra, els Sirex, que també van tenir molt de públic, i també vam tenir el cantant, l'excantant de Delta Bombers, el Chris, un espectacle. En fi, que val molt la pena, si podeu anar-hi, doncs, no sé si queden entrades, però jo l'any que ve m'organitzaré millor i aniré tota la setmana, i així gaudirem de rock and roll a full. Dit això, doncs això, dins del festival aquest a Calella, el High Rockabilly al setembre aquí a Calafell, tenim del rockabilly, tenim diversos tipus de ball, el rockabilly, el jive, el rock and roll de sempre i el stroll, que són ball en línia, que també és molt bonic de veure i ballar-lo, i després està el bopping, que és, amb aquesta cançó que us posaré ara, el Hanover Blues, es pot fer bopping, és només una muda de peus com picant amb els peus. Mireu a internet, es diu Bopping i val molt la pena. Us deixo amb ell, Hangover Blues. A veure si sona, avui està fallant això, tu.

Hangover Blues, per ballar una mica de popping, els que anem a Calella. Jo que sé, puc anar que treballo, però m'hagués encantat anar. Ara tenim el Grans, ja sabeu que dins del programa de la maleta sempre m'anava a portar a l'Elvis Presley, és el meu gran ídol, és el pare de tot, com a l'Odin, el padre de todos. I doncs això, és una cançó que m'encanta, no la porto molt sovint per no cremar-la perquè és super famosa, però per això, perquè s'ho mereixen els oients de Ràdio Cubelles, és una cançó que m'encanta, Jailhouse Rock, no té més presentacions sinó que escoltar-la i gaudir-la i ballar-la si és possible. El gran, l'Elvis, el rei, Jailhouse Rock.

Diem adeu al rei del rock and roll, l'Elvis Presley. Després tornarem a escoltar una cançó d'ell, perquè ja sabeu que m'encanta i depèn de com tinc el dia, poso una, dues o tres, les que necessiti, perquè transmetre aquest bon rotllo amb ell. I ara passem a un altre gran, ja l'hem escoltat abans, us he dit que és un que ens acompanya, una llegenda també, jo crec que passarà a ser una llegenda, evidentment no com el gran del pare de tots, sinó el J.D. McPherson. Una altra cançó que m'encanta, el videoclip el vaig veure fa una setmana, perquè em vaig posar més a descobrir aquest home, no només a nivell d'escoltar-lo de música, sinó que veure els videoclips, veure'l en directe, i m'agrada molt investigar doncs, les coses que no sé i que em motiven, això està bé. I en aquest cas vaig veure aquest, és espectacular aquest videoclip, és un matrimoni rockabilly en blanc i negre amb el seu bebè i estan allà doncs, cuidant el bebè i gaudint del rock and roll i ballant junts, no? És espectacular i vestits de l'època evidentment. Molt bonic, us el recomano 200%. Escoltem el J.D. McPherson amb Let the Good Time Roll.

espectacular el J.D. McPherson amb Let the Good Times Roll. I ara passem a l'any 58, al Mel Dorsey ens gaudia de Little Lil, aquesta cançó que l'hem gaudit moltes vegades ballant, i us deixo amb ella, el Mel Dorsey, Little Lil.

Little Lil amb Mel Dorsey. I ara entrem ja a la recta final del programa i doncs tenim la penúltima, una altra del rei del rock and roll, que m'encanta, surt amb una pel·lícula, no me'n recordo el nom, que és el que té Sedori, ja us ho dic, i per això està el Sant Google, i en aquest cas la cançó és espectacular, Return to Sender. Veure'l amb ell ballar aquesta cançó i estar amb aquella planta que té quasi de 1,90 m és un espectacle. Escoltem el gran Elvis Presley amb Return to Sender.

0: Doncs diem adéu al senyor Elvis Presley i ara ja entrem ja al final del programa a dir-vos que ha sigut sempre un plaer. Ja sabeu que si no teniu res més a fer i teniu ganes de fer una volta, podem anar a l'Screaming a Calella. Allà tindrem música de rock and roll i de l'any dels anys 50 la gent et trasllades directament a aquella època. I si no, ens quedem per aquí gaudint de la música també, escoltant Ràdio Cubelles, o si no, posant-nos la música des de l'Spotify o des d'on vulguem. La qüestió és passar-ho bé i tenir sempre bon rotllo. I marxem amb ella que és la Brenda Lee, una gran també de l'època, amb una cançó que es diu Sweet Nothings. Ens escoltem la setmana que ve, espero que gaudiu de tota la setmana, tant si esteu a l'Screaming com si no, i una abraçada ben forta i salut i rock and roll. Fins aviat.
1: Honey. All right.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta més estable, dominat pel sol. Això sí, amb bandes de núvols alts, pràcticament la major part del dia. Sí que a partir de mitja tarda fins i tot aniran a menys i al final del dia tindrem pràcticament el cel clar, amb unes temperatures que avui s'han mantingut, han baixat una mica, s'han situat entre els 17 i 18 graus de mínima, amb un ambient agradable ara a primera hora, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir i voltarà els 25 graus amb una humitat moderada, vents febles i variables fins a mig matí i domini del xaloc o migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejola amb tendència a baixar de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, esplèndid fins i tot, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, amb una temperatura nocturna que es mantindrà com avui agradable entre 17 i 18 graus, mentre que demà la màxima pujarà una mica i ja estarà per sobre dels 26 o constant-se els 27 amb una humitat una miqueta més alta. Vents en conjunt febles, en terrals a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o de garbí al centre de la jornada i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. De cara al cap de setmana, les temperatures aniran pujant i tindrem un cap de setmana propi de finals de juny.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: El socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del que tenien previst. Així ho ha explicat en una entrevista al Canal Blau.
4: Ha sigut un any una mica complexa perquè se'ns han acabat moltes licitacions i un ha d'actualitzar els preus, ha de posar-se al dia, ha de redactar els nous plecs i posar-ho tot a puesto. I això doncs, té la seva feina, han passat molts anys, l'última licitació feia 6 anys, pel mig han pujat els convenis i tot això s'ha hagut d'actualitzar. I a part doncs, existeixen els períodes naturals d'al·legacions, etc., que també poden anar retrasant això. Malauradament, jo ho tenia tot preparat per començar el dia 15 i malauradament doncs, haurem d'esperar uns dies més. Estem valorant a veure si podem fer un petit reforç mentrestant no s'activa el servei de socorrisme, però si tot va bé, ens sembla que ja ho tenim tot lligat.
0: Segons la documentació publicada per l'Ajuntament, el perfil del contractant, l'empresa guanyadora de les dues que han concursat seria Sealand On Offshore Services, que és una empresa amb seu a Tarragona i que hauria fet una oferta d'uns 270.000 euros per al servei per aquest 2026. El contracte, però, també té la possibilitat que es puguin fer fins a 3 pròrrogues més pels pròxims estius. Ara per ara, però, aquest procés de licitació encara no ha estat del tot resolt, per la qual cosa, fins que no s'acabi de resoldre el procediment administratiu, no es podrà desplegar el servei de socorrisme a les platges de Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles tornarà a oferir aquest estiu, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, un servei gratuït de Cangur, l'espai Concilia, que vol ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal durant el període de vacances escolars. Aquest servei estarà disponible del 22 de juny al 31 de juliol, en horari de 3 de la tarda a 6 de la tarda, a partir de l'hora en què s'acaben els casals. Va adreçat a famílies que tinguin infants d'entre 3 i 14 anys i l'Espai Concili d'Estiu es durà a terme a les escoles Maricel i Vora del Mar, a més de la sala sociocultural en funció dels dies de la setmana. La sala sociocultural es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres, a l'escola Maricel els dimarts, dimecres i dijous i a l'escola Vora del Mar s'oferirà els dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa als dissabtes, durant els mesos d'estiu no hi haurà servei de l'Espai Concili i el darrer dissabte amb aquest servei serà el 20 de juny. per poder demanar el servei de l'Espai Concilia, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf i un cop registrats es pot sol·licitar el servei via correu electrònic o al telèfon comarcal de l'Espai Concilia. Es pot demanar per totes les hores o només per una estona, depenent doncs, de les necessitats de cada família. L'oposició ha sortit decebuda de la Junta de Portaveus sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda que s'ha fet aquest dimecres. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren insuficients les explicacions del govern local d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú, qui encara no s'han pronunciat públicament ni sobre el mecanisme de pagament a proveïdors ni sobre les retencions del Ministeri d'Hisenda que hi ha hagut els últims mesos. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ho ha exposat així en nom de tota l'oposició en declaracions a Ràdio Cubelles.
5: Però sí que han dit que des d'allà es posarà remei o s'intentarà posar remei a intentar solucionar tots aquests problemes, no? I en això, doncs, tant tots els que estàvem allà, bueno, hem preguntat explícitament als comuns i al Partit Socialista si confiaven en la regidora i en aquesta solució, ens han dit que sí, i nosaltres doncs, el que hem de fer ara és esperar i esperar que tot això se solucioni, més que res pel bé dels proveïdors. Aquesta és la part de les llums. La part de les ombres és que no tenim clar, no ens han sabut respondre com hem arribat fins aquí, ens han dit que, bueno, que això passa en molts municipis, que s'ha presentat la tormenta perfecta aquí amb qüestions de personal.
0: Segons el regidor de la CUP, Dani Pérez, l'oposició han entès que el govern local no té previst adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors proposat pel Ministeri d'Hisenda.
5: Jo crec que no. El que han dit, el que ha dit la regidora Corbillo, és que ara envien una circular a tots els departaments perquè... També ha dit que no eren tots els departaments que estaven perjudicant a l'Ajuntament amb el període mitjà de pagament. Ha dit que eren alguns, no ens ha volgut dir quins, sospitem, però no ens ha volgut dir quins, que enviaran a circular tots els departaments per fer un seguiment d'aquests pagaments. Entenc que amb això vol dir que no s'adheriran a aquestes propostes del Ministeri. Sí que ens han assegurat que hi haurà interessos de demora, perquè evidentment si portem pagant tard i ara cobren, doncs els proveïdors voldran cobrar interessos de demora.
0: La reunió sol·licitada pels grups de l'oposició ara fa unes setmanes s'ha fet finalment aquest dimecres al matí. Des del govern local han assegurat que donaran explicacions pròximament també als mitjans de comunicació. Ja estan acabades les obres del tram del passeig marítim afectat per la riuada del juliol de l'any passat. Les feines han anat a càrrec del Ministeri de Transició Ecològica i han reduït aproximadament uns 90 metres quadrats de paviment a favor de la desembocadura del riu Foix. L'empresa concessionària que gestiona l'espai natural ha col·locat ara per ara un tancament provisional amb cintes i pals que reforçarà pròximament amb tanques provisionals de l'Ajuntament. La intenció és que la gent no entri a la desembocadura per aquest punt que amb la reforma havia quedat obert i que més endavant es faci una altra intervenció per acabar de delimitar millor tot l'espai protegit. Les obres van arrencar el 15 de maig i s'han donat per acabades aquest dimarts passat 9 de juny. A l'inici de les obres, Àlex Noé, de regidor de Medi Ambient, ja va comentar que el govern local ha preferit reconstruir aquest tros de passeig marítim malmès en lloc de fer una zona dunar nova, com tenia previst el Ministeri, a la platja llarga.
6: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims

0: Serà més temps. Segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, s'han de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte, la licitació i que tot aquest procés, a més, va a càrrec directament del Ministeri de Transició Ecològica i l'Ajuntament, tot insistir, no ha aconseguit que es faci més de pressa que el que el Ministeri marca. Àlex Noeda apunta que es podrà recuperar aquesta passera tal com era, però guanyant una mica d'alçada.
1: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant, podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
0: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha pogut encara reconstruir és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara seria més complicada que la passera de la desembocadura perquè implica en aquest cas modificacions urbanístiques i també fer actuacions directament dins de la llera del riu. Des d'aquest dimecres ha entrat en funcionament la nova ambulància de suport vital bàsic a Cubelles. El servei passa a ser de 365 dies l'any a partir d'ara i tindrà una base fixa situada en una nau del polígon de les Salines. Aquest dimecres s'ha posat en marxa a Cubelles el nou contracte d'ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, on es mantindrà a partir d'ara un vehicle i un equip de suport vital bàsic durant tot l'any i no només els mesos d'estiu com fins ara. L'empresa Falc Serveis Sanitaris és l'encarregada de gestionar el servei en aquesta etapa nova i, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la base fixa de l'ambulància estarà situada en una nau del polígon de les Salines. El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que la Regió Sanitària del Penedès reforça també la seva capacitat de resposta amb una nova configuració de les ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Es mantenen unitats de suport vital avançat operatives les 24 hores a Igualada, Vilafranca del Penedès, Vilanova, la Geltrú i el Vendrell, així com un vehicle d'intervenció ràpida a Sant Pere de Ribes. Una distribució que ha de permetre garantir una resposta més eficient, especialment en situacions amb serveis simultanis. I una de les principals novetats del nou contracte també és la tecnologia sanitària avançada dins de les ambulàncies. Els nous equipaments permeten realitzar una orientació diagnòstica més precisa en el mateix lloc de l'emergència. El cinema negre clàssic serà el tema central del Cubelles Noir 2026. Del 27 al 30 d'agost, escriptors, lectors i amants del gènere es trobaran a la Biblioteca Municipal i al Centre Social Joan Roig i Piera de Cubelles per compartir debats, projeccions, clubs de lectura, teatre i converses al voltant de la literatura criminal. Després de celebrar el desè aniversari l'any passat, el Cubelles Noir afronta una nova edició consolidat com una de les cites de referència del gènere negre a tot Catalunya. Els organitzadors encara no han fet pública quina serà exactament la programació del 2026, però asseguren que tornaran a apostar per combinar noms consolidats amb noves veus alhora que volen ampliar la reflexió sobre les formes múltiples que adopta avui en dia la narrativa negra. Així s'ha expressat en la presentació aquest dimecres a la Biblioteca de Cubelles en Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
2: Creiem que entre la intel·ligència artificial que ara ha aparegut la paraula thriller a la novel·la, que abans no hi havia thrillers, hi havia només novel·les negres, això fa que el ritme hagi canviat, que la gent no se'n recordi dels diàlegs que s'escrivien de les novel·les negres. Parlem de Dashiell, parlem de Hammett, parlem de Jim Thompson.
0: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social Joan Roig i Piera tornaran a ser els escenaris principals de la programació, que arrencarà amb una projecció d'un curtmetratge, El Método M.O., de Rocío Juárez, i una xerrada sobre els orígens de la narrativa negra a càrrec de Joaquim Mico. Serà un tast del tema central d'aquest 2026, que serà el cinema negre clàssic, tal com ha avançat Pedro H., director del Cubelles Noir.
3: Després de la ressaca de l'any passat, en el qual vam celebrar els 10 anys, volem que sigui una edició que estigui dedicada al cinema negre clàssic. I ens preguntarem per què el cinema negre clàssic. Estem en un moment en el qual la novel·la negra pues, té molta influència o també influeix sobre el cinema, sobre les sèries de televisió, sobre els true crimes, que avui dia estan tan, tan de moda, molts d'ells pues, fet amb mig

0: mitjans d'intel·ligència artificial, etc., i volíem doncs fer un homenatge a lo que era el cinema negre clàssic, i llavors volem dedicar aquesta, algunes parts d'aquesta edició a aquest tema.
1: Entre els convidats destacats hi haurà autors i autores com Aro Sainz de la Maza, Rafa Melero, Núria Prades, Núria Bacardit, Marc Balcells, Imma Pelegrín, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Laínez, Alexandra Escribà, Paco Gómez Escribano o Arantxa Tuixell, que participaran en diverses taules rodones i debats sobre els nous camins del gènere. Un dels trets característics continuarà sent el Premi Cubelles Noir per a autores publicades en català i en castellà, tal com ha afirmat Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
2: No parem de veure com els premis, sobretot els premis de subscripció popular, les dones, el tant per cent de dones que queden nominades, és molt més petit que el dels homes. Llavors, nosaltres cada dia li donem més força al fet de tenir un premi de novel·la negra escrita per dones, tant en català com en castellà, d'obra publicada de l'any anterior, i bé, que estem molt contents de tenir també el premi que fem homenatge a figures que, diguem, han sigut capdals al món de la novel·la negra a tota la història.
1: Un dels moments especials del festival serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el premi honorífic a la trajectòria dins la novel·la negra en reconeixement a la seva aportació al gènere durant dècades. L'autor compartirà una conversa amb el públic abans de rebre el guardó. En relació, la relació també entre la literatura i els audiovisuals, com sempre, tindrà també un paper destacat amb projeccions, per exemple, del primer capítol de Ciudad de Sombras, una adaptació inspirada en les novel·les de Aro Sainz de la Maza. I fidel a la vocació participativa, el Cubelles Noir continuarà impulsant els clubs de lectura, les trobades entre autors i lectors i els espais de debat, sense oblidar les activitats escèniques. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles representarà l'obra Casablanca i afegirà una vegada més la dimensió teatral a la programació dedicada al gènere negre. Des de l'Ajuntament, la regidora de Cultura, Renata Bedós, i l'alcaldessa Rosa Fonoll han donat suport a la presentació del Cubelles Noir 2026 i han tornat a lloar un festival que consideren bo tant per Cubelles com per la projecció exterior.
3: Té aquesta projecció exterior de col·locar Cubelles en el mapa cultural, per tant doncs, estem molt contents a nivell de regidoria que es faci aquest festival, que es consolidi i que es continuï fent.
4: El Cubelles Noir és també una mostra de compromís del nostre municipi amb la cultura de gran qualitat, amb la promoció de lectura i amb la creació d'espais de trobada oberts i participació de tota la ciutadania. Amb la presència d'autors i autores de reconegut prestigi de primera línia, juntament amb noves veus del gènere, ens convertirà aquest festival en una oportunitat única per convertir experiències, idees, mirades diverses sobre la lectura i la creació contemporània.
1: El Cubelles Noir preveu anunciar el programa d'actes sencer i les novel·les i autores candidates d'aquest 2026 a finals del mes de juliol, aproximadament un mes abans del festival.
5: Alexandra Di Stefano visitarà Cubelles aquest divendres 12 de juny en una nova sessió de l'anomenada activitat Avui ens visita. Serà a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. La periodista i escriptora finalista del Premi Planeta 2020, Amb el sueño de una sombra, compartirà la seva trajectòria literària i participarà també en un microtaller d'escriptura automàtica a la Biblioteca Municipal, com deia, Mossèn Joan Avinyó. Ella ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional cobrint esdeveniments i conflictes en regions com l'Orient Mitjà i Àsia. La seva experiència periodística, marcada pel compromís amb la justícia social i la realitat humana, impregna també la seva obra literària. Escoltem com ella mateixa ho explica al llarg d'una entrevista aquí a l'emissora municipal.
6: Yo me he dedicado muchos años al periodismo internacional, sobre todo en Oriente Medio, después en Asia. Y tantos años de escribir noticias, escribir artículos, hacer reportajes, entrevistas, pues yo creo que eso ha sido lo que me ha dado el empuje para luego tener ánimos para escribir libros, porque escribir un libro no es tan fácil, necesitas mucha práctica detrás. Y eso yo se lo debo a la práctica de trabajar, por ejemplo, yo he trabajado más de 20 años en una agencia de noticias y las agencias de noticias pues continuamente vas ¿sabes? A lo mejor cada día tienes que escribir 20 noticias. O sea que esa práctica ha hecho que yo pudiera luego escribir esos 3 libros que he escrito, que tengo publicados ahora, porque tengo más escritos, pero 3 publicados.
5: Aquest divendres a la Biblioteca Municipal, Alexandra Di Stefano parlarà del seu llibre, la seva novel·la, Premi Planeta 2020, El sueño de una sombra. Ella mateixa també ens parlava d'aquest llibre.
6: Este próximo viernes, el día 12, la biblioteca, pues hablaré sobre este libro, sobre las aventuras vividas como corresponsal en Oriente Medio. Habla de esto, habla de esa búsqueda espiritual con los maestros que me he ido encontrando en cada país donde he ido viviendo. Ha sido una cosa que un regalo que me ha traído la vida, encontrarme a esas personas tan interesantes. Y luego también enfrentarme con muchas injusticias sociales. Y injusticias sociales que yo quería pues describir como testigo que he sido y dejarlas, digamos, reflejadas en algún sitio, que es lo que he hecho en este libro. Injusticias sociales que he visto en Dubái, en muchos países de Oriente Medio. Bueno, todo eso está reflejado en ese primer libro. Luego los otros dos libros. Un segundo libro es de poesía meditativa, que es a partir de mis experiencias con la meditación, y un tercer libro también es de poesía, pero entonces también está más enfocado en temas de injusticias sociales. O sea que un poco de momento eso es lo que he publicado hasta ahora.
5: D'aquesta manera, Alexandra Di Stefano visitarà Cubelles aquest divendres 12 de juny a partir de les 6 de la tarda dins l'activitat Avui ens visita, un acte que compta amb la col·laboració de Libertània i que és lliure d'entrada fins a completar l'aforament. L'alumnat de segon de l'ESO de l'Institut Les Vinyes de Cubelles grava un nou programa aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles. Els estudiants de l'optativa de mitjans de comunicació han gravat aquest espai radiofònic amb notícies fictícies creades a l'aula sobre l'actualitat de Cubelles. Entre les informacions imaginàries hi ha la inauguració d'una nova escultura al municipi de Cubelles, la construcció definitiva de l'Institut Les Vinyes que permetria deixar enrere els barracons, la descoberta d'un fòssil d'una espècie animal desconeguda fins ara, una mobilització ciutadana provocada per una apagada total d'internet i de la telefonia mòbil, així com el sorprenent rumor sobre una possible retirada del futbolista Neymar al Club de Futbol Cubelles, entre d'altres notícies fictícies. Escoltem un dels moments d'aquest programa.
7: Nova escultura fa un homenatge al poble de Cubelles. El petit poble del Garraf ha inaugurat una nova escultura dedicada a la història i la cultura del poble. L'obra representa la relació entre el mar i les tradicions locals. La seva inauguració va permetre reunir a molts veïns i artistes de la zona.
8: Construeixen finalment l'Institut Les Vinyes deixant enrere els eterns barracons. Han passat molts anys, quasi semblen segles, però finalment han pogut fer el canvi del centre. Directament des de l'Ajuntament de Cubelles ens arriba aquesta notícia, que portem més de 18 anys esperant. L'Institut de Cubelles deixarà enrere els barracons i es transformarà en un institut com Déu mana. La data apunta, segons les fonts de l'Ajuntament, a l'estiu de 2026. La idea és, segons els més optimistes, que durant el curs 27-28 estigui operatiu.
9: Societat. El poble es mobilitza sense internet ni mòbil. Per acabar de donar la catàstrofe, l'agricultura en un llap ha destrossat l'antena principal de telecomunicacions, deixant tota la ciutat de Cubelles completament a les fosques digitalment. Tot el poble està sense internet, sense cobertura de mòbil i sense telèfons que funcionen. Davant d'això, els veïns han hagut de reaccionar a l'antigua i centenars de persones s'estan comunicant a crits pel carrer i fent cadenes humanes per ajudar els futbolistes i salvar el museu.
10: Neymar no podrà retirar-se al Club Futbol Cubelles? El petit poble de Cubelles s'ha despertat amb una notícia bomba, una notícia que sembla més pròpia del 28 de desembre i de Sant Innocents, i és el que la notícia té a veure amb Neymar Jr. i el seu actual equip, el Santos. Neymar estaria negociant la seva rescissió de contracte amb l'equip brasiler per a començar una nova aventura a Espanya i junt al Futbol Club Barcelona, concretament al Club Futbol Cubelles. El brasiler buscaria una vida més tranquil·la lluny de la pressió i dels focus mediàtics. Fonts properes asseguren que va quedar enamorat de la costa catalana durant la seva etapa blaugrana i a Cubelles valora l'ambient de tranquil·litat que atorga el poble.
5: Aquests han estat alguns dels moments enregistrats del programa amb notícies fictícies creades a l'aula sobre l'actualitat cubellenca per part de l'alumnat de segon de l'ESO de l'Institut Les Vinyes a través de l'optativa de mitjans de comunicació. Una gravació realitzada a càrrec d'Eric Romo, que també és alumne de Les Vinyes i que actualment realitza la seva estada formativa dins del projecte Onada. Aquesta iniciativa permet als estudiants conèixer de primera mà el funcionament d'un mitjà de comunicació local i experimentar també el procés de producció d'un programa de ràdio en un entorn professional com és Ràdio Cubelles, alhora que també desenvolupen la creativitat i les competències comunicatives a través de la creació de continguts propis.
11: El sènior femení del Club Patí Cubelles buscarà aquest diumenge l'ascens a la Nacional Catalana en una exigent fase final. Les cubellenques s'enfrontaran al Sant Celoni en una semifinal que podria obrir les portes d'una final per l'ascens prevista per a la mateixa tarda del diumenge. D'aquesta manera, l'equip femení del Club Patí Cubelles afronta aquest diumenge 14 de juny una de les cites més importants de la seva història recent amb la disputa del play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Després d'una temporada marcada per al creixement esportiu i la consolidació d'un projecte, les jugadores tindran l'oportunitat de lluitar per una plaça a la màxima categoria catalana. La fase final reunirà els quatre equips classificats en una jornada decisiva. La primera semifinal enfrontarà el Torrelles davant de l'Olot a les 11 del matí, mentre que el conjunt cubellenc jugarà la segona semifinal a la 1 del migdia davant del Sant Celoni, anfitrió de la competició. Els dos equips vencedors es disputaran l'ascens en la final prevista per al mateix diumenge, en aquest cas a 6:45 de la tarda. L'equip arriba a aquesta fase després d'una temporada molt competitiva en què ha estat lluitant fins a les darreres jornades per les primeres posicions del grup. Malgrat que en els últims partits es van escapar per petits detalls, les bones sensacions mostrades davant de rivals directes reforcen la confiança del vestidor de cara a aquest repte. Així ho explicava la mateixa capitana del Club Patí Cubelles, Judit Esteve.
12: Bueno, aquest playoff ens trobem que és un cap de setmana que juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del playoff. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més o destacar tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
11: Des del club es considera que la classificació per aquest play-off ja representa un èxit per a un projecte que enguany ha incorporat un nou model de joc i ha hagut d'adaptar-se a diversos canvis esportius. Amb els objectius inicials assolits, la fase final es viu com un premi, però també com una oportunitat única per continuar fent història. L'ascens a Nacional Catalana suposaria una fita sense precedents per al club, que mai no ha comptat amb un equip femení en aquesta categoria. Per aconseguir-ho, però, caldrà superar dues eliminatòries en una mateixa jornada i ser l'únic equip vencedor d'aquest play-off, en què només hi ha una plaça en joc. La temporada arriba així al seu moment més decisiu, amb la il·lusió intacta i després de mesos de treball. El sènior femení buscarà aquest diumenge culminar un curs brillant amb el premi més gran, l'ascens a la Nacional Catalana.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Seguim dintre de la sèrie en què estem parlant-vos de cançons amb protagonisme dels instruments accionats per teclats.
0: I en el capítol d'avui trobarem majoritàriament òrgans electrònics, però també escoltarem algun piano i força sintetitzadors.
1: Una mica de tot, doncs.
0: Sí, sí, avui ho toquem tot, avui. Començarem amb un tema que precisament es reconeix d'immediat, gràcies a l'inici amb un orgue Vox Continental.

0: Efectivament, aquesta cançó es reconeix des d'un bon començament gràcies al so de l'orgue Vox Continental, com deia el Xavier, i aquest orgue molts grups el van utilitzar cap a finals de la dècada dels 60, sobretot degut a la seva versatilitat i facilitat de transport, al ser de reduïdes dimensions.
1: Es tracta de Light My Fire, de The Doors, grans exponents del que es va anomenar rock psicodèlic. Aquest tema es va publicar dintre del primer àlbum de The Doors i en va ser un dels més celebrats, arribant a situar-se en el número 1 dels Billboard durant 3 setmanes.
0: Déu-n'hi-do. Està bé. Doncs bé, la durada de la cançó original, de gairebé 7 minuts, era molt poc freqüent a l'època de la seva publicació, i el grup en va haver de fer una versió reduïda de 2 minuts 58 segons per poder entrar en les durades estàndard dels programes de ràdio.

0: Estem escoltant el gènesis de la primera època, en què els seus temes s'encabien en el rock progressiu. Per tant, la veu que escoltem ara és la de Peter Gabriel, qui encara no havia marxat de la banda, esclar.
1: No, esclar. La cançó es titula Firth of Fifth, un títol ideal per dir si t'acaben de treure una dent, Firth of Fifth, I va ser escrita principalment pel teclista Tony Banks, qui, a part de llargs passatges dedicats al piano, hi va incloure intrincats arranjaments per altres instruments.

0: Iron Butterfly van ser un dels precursors del rock psicodèlic que posteriorment evolucionaria cap al rock progressiu, on hi hem trobat, com dèiem abans, a Genesis.
1: Ara escoltem Inagda, dels Iron Butterfly, un tema que, com abans Light My Fire, va haver de treure al mercat una versió reduïda de prop de 3 minuts, ja que l'original durava més de 17 minuts, amb llargs solos, com un de bateria, que en la versió original dura 2 minuts.
0: I si parlem del títol, Inagada de vida, hem de dir que no té cap significat, però sí que té una història al seu voltant.
1: Expliquem-la, doncs.
0: Mira. El compositor d'aquesta cançó va ser el cantant i teclista de la formació, en Doug Ingall. I la cançó havia de portar per títol In the Garden of Eden. O sigui, en el jardí de l'Eden.
1: Molt bé. Però sembla, però sembla que quan el tal Ingall va presentar la cançó als seus companys del grup, anava una mica, diguéssim, que tocat per l'alcohol.
0: Se li enganxava la llengua.
1: O pel que fos, i no li faltava una dent, no, però sí que tenia la llengua una mica dormida.
0: Ah, ja, ja.
1: I quan va pronunciar el nom de la cançó, ho va fer amb una mica de dificultat, provocant que els altres, els companys, entenguessin Inagada de vida, en lloc de l'original In the Garden of Eden, que va ser el títol que finalment va quedar perquè el trobaven aquest Inagada de vida més exòtic.
0: I tant.

0: I aquests són The Zombies, amb el que podríem dir que és el tema pòstum. Pòstum, ja que Time of the Season es va publicar posteriorment a la dissolució del grup.
1: Ah,
0: no perquè morís ningú, no?
1: Bé. Aquest tema està també enquadrat dintre del corrent del rock psicodèlic i es va convertir en la seva època en un himne per a la cultura hippie.

0: L'orgue que escoltem torna a ser un Vox continental i escoltant-lo actualment hi ha ocasions en què pot arribar a semblar un instrument de joguina.
1: És veritat.
0: Així que ara canviem d'instrument i també canviem d'estil.

0: Ara l'instrument que escoltem és un clavinet Honor C, que és el que Stevie Wonder utilitza ja en l'introducció i al llarg de tot aquest tema titulat Superstition.
1: Aquesta és una cançó que deu part del seu èxit al riff que Stevie Wonder va compondre per aquest petit orgue, que és el que ara estem escoltant.
0: Però aquesta no va ser l'única contribució de Stevie Wonder en aquesta peça, ja que en la seva gravació ell també va tocar la bateria i el sintetitzador, demostrant amb això les seves capacitats com a multiinstrumentista.

0: Ara estem escoltant Steely Dan amb un tema titulat Do It Again.
1: Steely Dan era un grup de rock format al voltant de dos músics, Donald Fagen, vocalista principal i teclista, i Walter Becker, que s'encarregava de la guitarra i el baix.

Es van envoltar de músics d'estudi i la seva música es caracteritzava per la seva complexitat harmònica i la barreja d'elements de jazz, rock, pop i funk. Van ser coneguts per la seva meticulositat a la recerca del so perfecte.

0: de Billy Preston, que va arribar a ser considerat el cinquè Beatle. Ho vam comentar escoltant Let It Be de The Beatles, un tema en què Billy Preston va col·laborar com a músic d'estudi tocant l'orgue.
1: Doncs bé, avui tenim l'oportunitat d'escoltar-lo a ell, en solitari, interpretant també a l'orgue una de les seves composicions, Outer Space, en què utilitza un clavinet Hohner D6, combinat amb un pedal d'efectes anomenat wah-wah.
0: Com a músic en solitari, Billy Preston va ser un innovador dintre del soul, el rock i el funk. El tema que escoltem, Outer Space, va néixer de forma espontània quan en Preston i el seu productor, Ricky Matthews, estaven provant l'instrument, el Hohner D6, i els efectes del pedal aquest que esmentava el Xavier, aquest wah-wah.
1: Sí, el Hohner D6 clavinet, que és aquest, és el nom complet que té l'instrument, és un teclat electrònic dels anys 70, famós pel seu so percussiu i funky, creat mitjançant cordes metàl·liques que vibren com una guitarra elèctrica. Sí, va ser clau en el funk gràcies a artistes com Stevie Wonder i també en Billy Preston, esclar.
0: I Billy Preston no només va col·laborar amb The Beatles en la gravació de Let It Be, també ho va fer en aquesta altra.

0: Estem escoltant Don't Let Me Down, una composició de John Lennon que ell mateix interpreta a la veu i en la qual fa una encesa declaració d'amor a Yoko Ono i al mateix temps li prega que no li falli, com el títol diu, com el títol de la cançó diu.
1: Podem escoltar perfectament la interpretació de Billy Preston al teclat, generant una atmosfera que embolcalla la melodia amb un toc soul.
0: La cançó no va acabar formant part de cap àlbum, però sí que es va publicar com a cara B del single Get Back i també va formar part del repertori del mític concert al terrat de l'edifici Apple, situat a Mayfair, a Londres, i que va ser l'última aparició de The Beatles en directe.

0: Aquests són Tears for Fears, interpretant Shout, una peça on trobem l'ús de sintetitzadors que són els que escoltem de fons, en llargues notes de baix que van acompanyant la melodia.
1: El títol i la lletra són una denúncia de les injustícies socials i animen a l'oient a cridar, Shout, per expressar la seva disconformitat o frustració davant les situacions d'injustícia.
0: Doncs encarem la recta final del capítol d'avui escoltant a dos genis de la música pop.

0: En primer lloc tenim a Prince amb el tema 1999 o 1999, una cançó que inicialment s'havia pensat que parlés de l'esposa al voltant del canvi del mil·lenni i també un possible apocalipsi, recordeu allò de l'efecte 2000, però que Prince es va convertir en un himne i a festa per gaudir del present.
1: A l'enregistrament de la cançó va ser el mateix Prince qui va tocar el sintetitzador. Ell era un reconegut multiinstrumentista que, a part de la guitarra, que potser era el seu instrument preferit, també tocava, entre d'altres, els teclats.
0: Finalment, hem d'esmentar que en aquesta peça també podem observar una notòria presència de percussió, que també era electrònica. La produïa un instrument electrònic anomenat Lynn Drum, un instrument creat per l'enginyer Roger Lynn, i d'aquí ve el seu nom.
1: Sí, Lynn Drum, clar, clar.
0: I que era el primer instrument de percussió programable amb un so realista.
1: Ah, carai, molt bé. Doncs bé, ara anem pel darrer tema del capítol d'avui.

0: Amb l'ús del sintetitzador, Michael Jackson va aconseguir donar forma a la que és considerada una de les obres mestres degudes a la genialitat de qui va ser anomenat el rei del pop.
1: El sintetitzador aporta a Thriller no només la base harmònica sobre la que es construeix la melodia, sinó que també hi afegeix un complement rítmic als ja molt potents baix i bateria.
0: A part d'això, el sintetitzador també es va utilitzar per incloure sons que imitaven l'udol del llop o els gemecs dels zombis. És a dir, va perfeccionar el pop amb l'aportació electrònica, convertint-se en una fita que tothom reconeix que va marcar un abans i un després.
1: Doncs amb Thriller de Michael Jackson us deixem fins la setmana que ve. Mentrestant, feu molta bondat, amics.
0: Porteu-vos bé.
2: To terrorize your neighborhood, and whosoever shall be found without the soul for getting down.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Seguim dintre de la sèrie amb què estem parlant-vos de cançons amb protagonisme dels instruments accionats per teclats.
0: I en el capítol d'avui trobarem majoritàriament orgues electrònics, però també escoltarem algun piano i força sintetitzadors.
1: Una mica de tot, doncs.
0: Sí, sí, avui ho toquem tot, avui. Començarem amb un tema que precisament es reconeix d'immediat, gràcies a l'inici amb un orgue Vox Continental.

0: Efectivament, aquesta cançó es reconeix des d'un bon començament gràcies al so de l'orgue Vox Continental, com deia el Xavier, i aquest orgue molts grups el van utilitzar cap a finals de la dècada dels 60, sobretot degut a la seva versatilitat i facilitat de transport, al ser de reduïdes dimensions.
1: Es tracta de Light My Fire, de The Doors, grans exponents del que es va anomenar rock psicodèlic. Aquest tema es va publicar dintre del primer àlbum de The Doors i en va ser un dels més celebrats, arribant a situar-se en el número 1 dels Billboard durant 3 setmanes.
0: Déu-n'hi-do. Doncs bé, la durada de la cançó original, de gairebé 7 minuts, era molt poc freqüent a l'època de la seva publicació, i el grup en va haver de fer una versió reduïda de 2 minuts 58 segons per poder entrar en les durades estàndard dels programes de ràdio.

0: Estem escoltant el gènesis de la primera època, en què els seus temes s'encabien en el rock progressiu. Per tant, la veu que escoltem ara és la de Peter Gabriel, qui encara no havia marxat de la banda, esclar.
1: No, esclar. La cançó es titula Firth of Fifth, un títol ideal per dir si t'acaben de treure una dent, Firth of Fifth, I va ser escrita principalment pel teclista Tony Banks, qui, a part de llargs passatges dedicats al piano, hi va incloure intrincats arranjaments per altres instruments.

0: Iron Butterfly van ser un dels precursors del rock psicodèlic que posteriorment evolucionaria cap al rock progressiu, on hi hem trobat, com dèiem abans, a Genesis.
1: Ara escoltem Inagada de vida, dels Iron Butterfly, un tema que, com abans Light My Fire, va haver de treure al mercat una versió reduïda de prop de 3 minuts, ja que l'original durava més de 17 minuts, amb llargs solos, com un de bateria, que en la versió original dura 2 minuts.
0: I si parlem del títol, Inagada de vida, hem de dir que no té cap significat, però sí que té una història al seu voltant.
1: Expliquem-la, doncs.
0: Mira, el compositor d'aquesta cançó va ser el cantant i teclista de la formació, en Doug Ingall. I la cançó havia de portar per títol In the Garden of Eden. O sigui, en el jardí de l'Eden.
1: Molt bé.
0: Eh?
1: Però sembla, sí, però sembla que quan el tal Ingall va presentar la cançó als seus companys del grup, anava una mica, diguéssim, que tocat per l'alcohol.
0: Se li enganxava la llengua.
1: O pel que fos, i no li faltava una dent, no, però sí que tenia la llengua una mica dormida. I quan va pronunciar el nom de la cançó, ho va fer amb una mica de dificultat, provocant que els altres, els companys, entenguessin Inagada de vida, en lloc de l'original In the Garden of Eden, que va ser el títol que finalment va quedar perquè el trobaven aquest Inagada de vida més exòtic.
0: I tant.

0: Aquests són The Zombies, amb el que podríem dir que és el tema pòstum. Pòstum, ja que Time of the Season es va publicar posteriorment a la dissolució del grup.
1: No
0: perquè morís ningú, no?
1: Bé. Aquest tema està també enquadrat dintre del corrent del rock psicodèlic i es va convertir en la seva època en un himne per a la cultura hippie.

0: L'orgue que escoltem torna a ser un Vox continental i escoltant-lo actualment hi ha ocasions en què pot arribar a semblar un instrument de joguina.
1: És veritat.
0: Així que ara canviem d'instrument i també canviem d'estil.

0: Ara l'instrument que escoltem és un clavinet Honor C, que és el que Stevie Wonder utilitza ja en l'introducció i al llarg de tot aquest tema titulat Superstition.
1: Aquesta és una cançó que deu part del seu èxit al riff que Stevie Wonder va compondre per aquest petit orgue, que és el que ara estem escoltant.
0: Però aquesta no va ser l'única contribució de Stevie Wonder en aquesta peça, ja que en la seva gravació ell també va tocar la bateria i el sintetitzador, demostrant amb això les seves capacitats com a multiinstrumentista.

0: Ara estem escoltant Steely Dan amb un tema titulat Do It Again.
1: Steely Dan era un grup de rock format al voltant de dos músics, Donald Fagen, vocalista principal i teclista, i Walter Becker, que s'encarregava de la guitarra i el baix.

Es van envoltar de músics d'estudi i la seva música es caracteritzava per la seva complexitat harmònica i la barreja d'elements de jazz, rock, pop i funk. Van ser coneguts per la seva meticulositat a la recerca del so perfecte.

0: de Billy Preston, que va arribar a ser considerat el cinquè Beatle. Ho vam comentar escoltant Let It Be de The Beatles, un tema en què Billy Preston va col·laborar com a músic d'estudi tocant l'orgue.
1: Doncs bé, avui tenim l'oportunitat d'escoltar-lo a ell, en solitari, interpretant també a l'orgue una de les seves composicions, Outer Space, en què utilitza un clavinet Hohner D6, combinat amb un pedal d'efectes anomenat wah-wah.
0: Com el músic en solitari, Billy Preston va ser un innovador dintre del soul, el rock i el funk. El tema que escoltem, Outer Space, va néixer de forma espontània quan en Preston i el seu productor, Ricky Matthews, estaven provant l'instrument, el Hohner D6, i els efectes del pedal aquest que esmentava el Xavier, aquest wah-wah.
1: Sí, el Hohner D6 clavinet, que és aquest, és el nom complet que té l'instrument, és un teclat electrònic dels anys 70, famós pel seu so percussiu i funky, creat mitjançant cordes metàl·liques que vibren com una guitarra elèctrica. Sí, va ser clau en el funk gràcies a artistes com Stevie Wonder i també en Billy Preston, esclar.
0: I Billy Preston no només va col·laborar amb The Beatles en la gravació de Let It Be, també ho va fer en aquesta altra.

0: Estem escoltant Don't Let Me Down, una composició de John Lennon que ell mateix interpreta a la veu i en la qual fa una encesa declaració d'amor a Yoko Ono i al mateix temps li prega que no li falli, com el títol diu, com el títol de la cançó diu.
1: Podem escoltar perfectament la interpretació de Billy Preston al teclat, generant una atmosfera que embolcalla la melodia amb un toc soul.
0: La cançó no va acabar formant part de cap àlbum, però sí que es va publicar com a cara B del single Get Back i també va formar part del repertori del mític concert al terrat de l'edifici Apple, situat a Mayfair, a Londres, i que va ser l'última aparició de The Beatles en directe.

0: Aquests són Tears for Fears, interpretant Shout, una peça on trobem l'ús de sintetitzadors que són els que escoltem de fons, en llargues notes de baix que van acompanyant la melodia.
1: El títol i la lletra són una denúncia de les injustícies socials i animen l'oient a cridar, Shout, per expressar la seva disconformitat o frustració davant les situacions d'injustícia.
0: Doncs encarem la recta final del capítol d'avui escoltant a dos genis de la música pop.

0: En primer lloc tenim a Prince amb el tema 1999 o 1999, una cançó que inicialment seria pensat que parlés de l'esposa al voltant del canvi del mil·lenni i també un possible apocalipsi, recordeu allò de l'efecte 2000, però que Prince es va convertir en un himne i a festa per gaudir del present.
1: A l'enregistrament de la cançó va ser el mateix Prince qui va tocar el sintetitzador. Ell era un reconegut multiinstrumentista que, a part de la guitarra, que potser era el seu instrument preferit, també tocava, entre d'altres, els teclats.
0: Finalment, hem d'esmentar que en aquesta peça també podem observar una notòria presència de percussió, que també era electrònica. La produïa un instrument electrònic anomenat Lynn Drum, un instrument creat per l'enginyer Roger Lynn, i d'aquí ve el seu nom.
1: Sí, Lynn Drum, clar, clar.
0: I que era el primer instrument de percussió programable amb un so realista.
1: Ah, carai, molt bé. Doncs bé, ara anem pel darrer tema del capítol d'avui.

0: Amb l'ús del sintetitzador, Michael Jackson va aconseguir donar forma a la que és considerada una de les obres mestres degudes a la genialitat de qui va ser anomenat el rei del pop.
1: El sintetitzador aporta a Thriller no només la base harmònica sobre la que es construeix la melodia, sinó que també hi afegeix un complement rítmic als ja molt potents baix i bateria.
0: A part d'això, el sintetitzador també es va utilitzar per incloure sons que imitaven l'udol del llop o els gemecs dels zombis. És a dir, va perfeccionar el pop amb l'aportació electrònica, convertint-se en una fita que tothom reconeix que va marcar un abans i un després.
1: Doncs amb Thriller de Michael Jackson us deixem fins la setmana que ve. Mentrestant, feu molta bondat, amics.
0: Porteu-vos bé.
2: To terrorize your neighborhood, and whosoever shall be found without the soul for getting down.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar la setmana passada amb el Joaquim Micó, amb qui vam estar parlant dels orígens medievals de Cubelles i vam avançar una mica del que parlarem en aquest programa, que serà sobre bastant més sobre els senyors i sobre concretament el castell. Bé, Joaquim, per l'audiència que no va escoltar el programa anterior, no sé si podries presentar-te breument.
3: Sí, hola, em dic Joaquim Micó i bé, soc historiador medievalista i a part d'això doncs, també soc escriptor i bé, sí, relacionat amb Cubelles des de fa molts anys. No?
2: Mm-hmm. Bé, Joaquim, jo diria que per ficar una mica de context a l'audiència abans de començar a parlar dels senyors, etc. No sé si es podries explicar en aquella època com funcionava el sistema del llinatge, com funcionava políticament aquesta institució.
3: Sí, és un tema, diguem-ne, curiós perquè a més hi ha un malentès genèric sobre que les dones no podien governar. Això evidentment ha passat en altres moments de la història, però no pas en aquell inici d'encara no feudalisme, del que podríem dir els segles o dos segles abans del feudalisme. Uh-huh. Si bé és cert que el fill no heró sempre passava per davant de qualsevol filla, això podria ser, diguem-ne, pel títol de comte, vescomte o el que fos corresponent, no? Però clar, si un pare tenia dos fills, diguem-ne, homes i dues filles dona i 33 propietats, les havia de repartir d'alguna manera i a les dones sempre li tocava. Llavors era fàcil trobar-se doncs, una dona que era senyora d'un castell o que d'un territori més gran, no? Evidentment, després, per matrimoni, podria haver-hi una cessió al marit d'aquell territori o el que era molt més habitual, diguem-ne, és compartir el senyoriu que fos, fos un castell, fos un territori més ampli. Perquè després hi ha l'altra qüestió, no?, que és el castell. També moltes vegades associem un castell a una construcció de pedra o del que sigui, no? I allò és un castell, certament. Però el castell també fa referència al territori on hi ha aquell castell. De fet, a l'origen de l'edat mitjana, o sigui, al principi, perdó, de l'edat mitjana, els castells s'acostumaven a ser de fusta. I per tant, doncs, evidentment no han quedat restes, són molt poc, en molt pocs casos, però el territori en si del castell continuava existint, no? I hi havia la paraula de castrum, no?, que és la paraula que designava els campaments romans, i per tant també tenia una extensió militar sempre de defensa, a vegades d'atac també, però realment de defensa d'un territori, no?, que era tot el territori que aquell castell, diguem-ne, controlava. Uh-huh. Llavors, doncs, clar, molts comtats, fixa't també l'origen de la paraula, no? Sí. Doncs, diguem-ne que tenien aquest origen en un castell inicial que controlava el territori i allò anava eixamplant. El cas de comtat de Barcelona, el que hi havia previ a la ciutat de Barcelona, pròpiament dita, però si ja vinguin tots els altres comtats, que si Osona, que si Pallars, etc., doncs havien començat amb un nucli, diguem-ne, urbà que havia nascut o crescut al voltant d'un castell.
2: Sí.
3: Bé, simplement dir això, no? Llavors ens podem trobar ja, com a, dèiem la setmana passada, com a primera comtessa i senyora de Cubelles a l'Ermessenda de Carcassona, però bé, doncs, el senyor documentat que trobarem després, que és Gombau de Besora, ho cedeix a la seva filla, Ermessenda de Besora. Uh-huh. I aquesta, diguem-ne, que serà senyora de Cubelles fins que, diguem-ne, és mare d'Ermessenda de Cardona, que casada endeudat Bernat de Claramunt, passen a ser els dos senyors de Cubelles. Sí. Però vaja, que al llarg de la història en trobaríem més casos, no? Saurina de Claramunt, per exemple, serà una altra senyora de Cubelles, o sigui, que ens trobarem unes quantes dones amb aquest títol, no?, del senyoriu de Cubelles. Bé, igual que estuvaren vescomteses també unes quantes, o Elisabet d'Urgell, per exemple, que també serà a través d'un matrimoni, acabarà sent mare d'un altre senyor de Cubelles, no? Que són Guillem I, que casat amb Geraua de Llorba, que Llorba també és una antiga quadra del que seria avui Sitges, per entendre'ns, no? I bé, vull dir que es podíem anar allargant amb aquest tema, sí, però cansaríem segurament, no?
2: Bé, ara anomenaves a Gompau de Besora. Quan hem estat preparant aquesta entrevista, ens ha sorprès que... Vaja, no sé si ens pots explicar, perquè si no ho entres malament, hi va haver una certa crisi perquè va desafiar el casal de Barcelona.
3: No ell exactament, va ser un diendre seu. És un tema complex, molt estudiat, però vull dir que hi ha poc consens sobre com van anar les coses. El que és segur és que hi ha un noble del Penedès, que és Mir Lleribert, que s'alça contra el poder comtal, no?, de Barcelona. Havia estat aliat de Ramon Borrell, que estava casada amb Ermessenda de Carcassona. Ramon Borrell mor a Llova, Ermessenda de Carcassona queda com a contessa, diguem-ne, al càrrec del territori, perquè el seu fill Borrell encara és menor d'edat, és un nen, i encara que s'ha declarat menor d'edat abans del que tocava, no deixa de tenir la influència de la seva mare durant tota la seva vida. Curiosament, també morirà Llova i el seu fill també serà, diguem-ne, comte sota la regència d'Ermessenda de Carcassona. Vull dir que Ermessenda de Carcassona es comtessa amb tres comtes diferents, o serà, diguem-ne, mantindrà el poder comtal amb tres comtes diferents. I sabem que Ermessenda de Carcassona tenia un home de confiança que era Gompau de Besora. Gompau de Besora, malgrat ser família de Mir Lleribert, els documents fan pensar que es posa del costat comtal, encara que intenta arribar a una entesa amb el seu gendre i a la seva filla, òbviament, que és l'esposa, perquè diguem-ne, arribi un acord amb els comtes. I aquí és on hi ha, diguem-ne, la discòrdia entre historiadors, no? Que és els motius reals de Mir Lleribert. Llavors, trobaràs historiadors que diuen que Mir Lleribert el que vol és portar el feudalisme ja d'una vegada definitiva al que serien els territoris catalans i, per tant, sotmetre aquests territoris al poder feudal model francès, per entendre'ns, que és d'on arribava. I altres el consideren gairebé un independentista del Penedès, no? Que seria un heroi que vol treure's el poder comtal de sobre per poder fer desfer la voluntat dels penedesens, no? Bé, jo crec que hi ha més del primer que del segon, o encara que probablement també, doncs, bé, les ànsies d'independència, al cap i a la fi, doncs, són per poder manegar-se amb els seus desitjos i sense dependre de ningú, no? És complicat. Jo crec que perquè, a més, és complicat perquè, a més, després arribaran a fer... O sigui, després de la guerra d'enfrontar-se militarment, arribaran a fer les paus i Mir Lleribert jura obediència a Borrell, no? Per tant, on està la frontera? En la realitat, la ficció, falta molt de documentació de l'època i, sobretot, falta saber què pensava cadascú. El que sí que sembla clar és que Mir Lleribert se surt a la seva en quant a l'arribada del feudalisme, perquè encara que ell és derrotat i autodeclarat príncep d'Olèrdola, ha de renunciar a aquell principat que volia crear, el que sí que és cert és que la seva voluntat d'instaurar el feudalisme es produirà, si no directament en aquell moment, si en la generació posterior, perquè Ermessenda de Carcassona resisteix molt a que això passi, però ja al final acabarà cedint perquè no té més remei per l'edat i per l'impuls de les noves polítiques senyorials que comencen a imposar-se, i al mateix comtat de Barcelona acaba feudalitzant el territori.
2: Ara parlaves de... Bé, ho has esmentat de passada, els Cardona i els Claramunt. En aquest sentit, com es va reforçar la unió entre aquestes dues famílies?
3: Sí, per matrimoni, ja. Sempre es feia per matrimoni en aquella època. I els Cardona, diguem-ne, amb el poder directe que estan poc temps, entre els Besora i els Claramunt, per tema de matrimonis ràpidament passar els Claramunt, i els Claramunt sí que tindran uns quants, diguem-ne, successors dintre de la línia dinàstica de, si diu, de Cubelles. Hem citat a Sabrina de Claramunt, per exemple, però sí, podríem citar amb altres, no, que vindran després, com el Guillem II de Claramunt o Guillemó. Guillem II de Claramunt, que probablement no va estar mai al castell de Cubelles, però que mantenia, diguem-ne, el senyoriu com a propi, és un personatge important de l'història de Catalunya. És un, diguéssim, col·laborador directe de Jaume I, és un dels invasors, per dir-ho així, o dels atacants, sí, a Mallorca, on morirà precisament. Considerat un heroi d'armes i un personatge polític molt influent de la cort de Jaume I. Està enterrat a Santes Creus, encara que el cos no s'ha trobat mai, si el sarcòfag, perquè van ser segurament que en alguna època, no, doncs van ser expoliats aquests sarcòfags. Sí. I és un personatge segurament dels més influents políticament que ha estat mai senyor de Cubelles medievals, si més no, a part de la pròpia Ermessenda que comentàvem abans. Durant tot aquell període, doncs, els Claramunt, diguem-ne, són els senyors de Cubelles, no? A Guillem el succeirà el seu fill Guillemó de Claramunt, que també té la vila de Tamarit com a senyor seu, no? I moltes terres entre un i altre lloc. Guillemó de Claramunt seguirà Guilleuma de Claramunt, primer com a tutora, perquè és la mare de Guillemó, però com Guillemó, diguem-ne, té un plet amb Pons de Cervera i una problemàtica i tal, doncs... diguem-ne que serà la senyora de Claramunt, i després passarà a mans de Cervera per aquest pleit que perden els Claramunt, i que diguem-ne que tampoc estarà massa temps perquè de seguida ja tornarà al control comtal i seran ja en aquell moment reis contra reis que són els que tindran el control directe sobre el senyoriu, no? Llavors, clar, aquí hi ha una circumstància, diguem-ne, curiosa, si voleu, que és que, clar, com en Jaume I, dèiem abans, sí, doncs passa a ser el senyor de Cubelles, doncs, clar, tindrem una sèrie de senyores de Cubelles del més distingit de l'Europa d'aquell moment, perquè bé, primer tindrem a Leonard de Castella, però després a Violant d'Hongria, més tard a Constança de Sicília, més tard a Blanca d'Anjou, després a Maria de Xipre, després a Elisenda de Montcada, que és d'origen català, no? Però diguéssim que, clar, per temes de casament, no? Doncs, aquí tenim una sèrie de senyores de Cubelles que probablement mai van posar els peus al castell, però que bé, que són la gran noblesa, o formen part de la gran noblesa europea d'aquells temps, no? Després ja, quan arriba Pere IV, aquest, diguem-ne, que tindrà una relació, diguem-ne, més propera, no?, amb Maria de Navarra, Leonor de Sicília, Leonor de Portugal, etc., però bé, que no deixa de tenir la seva gràcia, no? I en Joan I tindrem a la Mata d'Armanyac, a Violant de Bar, i en Ferran I, que també serà senyor de Cubelles, doncs a Leonor d'Alburquerque, Alfons V, Maria de Castella, que estem parlant ja de tastamares, sí. A Blanca de Navarra, amb Juana o Joana, segons les fonts, Enríquez, i aquí passarà també, diguem-ne, ja un retorn a senyors de menys importància, perquè els Trastamara tornen a intentar feudalitzar el territori a través de senyors feudals per mantenir el control, però val a dir que el feudalisme comença a anar de baixa a tota Europa, i per tant tenen les de perdre, per d'alguna manera, perquè està arribant el que serà ja el protocapitalisme que diem avui en dia, no? Sí. Que serà, diguem-ne, el règim propi de l'edat moderna, del Renaixement. Llavors, durant un temps tindrem aquí a Sibila de Fortià, tindrem a la Constança de Sicília, però ja passarà, en època moderna, aviat passarà ja a mans, diguéssim, de senyors menors, des del punt de vista de llinatge, i al final acabarà en mans privades, com tothom sap, no? Però bé, això ja forma part d'una altra època històrica, sí. Que no toca avui parlar d'aquí.
2: D'acord, Joaquim. Ara quan explicaves tota aquesta situació, m'estava imaginant doncs la investigació que hauries de fer en el seu moment, i m'imagino que els arxius van tenir un paper molt important. En aquest sentit, sabem que el 36 es va cremar l'arxiu municipal de Cubelles. Quina dificultat o què ha suposat això de cara al coneixement històric?
3: Clar, és una gran pèrdua, i no només a l'arxiu municipal de Cubelles, es van perdre molts arxius, i no només a la Guerra Civil, també a la Guerra del Francès, per exemple, no? I amb alguna carlinada també. Per tant, clar, això són molts problemes per reconstruir la història de segons quin territori i de segons quina època. Es fa el que es pot. A veure, jo vaig estudiar aquest tema en concret a finals dels anys 90, vull dir, encara estava a la universitat. De fet, el primer treball va ser formar part d'un treball de la universitat. I, clar, ho dic això perquè no hi havia ordinador, ni internet, ni res, i llavors s'havia de picar pedra, per alguna manera, no? I mai millor dit en aquest cas, perquè algun dels documents els vaig trobar in situ, diguem-ne, en algun monestir, a Santes Creus, poca cosa, però Sant Cugat encara es manté bastant bé, i en algun cas, algun dels escuts, per exemple, que va estudiar de Guillem de Claramunt, per exemple, va ser amb el seu sarcòfag a Santes Creus, no? I, a més, en el moment que ho vaig publicar, es creia que era un altre escut, però al publicar el sarcòfag pues, ja es va veure que hi havia una errada que venia dels historiadors romàntics de Catalunya, que, per cert, van fer moltes d'errades d'aquest tipus, no? Sí. Avui en dia seria molt difícil fer aquest treball perquè, malauradament, aquest sarcòfag que tinc dibuixat i fotografiat, algú es va dedicar anys posteriors a fer gamberrades amb ell, i està en molt mal estat, perquè avui dia que l'escut és molt difícil, diguem-ne, reconeixement. S'hauria de fer, suposo, que alguna feina en raig X i tal, perquè a simple vista ja no es veu res. I després, molts d'aquests arxius avui en dia, diguem-ne, que estan... no perduts, al contrari, continuen mantenint-se molt bé, però són més difícils de consultar, perquè abans, per fer un treball d'investigació, que evidentment necessitaves un carnet d'investigador, etc., que feia la facultat, doncs tenia la seva dificultat, i avui en dia investiga tothom, sigui amateur o no. I quan un amateur comença a investigar, jo ja tremolo, perquè m'he trobat casos de documents molt mal estat, etc. Insisteixo que Sant Cugat se salva perquè, com hi ha el cartulari, que és de consulta pública, doncs, en principi, els documents originals són més fàcils de conservar, però, hòstia, Montserrat, per sort, de Cubelles no tenim massa, a Montserrat, però, vaja, jo el demà vaig estar, em feia greus, de com està allò. I ja no parlem dels municipals, perquè està... Jo l'últim municipal que vaig treballar va ser el de Cunit. Mm-hmm. Ai, deixem-ho així, no prefereixo no fer cap comentari, però, ostres, en fi... I no per culpa de la conservadora, que no, fa tot el que pot, sí. Ja t'ho dic jo ara. Però bé, com deien diners, si plou, la humitat, ja sap què passa, en fi, ja us podeu imaginar.
4: He vist que hi ha apuntat que els llibres de Cubelles, uns llibres de Cubelles, que daten del 1646 al 1900, estan dipositats a l'arxiu diocesà de Barcelona. Mm. Com és això? Com s'explica?
3: Bé, perquè o sigui, cada llibre pot tenir la seva pròpia història. Vull dir que no, a veure, evidentment, en alguns casos és per protecció, perquè durant moltes èpoques, doncs, si es trobaven llibres que corrien en perill, doncs, el bisbat es comprava... llavors s'enduia per exemple la biblioteca. També perquè, evidentment, quan un llibre es publicava en aquella època, un dels punts de compra o de vendes, no?, era el bisbat, no?, i llavors es repartien i altres, diguem-ne, llibres podien anar a parar, evidentment, a altres llocs, a fons municipals, a esglésies, etc., no?, o a propietaris particulars. Sí. Clar, el bisbat en general... és molt conservador de documents i de llibres, per tant, ha estat més fàcil trobar-los allà, que no vol dir que no hi hagin també a altres llocs, no? De fet, fa uns anys, ara no ho sé perquè això ja fa temps que no ho bellugo, però amb el descasset de Geltrú hi havia un munt de documents per revisar, llibres per revisar que ningú feia, no? I que tenia un risc enorme de pèrdua per això que deia la humitat, que és el principal perill de documentació. Sé que algunes persones estudioses de la història de Vilanova, per exemple, el Guillem Molla, no?, que és conegut, no?, també l'Àngels Parés, etc., treballaven per salvaguardar aquella documentació. Sincerament, encara que en Vés se continua veient, no li he preguntat mai si ho van aconseguir o no, perquè em vaig allunyar, diguem-ne, d'aquest treball, d'aquesta línia d'investigació. Però, per exemple, també hi havia molta documentació, ja d'època més recent, però molt interessant, que també vaig consultar-la en el seu moment i també la vaig treballar per altres qüestions, al Museu de Víctor Balaguer, no? I també estava en un estat deplorable. Sé que es va començar a fer filmets, no?, en el seu moment, no?, o sigui, per conservar aquella documentació que fos de consulta, però clar, després de seguida va arribar la revolució tecnològica i per tant es podia digitalitzar i sí que hi havia un projecte de digitalització, però que jo sàpiga no s'ha fet mai encara, i per tant com aquells arxius eren de difícil accés sinó a través d'aquests microfilms que avui en dia molta gent no sap ni com s'han de fer servir, clar que és molt senzill perquè és simplement una lupa i una llum, no? Doncs no sé què passarà en el futur. Jo crec que és una llàstima que el patrimoni el faci perdent perquè no sabem conservar. No fa pas massa, no direm noms perquè queda lleig, però d'un historiador desaparegut no farà no massa anys de Sant Pere de Ribes, la seva biblioteca se la quedava tota un senyor que tenia una llibreria de vell, no? És a dir, per vendre'ls a l'engròs, no?, com a llibreter de vell que era, no? I tenia llibres, bé, jo vaig rescatar algun que vaig poder, perquè vaig parlar amb la dona i vaig salvar 30 o 40 que vaig crear interès, però clar, tampoc tinc una casa enorme ni tampoc puc oferir els diners que pot oferir un llibreter de vell que farà negoci amb això, no? Clar, a mi em passa bé greu, perquè no una institució pública, una biblioteca municipal, mateixa de Ribes o, jo què sé, el Consell Comarcal, algú no feia una oferta per aquell fons, no? En fi, com, cito aquesta i podria dir-te més casos que m'he trobat i la veritat és que em preocupa molt que no es perdin poques generacions molta d'aquesta documentació perquè, bé, no sé, en el seu temps també, sí, és igual. Hi ha un altre dia farem denúncies públiques i com bé, perquè no has de dir una altra cosa, però se m'escalfa la boca i no, millor que no, millor que no.
4: Bueno, i ja per anar acabant, Joaquim, per què creus tu que és important que preservem tota aquesta documentació, que podria haver-hi algú que pensés que són només documents vells o que són, doncs, coses que sí, que és història, però com, què li diríem a aquesta persona per transmetre-li que és important?
3: Podríem dir moltes coses. Òbviament, recordo ara, no, l'estrofa de la cançó de Raimon, no? Que per origen és per identitat. Per tant, si nosaltres volem saber qui som i cap on anem, també hem de saber d'on venim. I, per tant, el coneixement de la història és fonamental. I, evidentment, de la història real, no? De la història oficial, que ja sabem que la història oficial l'escriuen els que guanyen. I com els catalans tenen la mania d'anar perdent, doncs ens costa molt després de construir la història real. I, clar, com veies, igual, no? És a dir, segurament que durant els darrers anys del franquisme seria molt fàcil trobar tota la documentació sobre l'època de Cubelles, però de la República enrere, de la Guerra Civil, si vols, enrere, és resultat complicadíssim, no? I, clar, tant cubellencs eren uns com els altres, per dir d'alguna manera, no? Clar, jo m'he trobat gent, que ara no tinc aquí, és igual, no? Perquè jo després d'aquests estudis també vaig estar treballant el tema d'història contemporània perquè em va interessar per una altra cosa que ara no ve el cas, no?
4: Sí.
3: I em vaig trobar, diguem, no, alguns noms de cubellencs i garrafencs il·lustres que no coneixien ni Déu, o que són molt poc coneguts. Per exemple, doncs, ara més o més ja està tenint recuperat un dels personatges més importants nascut a Cubelles, encara que durant molt de temps vam creure, per les fonts, jo era el primer, que havia nascut a Vilanova, però no, després vam descobrir que havia nascut a Cubelles, no, que era la Soledad Gustavo, que de fet aquest era el pseudònim amb el que escrivia diguem-ne els seus articles o els seus llibres, no? Perquè diguem-ne que era el seu nom real era Teresa Mañer. Teresa Mañer va néixer a Cubelles. Teresa Mañer és la pensadora anarquista més important que ha hagut mai a tota Europa. I això ho reconeixen alguns sindicalistes o anarcosindicalistes europeus de l'època. Algú podria dir, no, però ella no, va ser més important Federica Montseny. Bé, doncs Federica Montseny era la seva filla. I Federica Montseny no va anar mai a escola i la seva professora va ser la seva mare. Per tant, a partir d'aquí traieu les conseqüències que vulgueu. I evidentment la seva filla és un personatge molt important, però que tot el seu pensament i tota la seva acció política està basada en l'assignament de la seva mare. La seva mare va dirigir una revista, evidentment abans de la Guerra Civil i abans de la República, que es deia la Revista Blanca, on va escriure gent de la talla d'Unamuno o Ortega y Gasset, per exemple, no? I era la directora, no? O sigui, per què no la reivindiquem? O sigui, és un personatge cubellent, o sigui, per què no té un carrer ja? O sigui, i que em perdoni l'alcaldessa, que sé que té molt bona intenció i que alguna vegada doncs, n'hem parlat i segurament li acabarem posant aquest nom, no? Però en general, si surts al carrer i preguntes a Cubelles qui era ella, ningú la coneix, no? I és una llàstima, perquè si el Xavi Ribera està molt bé, no dic que no,
4: sí,
3: però és que ha nascut altra gent important aquí, Bé, en fi, ja en parlarem un altre dia, si convé, no?
4: Sí,
3: però jo reivindico tots aquests personatges nascuts a Cubelles o relacionats amb Cubelles d'una manera o una altra, que són importants per la nostra història.
4: I tant, també. Doncs des de Cubelles en la història fem també una crida a la memòria i a recordar el nostre passat. Bé, Joaquim, doncs ens hem quedat sense temps. La veritat és que ha sigut molt interessant. Moltíssimes gràcies.
3: A tu.
4: Estàs convidat a venir quan vulguis a parlar d'altres temes. I bé, per part nostra, res més. Us deixem amb la cançó Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Moltes gràcies.
5: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con...

0: música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Avui conversem amb Neus Arqués, escriptora, comunicadora i divulgadora, autora també d'una extensa trajectòria literària marcada per l'interès en relacions humanes, identitat, canvis socials i desenvolupament personal. Al llarg de la seva carrera també ha compaginat la narrativa amb l'assaig i la comunicació, consolidant-se com una veu reconeguda dins del panorama literari català. Neus Arqués serà una de les protagonistes de la nova sessió d'autors convidats a la Biblioteca de Cubelles, una activitat organitzada en el marc del Club de Lectura de Novel·la El Cubelletres, que tindrà lloc dilluns, dia 15 de juny, a 6:15 de la tarda. La trobada serà moderada per Elena Cejas i combinarà literatura i música amb la participació del músic Jordi Imella, oferint als assistents una oportunitat per conèixer de prop l'autora, conversar sobre la seva obra i gaudir d'una proposta cultural que fusiona diferents disciplines artístiques. Amb ella parlem de la seva trajectòria, del procés creatiu i també d'aquesta relació amb els lectors de la Biblioteca de Cubelles, aquesta oportunitat de participar d'aquest club de lectura. Anem a saludar-la, la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, benvinguda.
3: Gràcies,
2: Neus.
3: Bon dia.
2: Què significa per tu participar d'aquesta trobada com la del club de lectura, com dèiem, aquest Cubelletres?
3: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
2: Uh-huh. Com has preparat tu aquesta participació aquí al Cubelletres? Una mica, no sé si teniu una mica clar el format d'aquesta activitat amb la teva participació i també doncs, acompanyada, no?, en aquesta ocasió, com bé explicàvem, amb Jordi Imella.
3: Sí, mira, el Jordi i jo som coautors. El Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quina és la pregunta que ens fem, perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre i fins i tot darrere de les novel·les sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
2: Uh-huh. Anem a presentar també per Ràdio Cubelles una mica aquesta novel·la, aquest Veu de Foc, no? Com la descrius, una mica la sinopsi, no?, del que es pot trobar l'actor o l'actora?
3: Veu de Foc és la història d'un jove que als anys 70 es planteja des d'un barri de Barcelona que ell el que vol és ser artista i triomfar. Pensem que els anys 70 no són els anys que vivim ara, és un moment on no hi ha internet, on donar-se a conèixer la indústria musical és molt complicat, on tot passa per Madrid perquè les discogràfiques estan totes allà, on tot passa per Benidorm perquè hi ha el Festival de la Canción, també hi ha els turistes, és un món molt peculiar als anys 70. Però si rasques una mica, resulta que també hi ha moltes semblances amb el món d'avui, no? Llavors, nosaltres hem volgut explicar la història de Juan Vicente, que és el protagonista de Veu de Foc, per fer-nos la pregunta, què és en realitat l'èxit?
2: Uh-huh. A partir d'aquesta pregunta es va desenvolupant la novel·la, doncs?
3: La novel·la deriva d'una sèrie documental en la qual vam participar el Jordi i jo, que es diu Mític 70 i es pot veure a Televisió Espanyola, que és una sèrie que ens parla dels cantants famosos dels anys 70, com ara Nino Bravo o Camilo Sesto, no? Aleshores, el que nosaltres hem volgut és dir, vale, partint de l'experiència d'aquests cantants en aquells anys, quines vivències podem compartir encara avui, no? I llavors ho hem fet combinant el que és la meva experiència literària com a escriptora amb l'experiència musical del Jordi, que és productor musical. O sigui, el documental és una cosa, el documental sí. Ja es pot veure per televisió, és una sèrie audiovisual, i el documental tot és veritat. Per què? Perquè els documentals tot ha de ser veritat, per això són documentals. La novel·la és una història inventada, però es basa en aquells anys, en aquella indústria musical, en aquell tipus de cançons, en aquell tipus de vida.
2: Molt bé. I, per tant, aquest club de lectura, les persones que hi prenguin part han llegit, doncs, aquest llibre, aquest Veu de Foc. I a partir d'aquí, doncs, es tracta de que vosaltres expliqueu una mica com ha anat aquest procés creatiu, entenc, i que ells facin també preguntes sobre el que ells, doncs, no sé, es van plantejant al llarg d'aquesta lectura, no? Dubtes o intriga o alguna pregunta en concret que pugui tenir el lector, no?
3: Mira, nosaltres amb el Jordi, que ja hem fet algunes presentacions, ens hem inventat un format que l'anomenem l'autoentrevista. Per què? Perquè jo aprofito les trobades per preguntar-li al Jordi coses que a mi em criden l'atenció del nostre procés creatiu i ell em pregunta a mi. I, òbviament, ens encanta que ens preguntin coses, no? L'avantatge de ser dos autors és que també tens una mirada molt àmplia sobre com ha anat tot, sobre com s'ha escrit, sobre què hem volut dir, sobre les anècdotes... O sigui, no sé, a mi m'agrada molt aquestes trobades amb el Jordi i amb els lectors.
2: I de les altres experiències que has tingut, doncs, no sé, què ens pots explicar, no? És a dir, què n'extreus, no? D'aquesta participació també dins un club de lectura, d'aquelles preguntes que puguin plantejar a través, com deies, d'aquest format d'entrevista que us feu, doncs, els dos autors, no?
3: Jo crec que quan un llibre t'ha cridat l'atenció prou com per llegir-lo, et deixa moltes preguntes, no?, de com se'ls haurà acudit això, o, per exemple, jo me'n recordo d'haver viscut una cosa semblant al que expliquen en aquesta escena, no? I tens ganes de que la persona que ho ha escrit t'expliqui a tu com hi ha arribat, no? I jo, com a autora, tinc ganes de conèixer què és el que llegir el llibre ha generat en les persones que l'han llegit, i llavors per això m'encanten els clubs de lectura, perquè tinc aquesta immediatesa, no?, de saber la reacció dels lectors i de les lectores, que moltes vegades em sorprèn.
2: I, clar, dèiem, el Jordi Mella és músic, no? Hi haurà aquest toc musical al llarg d'aquesta trobada a Cubelles?
3: Jo crec que alguna cosa han preparat a la Biblioteca de Cubelles en aquest sentit. Pel que fa a nosaltres, venim com escriptors, diguéssim, no? Però també, mira, m'agrada que em preguntis això perquè dins el llibre ens hem arribat a imaginar la banda sonora, no? La banda sonora de les cançons que composa i que canta el protagonista. I això també ha sigut un exercici molt divertit.
2: I bé, no sé, en què esteu treballant també actualment, per parlar també una mica de projectes de futur, a banda de Veu de Foc, hi ha algun projecte que estigueu treballant conjuntament?
3: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra.
2: Si vols pots comentar-los, com vull dir, endavant, doncs, pots fer promoció també.
3: Bueno, és que clar, estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial.
2: Sí.
3: Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I bueno, m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
2: Bé, doncs estarem pendents d'aquest nou llibre a través d'aquestes cartes, i no sé si vols llançar un missatge a aquelles persones que ens estan escoltant a través de la ràdio. Poden ser persones, doncs, que ja participen normalment d'aquest Cuba Lletres, d'aquest club de lectura, o usuaris de la biblioteca que els hi pugui interessar també venir a conèixer-vos, a parlar d'aquest llibre.
3: Jo convido a les persones que formen part de Cuba Lletres i també als usuaris de la biblioteca i també a les persones que viuen a Cubelles que vinguin amb nosaltres a aquesta trobada per parlar de Veu de Foc, per recordar com eren els 70, per, bueno, per fer-nos una espècie de guateque i passar-nos-ho bé i celebrar que ja arriba l'estiu.
2: Perfecte, doncs esperem que vagi molt bé aquest acte a la biblioteca aquest dilluns 15 de juny, a 6:15 de la tarda, recordem-ho, no? Aquest Cuba Lletres que doncs, tindrem aquí al municipi a través d'aquest Veu de Foc. Moltes gràcies per la teva participació, Neus.
3: Gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
2: Fins ben aviat, moltes gràcies, adeu.
3: Adeu.
1: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Estem a l'espai, descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
3: Isabel. Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del
2: GPEC. I comencem una edició més del teu programa de circa, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xocir.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: I tornem a la secció sobre plantes. Amb Descobrim l'Enobotànica amb Sílvia Isamat. Aquí ja tenim a punt a l'altra banda del fil telefònic. Sílvia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, doncs, novament un recorregut cap a aquestes virtuts de les plantes i avui ens apropes tot el contingut sobre la savina. Endavant, doncs, Sílvia, què hem de saber sobre aquesta planta?
1: Tu has vist mai la savina, Àngels?
0: Sí, sempre fas aquesta pregunta i m'he avançat avui i ja la tinc aquí davant de la pantalla. Bé, veig una planta, doncs com, ben bé, sembla com si fos... És que no sabria descriure-ho, no? Però com si fossin les banyes d'un cèrvol. La veritat, jo ho definiria així,
1: sí.
0: Com unes branquetes molt, molt, molt petites, però amb aquesta forma. Uh-huh. Com si...
1: sí.
0: I després, com, no sé, veig que hi ha com un fruit, com un rodó de color sí. marró. No et sabria uh-huh. dir més, perquè és la fotografia que estic veient davant meu quan he fet aquesta recerca cap a la savina.
1: Sí, doncs, a veure, la savina es considera un arbre, encara que no creix, a veure, sí que pot créixer bastant, però aquí el Garraf les que es troben no són gaire altes, aquí bueno, seria més com un arbust.
0: És un arbust, sí, sí, ara he mirat una altra imatge i es veu...
1: Sí.
0: I l'he vist força, ara que ho dius, per aquí, pel Garraf.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí.
1: Sí, a veure, sobretot les trobes, les savines, sobretot estan a la vora dels masos, de les masies.
0: I diu, té aquest fruit, perquè jo veig aquest fruit així com, no sé, és rodonet, marró.
1: Sí.
0: Com si fos una castanya, però no és una castanya, és més rodó, no?
1: Sí.
0: Per la imatge.
1: S'assembla al ginebre.
0: Com unes pilotetes, no sé.
1: Sí, com unes pilotes.
0: Sí.
1: S'assembla al ginebre sí. o al ginebre.
0: Molt bé. Sí. I què en sabem d'aquest sí. arbust, de la savina?
1: Que no és... Sí. A veure, no és massa comú d'anar pel bosc, no?, caminant i te la trobes. Sobretot és això, que estan molt a la vora les masies, perquè es considerava antigament una planta protectora.
0: Uh-huh.
1: Llavors, és una planta que, a veure, es considera tòxica, val? Sobretot perquè algú d'aquí, un pastor d'aquí del Garraf em va explicar que era una planta abortiva.
0: Abortiva, val.
1: Sí, sí.
0: Doncs
1: sí.
0: En compte amb val. Això, sí.
1: Sí, és una planta abortiva, llavors, bueno, com que té una certa toxicitat, uh-huh. vale? Després també és una planta que ell feia servir per curar el mal de ventre de les cabres.
0: El mal de ventre de les cabres, dius?
1: Sí, sí, uh-huh. sí. Perquè diu que agafava una... Ell feia una infusió de fulles d'una planta que es diu julivarda, que és una que el setembre està en flor, que sembla com una margarita, però no ben bé no ho és.
0: Uh-huh.
1: I el setembre, sí, n'hi ha moltíssimes al setembre, se'n veuen moltes, agost, finals d'agost, setembre, a octubre, sí, ja l'hivern ja desapareix.
0: Uh-huh.
1: I després posaven fulles de savina, i després deien que, bueno, aquesta infusió anava bé pel mal de vents de les cabres, però clar, amb aquest cert ús tòxic, val?
0: Val, això és el que hem de tenir en compte, eh?
1: Sí, sí. O sigui, realment molts m'han dit que és molt tòxica aquesta
0: tòxica. Uh-huh. Molt bé, sí. I de la savina, clar, a part de la infusió, veig que es fan olis, no?, també de savina.
1: Sí, perquè el que és el fruit es poden fer olis. Després, aquest fruit també, quan si agafem les boles del ginebró, que també es fa una beguda, doncs es podrien posar alguna de les boletes, que porta molta precaució,
0: clar.
1: Per aromatitzar aquesta ginebra.
0: Val.
1: Uh-huh. Val?
0: Hem de pensar que hi ha aquesta toxicitat de la savina i
1: sí.
0: que, per tant, hem d'anar amb precaució amb les dosis, no? Que si no, igual, no sé si ens
1: sí,
0: podem
1: sí, sí.
0: morir, no? Però vaja.
1: Sí. Que també, quan fa flor, val? Diuen que és una planta bastant melífera, però bueno, també, clar, a veure, que això que diuen mel, mil flores, no? Bueno, doncs segur que n'hi ha savina.
0: Uh-huh.
1: Depèn d'on estigui agafada la mel.
0: Molt bé.
1: Val? Després, a veure, l'ús principal de la savina,
0: sí.
1: val? El més conegut aquí, el Garraf, és per fer bastons, val?
0: Bastons? Garrots.
1: Sí,
0: ah.
1: per fer garrots.
0: Uh-huh.
1: Sí. Llavors, bueno, aquest pastor, que era dels únics, bueno, d'aquí del Garraf, era dels pocs que n'hi havien, que ja estava, o sigui, diguéssim, el corral, no?, el tenia ja a la pleta, que n'hi ha el punt d'informació de la Diputació del Garraf. Sí. Han d'anar cap al Rappenat, està un dels punts d'informació, doncs, ell, la casa de la pleta era com la seva casa, hi havia el corral i tot, uh-huh. I estava allà. Llavors, ell agafava, doncs, aquesta sabina, la fusta, llavors ho escalfaven al foc, tal, una mica com que era que se li podia anar donant la forma, no?, de la gallata, no?, que també li diuen gallata o garrot o pastor, doncs la forma de dalt, no?, rodoneta. Llavors li anaven, no?, donant, escalfant-ho per fer aquestes corbes, i després el lligaven, val?, el lligaven dalt de l'arbre, i després el donaven a buscar quan estava sec. Uh-huh. Llavors ja tenien el bastó fet.
0: Així es feien els bastons en aquella època?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, uh-huh. Era... Sí, quan tu preguntes, no, a la gent gran que té bastons a casa, li diuen, de quin arbre és? Pues molts sapiguen que és per la sabina.
0: Per la sabina. Bé, doncs, els bastons per anar, doncs, amb les cabres, no?
1: Sí.
0: Surten d'aquí de les sabines, almenys aquí al Garraf, d'elles a la pleta, sí. No? Aquest pastor que t'explicava, no?
1: Uh-huh.
0: Doncs com ho feia ell, no? Per tenir bastons que serveixen, sí, després per passejar, entenc, per la muntanya, uh-huh. No? Els bastons típics.
1: Sí. Llavors, clar, com és una planta bastant tòxica, doncs com a plaguicida també es fa servir. O sigui, per exemple, si als armaris, no, això que surten les polilles i tot, uh-huh. Això, bueno, doncs podem fer bosses amb les boles, les posem dintre l'armari, i seria per orientar les polilles aquestes que tenim.
0: Molt bé. Uh-huh. Per tant, una solució, eh?
1: Sí.
0: En comptes de comprar un antipolilles, posem les boles, sí, de la sabina amb una bosseta i dins l'armari.
1: Sí.
0: I és una cosa més natural. Molt bé.
1: Sí.
0: Què més?
1: Sí.
0: Què més ens pots explicar de la sabina?
1: Clar, com és això, no? Aquest ús tòxic, no? O fort, també, a vegades, no? Els animals agafen sarna. Saps aquesta malaltia, la sarna, que
0: sarna,
1: li cau la,
0: sí,
1: pell,
0: sí,
1: tot això?
0: Sí, sí.
1: Doncs, bueno, també fent infusions de sabina, val? O tant de la fulla o també de l'escorça, que és més forta encara, doncs es passava per la pell dels animals i llavors treien la sarna.
0: Sí, sí.
1: És que és molt forta.
0: Sí, per combatre, no? Vols dir la sarna dels animals.
1: Sí, sí. I després també un ús d'aquests, una creença d'aquestes màgiques, era que, igual que el ginebró, que tu comptaves quantes berrugues tenies, no? Comptaves quantes berrugues tenies a la mà, doncs deies 3 berrugues, uh-huh. Llavors agafaves 3 boles. I llavors aquestes boles bé les tiraves cap enrere o bé les enterraves, i llavors, a veure, una creença, eh? Deien que marxaven, que sí que diuen que sí, que funciona, m'ho ha explicat molta gent.
0: Val.
1: Tant de sabina com de ginebra.
0: Uh-huh. Per tant, sí, per combatre les berrugues també serveix,
1: sí,
0: la sabina.
1: Uh-huh. A veure, avui en dia ja no escoltes massa gent que tingui berrugues, però de vegades sí, eh? No sé si ho has sentit, sí, mai.
0: Perquè, clar, per què surten? Clar, jo sempre em pregunto, per què surten les berrugues?
1: No sé, tu de petita no havies tingut les berrugues?
0: No, no he tingut, però sí que n'he vist, de gent que en té. I uh-huh. Penses, però per què els hi surten? Perquè per el tipus de pell que tenen o surten...
1: Sí, és un virus.
0: És un virus, d'acord.
1: Sí, és un virus. Uh-huh. Sí. És un virus, baixes defenses, el que sigui. No?
0: Ah, una baixada, sí, de defenses també podria donar-se, sí, el cas. No és perquè toquis alguna, sí, cosa i et surti una berruga, doncs.
1: Sí, és un virus.
0: És un virus.
1: Llavors, uh-huh. Sí. Sí, jo de petita l'havia tingut, no sé per què, però jo recordo les berrugues, eh? N'he tingut moltes.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: Uh-huh. Pues és el que deies, potser baixar de defenses o perquè
1: sí,
0: sigui. Jo pensava que era perquè tocaves alguna cosa, no sé si s'encomana o no les berrugues.
1: Sí, s'encomana.
0: Ah, per això. Sí. A mi, allò que poses les xancles quan vagis a la piscina, no? O...
1: Sí, és com allò dels músculs,
0: sí,
1: i dels peus.
0: Uh-huh. Exacte.
1: Sí, igual.
0: Sí, sí, molt bé.
1: Sí.
0: Doncs déu-n'hi-do aquests remeis curatius, no? De la sabina, també aquest bastó, pels pastors,
1: sí,
0: no? Hem explicat que combaten les berrugues, que aquesta toxicitat, no?, i que es feia servir també per avortar, entenc, no? O sigui...
1: Sí, per via interna res, eh? Si no l'aprenem. Com a molt, posar alguna boleta en alguna beguda, però no. Uh-huh. És molt forta.
0: És molt fort. Molt forta. Molt bé.
1: I després també, clar, com que té això per orientar els bitxos, no?, per dir d'alguna manera, també com els fumets, no?, si agafes la fulla seca i li fas fumets, no?, allò que dius, ah, pues tinc una plaga de mosquitets o tal, pues cremes aquesta fulla, no?, uh-huh, i com que el fum ahuyenta pues mosquits, mosques, tal.
0: Vale. Sí. I els armaris, que ho hem dit, que no cal comprar un antepolilles, que amb aquesta planta, posar-ho dins una bosseta, també es va bé, no?, per allò, també evitar les polilles que, clar, es mengen la roba, no?, de l'armari. Què més?
1: Sí.
0: Crec que hem dit tot. No sé si ens deixem alguna cosa
1: més. Sí, penso
0: més.
1: Que ja, així, a veure...
0: Destacat.
1: Clar, també el ser un arbre amb resina,
0: sí,
1: val? Clar, aquest fumet com que fa molta bona olor, val? Però és fort, és molt fort. Clar, el ser tòxic també és fort.
0: Uh-huh.
1: Llavors, també penso que n'hi ha essència de sabina.
0: També.
1: Sí. Uh-huh. Que algun ús cosmètic no ha de tenir.
0: També. Sí. Déu-n'hi-do, sí que té propietats, doncs, aquesta planta, bueno, aquest arbust, podem dir que és un arbust i que, bé, en tot cas està, el podem trobar. És bastant accessible, aquest arbust, aquí al Garraf.
1: Clar, i tant per fer els bastons com per fer... M'imagino que, no?, com que és una planta, la fusta és moldejable,
0: sí,
1: doncs també segur que es feia servir per fer culleres o algun altre estri que es feien abans, no?, de cuina amb la fusta.
0: Molt bé. Bé, doncs hem repassat avui la sabina, aquesta toxicitat, aquestes característiques que té aquest arbust, aquests remis naturals, d'elles aquest tipus de sabines i també aquests bastons, i com deies tu, la fusta que es pot moldejar i que segurament es feien culleres, i crec que ho hem explicat tot, no?
1: Sí. A veure, també així com a ús màgic, a veure, que això sí, clar, aquests usos màgics els volem fer servir.
0: Sí.
1: Com que, saps que a la nit de Sant Joan, doncs que hi ha, com que diuen que les plantes
0: rituals,
1: a la seva màxima potència i tal,
0: uh-huh,
1: aquesta és una d'aquestes que es recol·lecten i hi ha gent que ho fa. A veure, hi ha gent que com que la deixa en remull,
0: uh-huh,
1: i després el dia de Sant Joan com que et rentes la cara amb la sabina.
0: Amb la sabina, molt bé.
1: Sí.
0: Doncs vinga, també ens ho anotem tot això.
1: Sí.
0: Sílvia, hem arribat al punt i final d'aquest espai. Vinga. Ho deixaríem aquí. Gràcies per la secció Descobrint l'Enobotànica i tornem la setmana que ve amb més virtuts, més propietats a les plantes. Moltes gràcies.
1: Fins la setmana vinent.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
2: Fuster.
1: Bon dia,
2: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: man has no control, even over his own will.
1: Jo que estic

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta més estable, dominat pel sol. Això sí, amb bandes de núvols alts pràcticament la major part del dia. Sí que a partir de mitja tarda fins i tot aniran a menys i al final del dia tindrem pràcticament el cel clar, amb unes temperatures que avui doncs s'han mantingut, han baixat una mica, s'han situat entre els 17 i 18 graus de mínima, amb un ambient agradable ara a primera hora, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir i voltarà els 25 graus amb una humitat moderada, vents febles i variables fins a mig matí i domini del xaloc o migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejola amb tendència a baixar de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, esplèndid fins i tot, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, amb una temperatura nocturna que es mantindrà com avui agradable entre 17 i 18 graus, mentre que demà la màxima pujarà una mica i ja estarà per sobre dels 26 o constant-se els 27 amb una humitat una miqueta més alta. Vents en conjunt febles, en terrals a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o de garbí al centre de la jornada i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. De cara al cap de setmana, les temperatures aniran pujant i tindrem un cap de setmana propi de finals de juny.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del que tenien previst. Així ho ha explicat en una entrevista al Canal Blau.
3: Ha sigut un any una mica complex perquè se'ns han acabat moltes licitacions i un ha d'actualitzar els preus, ha de posar-se al dia, ha de redactar els nous plecs i posar-ho tot a puesto. I això doncs, té la seva feina, han passat molts anys, l'última licitació feia 6 anys, pel mig han pujat els convenis i tot això s'ha hagut d'actualitzar. I a part doncs, existeixen els períodes naturals d'al·legacions, etc., que també poden anar retrasant això. Malauradament, jo ho tenia tot preparat per començar el dia 15 i malauradament doncs, haurem d'esperar uns dies més. Estem valorant a veure si podem fer un petit reforç, mentrestant no s'activa el servei de socorrisme, però si tot va bé, ens sembla que ja ho tenim tot lligat.
0: Segons la documentació publicada per l'Ajuntament, el perfil del contractant, l'empresa guanyadora de les dues que han concursat seria Sealand On Offshore Services, que és una empresa amb seu a Tarragona i que hauria fet una oferta d'uns 270.000 euros per al servei per aquest 2026. El contracte, però, també té la possibilitat que es puguin fer fins a 3 pròrrogues més pels pròxims estius. Ara per ara, però, aquest procés de licitació encara no ha estat del tot resolt, per la qual cosa, fins que no s'acabi de resoldre el procediment administratiu, no es podrà desplegar el servei de socorrisme a les platges de Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles tornarà a oferir aquest estiu, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, un servei gratuït de Cangur, l'espai Concilia, que vol ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal durant el període de vacances escolars. Aquest servei estarà disponible del 22 de juny al 31 de juliol, en horari de 3 de la tarda a 6 de la tarda, a partir de l'hora en què s'acaben els casals. Va adreçat a famílies que tinguin infants d'entre 3 i 14 anys i l'Espai Concili d'Estiu es durà a terme a les escoles Maricel i Vora del Mar, a més de la sala sociocultural en funció dels dies de la setmana. La sala sociocultural es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres, a l'escola Maricel els dimarts, dimecres i dijous i a l'escola Vora del Mar s'oferirà els dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa als dissabtes, durant els mesos d'estiu no hi haurà servei de l'Espai Concilia i el darrer dissabte amb aquest servei serà el 20 de juny. per poder demanar el servei de l'Espai Concilia, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf i un cop registrats es pot sol·licitar el servei via correu electrònic o al telèfon comarcal de l'Espai Concilia. Es pot demanar per totes les hores o només per una estona, depenent doncs, de les necessitats de cada família. L'oposició ha sortit decebuda de la Junta de Portaveus sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda, que s'ha fet aquest dimecres. Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren insuficients les explicacions del govern local d'Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú, qui encara no s'han pronunciat públicament ni sobre el mecanisme de pagament a proveïdors ni sobre les retencions del Ministeri d'Hisenda que hi ha hagut els últims mesos. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ho ha exposat així, en nom de tota l'oposició, en declaracions a Ràdio Covelles.
4: Però sí que han dit que des d'allà es posarà remei o s'intentarà posar remei a intentar solucionar tots aquests problemes, no? I en això, doncs, tant tots els que estàvem allà, bueno, hem preguntat explícitament als comuns i al Partit Socialista si confiaven en la regidora i en aquesta solució, ens han dit que sí, i nosaltres doncs, el que hem de fer ara és esperar i esperar que tot això se solucioni, més que res pel bé dels proveïdors. Aquesta és la part de les llums. La part de les ombres és que no tenim clar, no ens han sabut respondre com hem arribat fins aquí, ens han dit que, bueno, que això passa en molts municipis, que s'ha presentat la tormenta perfecta aquí amb qüestions de personal.
0: Segons el regidor de la CUP, Dani Pérez, l'oposició han entès que el govern local no té previst adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors proposat pel Ministeri d'Hisenda.
4: Jo crec que no. El que han dit, el que ha dit la regidora Corbillo, és que ara envien una circular a tots els departaments perquè... També ha dit que no eren tots els departaments que estaven perjudicant a l'Ajuntament amb el període mitjà de pagament. Ha dit que eren alguns, no ens ha volgut dir quins, sospitem, però no ens ha volgut dir quins, que enviaran a circular tots els departaments per fer un seguiment d'aquests pagaments. Entenc que amb això vol dir que no s'adheriran a aquestes propostes del Ministeri. Sí que ens han assegurat que hi haurà interessos de demora, perquè evidentment si portem pagant tard i ara cobren, doncs els proveïdors voldran cobrar interessos de demora.
0: La reunió sol·licitada pels grups de l'oposició ara fa unes setmanes s'ha fet finalment aquest dimecres al matí. Des del govern local han assegurat que donaran explicacions pròximament també als mitjans de comunicació. Ja estan acabades les obres del tram del passeig marítim afectat per la riuada del juliol de l'any passat. Les feines han anat a càrrec del Ministeri de Transició Ecològica i han reduït aproximadament uns 90 metres quadrats de paviment a favor de la desembocadura del riu Foix. L'empresa concessionària que gestiona l'espai natural ha col·locat ara per ara un tancament provisional amb cintes i pals que reforçarà pròximament amb tanques provisionals de l'Ajuntament. La intenció és que la gent no entri a la desembocadura per aquest punt que amb la reforma havia quedat obert i que més endavant es faci una altra intervenció per acabar de delimitar millor tot l'espai protegit. Les obres van arrencar el 15 de maig i s'han donat per acabades aquest dimarts passat 9 de juny. A l'inici de les obres, Àlex Noé, de regidor de Medi Ambient, ja va comentar que el govern local ha preferit reconstruir aquest tros de passeig marítim malmès en lloc de fer una zona dunar nova, com tenia previst el Ministeri, a la platja llarga.
3: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Covelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i, bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
0: Recordem que recuperar la passera de vianants que travessa la desembocadura costarà més temps. Segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, s'han de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte, la licitació i que tot aquest procés, a més, va a càrrec directament del Ministeri de Transició Ecològica i l'Ajuntament, tot insistir, no ha aconseguit que es faci més de pressa que el que el Ministeri marca. Àlex Noeda apunta que es podrà recuperar aquesta passera tal com era, però guanyant una mica d'alçada.
3: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant, podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
0: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha pogut encara reconstruir és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara seria més complicada que la passera de la desembocadura perquè implica en aquest cas modificacions urbanístiques i també fer actuacions directament dins de la llera del riu. Des d'aquest dimecres ha entrat en funcionament la nova ambulància de suport vital bàsic a Cubelles. El servei passa a ser de 365 dies l'any a partir d'ara i tindrà una base fixa situada en una nau del polígon de les Salines. Aquest dimecres s'ha posat en marxa a Cubelles el nou contracte d'ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, on es mantindrà a partir d'ara un vehicle i un equip de suport vital bàsic durant tot l'any i no només els mesos d'estiu com fins ara. L'empresa Falc Serveis Sanitaris és l'encarregada de gestionar el servei en aquesta etapa nova i, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, la base fixa de l'ambulància estarà situada en una nau del polígon de les Salines. El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que la regió sanitària del

0: El cinema negre clàssic serà el tema central del Cubelles Noir 2026. Del 27 al 30 d'agost, escriptors, lectors i amants del gènere es trobaran a la Biblioteca Municipal i al Centre Social Joan Roig i Piera de Cubelles per compartir debats, projeccions, clubs de lectura, teatre i converses al voltant de la literatura criminal. Després de celebrar el desè aniversari l'any passat, el Cubelles Noir afronta una nova edició consolidat com una de les cites de referència del gènere negre a tot Catalunya. Els organitzadors encara no han fet pública quina serà exactament la programació del 2026, però asseguren que tornaran a apostar per combinar noms consolidats amb noves veus alhora que volen ampliar la reflexió sobre les formes múltiples que adopta avui en dia la narrativa negra. Així s'ha expressat en la presentació aquest dimecres a la Biblioteca de Cubelles en Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
1: Creiem que entre la intel·ligència artificial que ara ha aparegut la paraula thriller a la novel·la, que abans no hi havia thrillers, hi havia només novel·les negres, això fa que el ritme hagi canviat, que la gent no se'n recordi dels diàlegs que s'escrivien de les novel·les negres. Parlem de Dashiell, parlem de Hammett, parlem de Jim Thompson.
0: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó i el Centre Social Joan Roig i Piera tornaran a ser els escenaris principals de la programació, que arrencarà amb una projecció d'un curtmetratge, El Método M.O., de Rocío Juárez, i una xerrada sobre els orígens de la narrativa negra a càrrec de Joaquim Mico. Serà un tast del tema central d'aquest 2026, que serà el cinema negre clàssic, tal com ha avançat Pedro H., director del Cubelles Noir.
2: Després de la ressaca de l'any passat, en el qual vam celebrar els 10 anys, volem que sigui una edició que estigui dedicada al cinema negre clàssic. I ens preguntarem per què el cinema negre clàssic. Estem en un moment en el qual la novel·la negra pues, té molta influència o també influeix sobre el cinema, sobre les sèries de televisió, sobre els true crimes, que avui en dia estan tan de moda, molts d'ells pues, fet amb mitjans d'intel·ligència artificial, etc. I volíem doncs, fer un homenatge a lo que era el cinema negre clàssic i llavors volem dedicar algunes parts d'aquesta edició a aquest tema.
0: Entre els convidats destacats hi haurà autors i autores com Aro Sainz de la Maza, Rafa Melero, Núria Prades, Núria Bacardit, Marc Balcells, Imma Pelegrín, Marta Martín Girón, Fernando Martínez Laínez, Alexandra Escrivá, Paco Gómez Escribano o Arantxa Tuixell, que participaran en diverses taules rodones i debats sobre els nous camins del gènere. Un dels trets característics continuarà sent el Premi Cubelles Noir per a autores publicades en català i en castellà, tal com ha afirmat Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir.
1: No parem de veure com els premis, sobretot els premis de subscripció popular, les dones, el tant per cent de dones que queden nominades, o sigui, és molt més petit que el dels homes. Llavors, nosaltres cada dia li donem més força al fet de tenir un premi de novel·la negra escrita per dones, tant en català com en castellà, d'obra publicada de l'any anterior, i bé, que estem molt contents de tenir també el premi que fem homenatge a figures que, diguem, han sigut capdals al món de la novel·la negra a tota la història.
0: Un dels moments especials del festival serà l'homenatge a l'escriptor Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el premi honorífic a la trajectòria dins la novel·la negra en reconeixement a la seva aportació al gènere durant dècades. L'autor compartirà una conversa amb el públic abans de rebre el guardó. En relació la relació també entre la literatura i els audiovisuals, com sempre, tindrà també un paper destacat en projeccions, per exemple, del primer capítol de Ciudad de Sombras, una adaptació inspirada en les novel·les de Aro Sainz de la Maza. I fidel a la vocació participativa, el Cubelles Noir continuarà impulsant els clubs de lectura, les trobades entre autors i lectors i els espais de debat, sense oblidar les activitats escèniques. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles representarà l'obra Casablanca i afegirà una vegada més la dimensió teatral a la programació dedicada al gènere negre. Des de l'Ajuntament, la regidora de Cultura, Renata Bedós, i l'alcaldessa Rosa Fonoll han donat suport a la presentació del Cubelles Noir 2026 i han tornat a lloar un festival que consideren bo tant per Cubelles com per la projecció exterior.
3: Té aquesta projecció exterior de col·locar Cubelles en el mapa cultural, per tant doncs, estem molt contents a nivell de regidoria que es faci aquest festival, que es consolidi i que es continuï fent.
4: El Cubelles Noir és també

0: també una mostra de compromís del nostre municipi amb la cultura de gran qualitat, amb la promoció de lectura i amb la creació d'espais de trobada oberts i participació de tota la ciutadania. Amb la presència d'autors i autores de reconegut prestigi de primera línia, juntament amb noves veus del gènere, ens convertirà aquest festival en una oportunitat única per convertir experiències, idees, mirades diverses sobre la lectura i la creació contemporània.
1: El Cubelles Noir preveu anunciar el programa d'actes sencer i les novel·les i autores candidates d'aquest 2026 a finals del mes de juliol, aproximadament un mes abans del festival.
2: Alexandra Di Stefano visitarà Cubelles aquest divendres 12 de juny en una nova sessió de l'anomenada activitat Avui ens visita. Serà la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. La periodista i escriptora finalista del Premi Planeta 2020, Amb el sueño de una sombra, compartirà la seva trajectòria literària i participarà també en un microtaller d'escriptura automàtica a la Biblioteca Municipal, com deia, Mossèn Joan Avinyó. Ella ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional cobrint esdeveniments i conflictes en regions com l'Orient Mitjà i Àsia. La seva experiència periodística, marcada pel compromís amb la justícia social i la realitat humana, impregna també la seva obra literària. Escoltem com ella mateixa ho explica al llarg d'una entrevista aquí a l'emissora municipal.
3: Yo me he dedicado muchos años al periodismo internacional, sobre todo en Oriente Medio, después en Asia, y tantos años de escribir noticias, escribir artículos, hacer reportajes, entrevistas, pues yo creo que eso ha sido lo que me ha dado el empuje para luego tener ánimos para escribir libros, porque escribir un libro no es tan fácil, necesitas mucha práctica detrás. Y eso yo se lo debo a la práctica de trabajar, por ejemplo, yo he trabajado más de 20 años en una agencia de noticias y las agencias de noticias pues continuamente vas, ¿sabes? A lo mejor cada día tienes que escribir 20 noticias. O sea que esa práctica ha hecho que yo pudiera luego escribir esos 3 libros que he escrito, que tengo publicados ahora porque tengo más escritos, pero 3 publicados.
2: Aquest divendres a la Biblioteca Municipal, Alexandra Di Stefano parlarà del seu llibre, la seva novel·la, Premi Planeta 2020, El sueño de una sombra. Ella mateixa també ens parlava d'aquest llibre.
3: Este próximo viernes, el día 12, la biblioteca, pues hablaré sobre este libro, sobre las aventuras vividas como corresponsal en Oriente Medio. Habla de esto. Habla de esa búsqueda espiritual con los maestros que me he ido encontrando en cada país donde he ido viviendo. Ha sido una cosa que un regalo que me ha traído la vida, encontrarme a esas personas tan interesantes. Y luego también enfrentarme con muchas injusticias sociales. Y injusticias sociales que yo quería pues describir como testigo que he sido y dejarlas, digamos, reflejadas en algún sitio, que es lo que he hecho en este libro. Injusticias sociales que he visto en Dubái, en muchos países de Oriente Medio. Bueno, todo eso está reflejado en ese primer libro. Luego los otros dos libros, un segundo libro es de poesía meditativa, que es a partir de mis experiencias con la meditación, y un tercer libro también es de poesía, pero entonces también está más enfocado en temas de injusticias sociales. O sea que un poco de momento eso es lo que he publicado hasta ahora.
2: D'aquesta manera, Alexandra Di Stefano visitarà Cubelles aquest divendres 12 de juny a partir de les 6 de la tarda dins l'activitat Avui ens visita, un acte que compta amb la col·laboració de Libertània i que és lliure d'entrada fins a completar l'aforament. L'alumnat de segon de l'ESO de l'Institut Les Vinyes de Cubelles grava un nou programa aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles. Els estudiants de l'optativa de mitjans de comunicació han gravat aquest espai radiofònic amb notícies fictícies creades a l'aula sobre l'actualitat de Cubelles. Entre les informacions imaginàries hi ha la inauguració d'una nova escultura al municipi de Cubelles, la construcció definitiva de l'Institut Les Vinyes que permetria deixar enrere els barracons, la descoberta d'un fòssil d'una espècie animal desconeguda fins ara, una mobilització ciutadana provocada per una apagada total d'internet i de la telefonia mòbil, així com el sorprenent rumor sobre una possible retirada del futbolista Neymar al Club de Futbol Cubelles, entre d'altres notícies fictícies. Escoltem un dels moments d'aquest programa.
4: Nova Escultura fa un homenatge al poble de Cubelles. El petit poble del Garraf ha inaugurat una nova escultura dedicada a la història i la cultura del poble. L'obra representa la relació entre el mar i les tradicions locals. La seva inauguració va permetre reunir a molts veïns i artistes de la zona.
5: Construeixen finalment l'Institut Les Vinyes deixant enrere els eterns barracons. Han passat molts anys, quasi semblen segles, però finalment han pogut fer el canvi del centre. Directament des de l'Ajuntament de Cubelles ens arriba aquesta notícia, que portem més de 18 anys esperant. L'Institut de Cubelles deixarà enrere els barracons i es transformarà en un institut com Déu mana. La data apunta, segons les fonts de l'Ajuntament, a l'estiu de 2026. La idea és, segons els més optimistes, que durant el curs 27-28 estigui operatiu.
6: Societat, el poble es mobilitza sense internet ni mòbil. Per acabar de donar la catàstrofe, l'agricultura en un llap ha destrossat l'antena principal de telecomunicacions, deixant tota la ciutat de Cubelles completament a les fosques digitalment. Tot el poble està sense internet, sense cobertura de mòbil i sense telèfons que funcionen. Davant d'això, els veïns han hagut de reaccionar a l'antigua i centenars de persones s'estan comunicant a crits pel carrer i fent cadenes humanes per ajudar els futbolistes i salvar el museu.
7: Neymar i no podrà retirar-se al Club Futbol Cubelles? El petit poble de Cubelles s'ha despertat amb una notícia bomba, una notícia que sembla més pròpia del 28 de desembre i de Sant Innocents, i és el que la notícia té a veure amb Neymar Júnior i el seu actual equip, el Santos. Neymar estaria negociant la seva rescissió de contracte amb l'equip brasiler per a començar una nova aventura a Espanya i junt al Futbol Club Barcelona, concretament al Club Futbol Cubelles. El brasiler buscaria una vida més tranquil·la lluny de la pressió i dels focus mediàtics. Fonts properes asseguren que va quedar enamorat de la costa catalana durant la seva etapa blaugrana i a Cubelles valora l'ambient de tranquil·litat que atorga el poble.
2: Aquests han estat alguns dels moments enregistrats del programa amb notícies fictícies creades a l'aula sobre l'actualitat cubellenca per part de l'alumnat de segon de l'ESO de l'Institut Les Vinyes a través de l'optativa de mitjans de comunicació. Una gravació realitzada a càrrec d'Eric Romo, que també és alumne de Les Vinyes i que actualment realitza la seva estada formativa dins del projecte UNADA. Aquesta iniciativa permet als estudiants conèixer de primera mà el funcionament d'un mitjà de comunicació local i experimentar també el procés de producció d'un programa de ràdio en un entorn professional com és Ràdio Cubelles, alhora que també desenvolupen la creativitat i les competències comunicatives a través de la creació de continguts propis.
8: El sènior femení del Club Patí Cubelles buscarà aquest diumenge l'ascens a la Nacional Catalana en una exigent fase final. Les cubellenques s'enfrontaran al Sant Celoni en una semifinal que podria obrir les portes d'una final per l'ascens prevista per a la mateixa tarda del diumenge. D'aquesta manera, l'equip femení del Club Patí Cubelles afronta aquest diumenge 14 de juny una de les cites més importants de la seva història recent amb la disputa del play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Després d'una temporada marcada per al creixement esportiu i la consolidació d'un projecte, les jugadores tindran l'oportunitat de lluitar per una plaça a la màxima categoria catalana. La fase final reunirà els quatre equips classificats en una jornada decisiva. La primera semifinal enfrontarà el Torrelles davant de l'Olot a les 11 del matí, mentre que el conjunt cubellenc jugarà la segona semifinal a la 1 del migdia davant del Sant Celoni, anfitrió de la competició. Els dos equips vencedors es disputaran l'ascens en la final prevista per al mateix diumenge, en aquest cas a 6:45 de la tarda. L'equip arriba a aquesta fase després d'una temporada molt competitiva en què ha estat lluitant fins a les darreres jornades per les primeres posicions del grup. Malgrat que en els últims partits es van escapar per petits detalls, les bones sensacions mostrades davant de rivals directes reforcen la confiança del vestidor de cara a aquest repte. Així ho explicava la mateixa capitana del Club Patí Cubelles, Judit Esteve.
9: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana que juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari, I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del playoff. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja et dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
8: Des del club es considera que la classificació per aquest play-off ja representa un èxit per a un projecte que enguany ha incorporat un nou model de joc i ha hagut d'adaptar-se a diversos canvis esportius. Amb els objectius inicials assolits, la fase final es viu com un premi, però també com una oportunitat única per continuar fent història. L'ascens a Nacional Catalana suposaria una fita sense precedents per al club, que mai no ha comptat amb un equip femení en aquesta categoria. Per aconseguir-ho, però, caldrà superar dues eliminatòries en una mateixa jornada i ser l'únic equip vencedor d'aquest play-off, en què només hi ha una plaça en joc. La temporada arriba així al seu moment més decisiu, amb la il·lusió intacta i després de mesos de treball. El sènior femení buscarà aquest diumenge culminar un curs brillant amb el premi més gran, l'ascens a la Nacional Catalana.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
10: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat. Yeah.

0: vagin.
1: Ara per fi estem sols.